0: diu que si ets de rock no t'agrada la clàssica? Que si ets de petits concerts a la natura, no és de ballar fins que surti el sol? I ara, per què has d'escollir si ho pots tenir tot? Viu la cultura, viu l'estiu, viu Costa Brava Girona Festivals. Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona.
1: I parlant d'emocions...
2: 62.
3: Please, please, please, please, please, please, please, please, please.
4: Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
5: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra Enamora.

0: heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
2: Funciona! Cròniques dels invents. Cròniques dels invents. Amb Oriol Munné.
3: L'ésser humà és curiós per naturalesa, inconformista. El seu afany per conèixer l'entorn l'ha dut a preguntar-se també pel seu propi origen com a animal. La nostra condició d'espècie dominant, i des de l'àmbit religiós transcendent, ens ha dut a creure durant segles, almenys a Occident, que érem una espècie diferent de la resta, elegida per Déu, i per tant, amb un origen diví infinitament superior al de les bèsties. Durant mil·lenis han imperat creences creacionistes com la del cristianisme, però a mitjans del segle XIX, el geni d'un naturalista britànic va trencar tots els esquemes. Es deia Charles Darwin, i les seves observacions a bord del Beagle durant 2 anys de viatge científic el van dur a concebre la teoria de l'evolució de les espècies.
4: Ramon Nogués, professor d'antropologia biològica.
5: Els pinsans de les Galápagos, ell observa que hi ha becs molt diferents. Aquests becs estan relacionats amb l'alimentació d'aquests animals, el tipus de llavors que menja cada grup, etc. Aleshores, ell creu que aquesta diferenciació és fruit d'una adaptació. Doncs això es pot anar generalitzant a moltes plantes, a molts animals.
3: De fet, a tots els animals. La teoria de Darwin, doncs, afirma que només els més ben adaptats a l'entorn sobreviuen a cada època. La resta són seleccionats per a l'extinció, és a dir, moren. I els humans no en som l'excepció.
5: La proposta que fa Darwin sobre la teoria de l'evolució val per tots els vivents.
3: I per això, Darwin és també el pare de la teoria de l'evolució humana. El primer que va intuir per on anaven els trets dels nostres orígens i que desmuntava la versió creacionista de la Bíblia. Si hagués viscut uns segles abans, la gosadia li hauria costat la foguera.
5: La gent va treure la convicció de que Darwin deia que veníem dels monos. I Darwin no va dir això. Sí que segurament venim d'uns primats que fa una vintena de milions d'anys van començar a separar-se en diverses branques. I aleshores, això sí que Darwin ho tenia present.
3: I aquí va venir l'escàndol. Trencar aquest pòsit de segles i segles i suggerir que venim d'un origen molt més vulgar va ser tota una proesa i li va costar burles i desqualificacions. Imagineu-vos l'escàndol que va suposar per als orgullosos lords britànics del segle XIX. Ells, els amos del món en aquell moment, uns éssers

0: Darwin és un dels autors de la modernitat, un dels científics de la modernitat, que més influència ha tingut en comprendre que la realitat és mòbil, no és estable. Tot es mou. El que passa és que es mou a diferents velocitats. Hi ha coses que es mouen molt de pressa, hi ha coses que es mouen molt a poc. Però la idea de que tot és mòbil, Darwin hi ha fet una aportació molt important en la història i la cultura.
1: L'aportació de Darwin és tanta que el seu pas per la història de la ciència la va canviar tant com el de Newton dos segles abans havia canviat la física. El problema és que...
0: Newton després va tenir Einstein. Darwin encara no ha tingut un Einstein.
1: Potser ens tocarà esperar que la història n'hi porti un. Per cert, que la selecció, a un altre nivell, també l'hem fet a nosaltres mateixos, els humans. De fet, bona part del que mengem i dels éssers vius, que en són més quotidians, són una creació nostra, no pas de la natura.
0: Les pomes que mengem no existeixen a la naturalesa espontàniament. Les pomes de la naturalesa són petitetes, etc. Les hem anat seleccionant perquè fossin gros o el que sigui, no? Els gossos són hereus dels llops, però, és clar, els llops no donen gossos. Som els humans que hem anat casant gossos de determinades característiques amb altres gossos a fi de fer uns llops no agressius que sabiessin conviure amb nosaltres.
1: La incidència de l'ésser humà en l'entorn és tan gran que fins i tot hem jugat a ser déus. I això també ha tingut, i té, una cara perillosa.

0: Els caps de setmana passen coses bones.
1: Fas un sopar amb nosaltres?
2: Sí!
1: Seleccionat i mirat de ben a prop. Continguts en xarxa.
3: Millorar la mobilitat, crear espais més sostenibles i dinamitzar l'economia són els objectius de DIN, un projecte de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per reutilitzar les dades existents i transformar-les en nous serveis. Més informació a edim.es.
4: Catalunya és terra de mar i tradició pesquera. Una tradició que porta el millor peix i marisc del Mediterrani, fresc i de qualitat, a les teves mans i a la teva taula.
5: Ideal per una alimentació saludable, saborós i molt fàcil de cuinar, a la planxa, al forn o fregit. Vine i deixa't aconsellar les peixateries de confiança.
4: Salut, qualitat, tradició i sabor a la teva peixateria de proximitat. Ben a prop teu, sempre amb el millor peix i marisc. Gremi de Peixaters de Catalunya. Peixateries de confiança. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
6: Busques inspiració?
7: Et sentiràs com si t'haguessin donat un premi.
8: Bé, la veritat és que no sé què dir. M'agradaria donar les gràcies al repartidor per portar-me el paquet tan de pressa i a la resta de clients d'Amazon Prime.
9: Algú se sent com una estrella. La festa d'ofertes d'Amazon Prime només per a clients d'Amazon Prime. Uneix-te avui a Prime.

0: La nit.
1: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
2: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
3: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Hola, què tal? Arriba un nou cap de setmana i se us esgoten les idees a l'hora de sortir de casa? Us agrada fer senderisme? Sou més de visites a museus, a centres d'interpretació, a rutes temàtiques, a monuments, a pobles amb encant? O us agrada pensar en futurs viatges? Cap problema. Des d'ara mateix, el Sendes us dona idees per tot plegat. Només cal que ens escolteu en els propers 25 minuts. En cada programa us fem 3 propostes. Les del dia d'avui són aquestes que ara mateix presentem en el nostre sumari. Al bosc de Cartellà, a la vall de Llémena, el Nadal s'allarga 365 dies l'any. Al costat de la masia de Can Roseta s'hi exposen més de 200 peces fetes de suro i pedra que representen no només motius del pessebre, sinó també monuments de la vall, de tot Catalunya i de personatges històrics. L'artista és la Remei Molleres, que organitza visites guiades i que avui ens ho explica. El Xavi Tió retorna al Berguedà per fer un cim menor, el Montsent de Berguedà, en una zona poc coneguda, a prop de Picancel, una zona tranquil·la, per fer un dels 100 cims de la llista de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Recorrerem des de la Colònia Rosal una ruta circular cap als peus de Berga per entre rases, masies, cims, bagues i el riu Llobregat. I als Quaderns del Viatger rescatem un cicle dedicat a l'arxipèlag de les Açores. Ens en parlarà la Marta Pujol i ho farà en propietat, ja que hi va ser 2 cops. Avui i en els propers capítols, un repàs a 2 de les principals illes, São Miguel i Terceira. Presentats els continguts, ens hi posem de ple. Veniu? Doncs va, que marxem. Al nord veiem una plana de camps de conreu i masies. Al sud, un bosc d'alzines sureres. I entre camps i boscos, Can Roseta, un mas als afores del petit poble rural de Cartellà, a Sant Gregori, porta d'entrada de la vall de Llémena. A Can Roseta tenen la dèria de posar l'esperit nadalenc a qualsevol moment de l'any i també de gaudir de la contemplació d'un bon nombre de monuments i elements patrimonials de l'entorn i d'arreu. A Can Roseta, doncs, fan pessebre, però no de treure i posar entre la Puríssima i la Candelera, sinó els 365 dies de l'any. I tot gràcies a l'empenta de la mestressa de la casa, la Remei Molleres, que fa escultures amb materials tan bàsics i propers com el suro i la pedra. I un cop enllestides, les col·loca pel bosc, al costat de casa seva. D'aquí en surt el pessebre de Can Roseta, 2 petits circuits enmig del bosc on la Remei mostra i explica als visitants les seves creacions artístiques, perfectament integrades en l'espai natural. Moltes de relacionades amb un pessebre convencional, però també amb altres temàtiques. Qui millor que ella per avançar-nos tot el que hi trobarem?
1: Simplement és un pessebre que fa més de 800 metres quadrats al mig del bosc, i on s'hi troben 3 coses importants: cultura, art i tradició en plena natura, que consta de 225, ara per ara, escultures fetes amb pedra i suro, sobretot suro, i que al llarg d'aquests anys he anat introduint primer les 37 esglésies de la vall del Llémena, els 41 oficis que donen la volta al pessebre, els 12 genis de Catalunya representats en un lloc especial i tota la resta, els 135, són monuments, són bons i tot el que us podeu imaginar que trobeu en allà.
0: Fa 25 anys que la Remei, modista d'ofici, fa escultures. Les fa amb materials de quilòmetre zero, que troba ben a prop de casa, com dèiem, la combinació entre el suro i la pedra.
1: Són el suro i les alzines. L'alzina surera és el lloc on he tret la matèria prima per començar tots els monuments, perquè el suro, amb els anys, es fa la primera treta de suro i cada 11 anys, 12, es va estreguent la pela aquesta. I d'aquesta pela és el que jo construeixo tots els monuments.
0: Abans de començar a fer les escultures amb aquests materials, la Remei muntava pessebres a la porta de casa. Però no eren pessebres qualsevols, no? Atenció a les seves mides. Certament, la cosa va començar a sortir de mare.
1: L'afició aquesta és bé, perquè jo feia pessebres sempre molt grans davant de la casa. I l'últim que vaig fer feia 80 metres quadrats. I posar i treure, era un agobio i una feina que deia jo que és una feina perduda. i vaig decidir, doncs, fer un pessebre al bosc.
0: Un pessebre estructurat en dos recorreguts o circuits, més o menys concèntrics. A l'anell exterior hi ha els 41 oficis del pessebre.
1: Separo el que són els oficis, que hi ha un recorregut per fora, que llavors t'endinses a dintre dels genis de Catalunya, doncs tota la volta i llavors te porta el segon recorregut. I el que comença per dintre entra de ple amb les quatre províncies catalanes i sí que et trobes amb les esglésies de la vall al final. En canvi, el que ho fa pel primer recorregut se les troba al començament. És una manera d'agilitzar la quantitat de gent que a vegades visita el pessebre junta.
0: Com no, una de les que crida més l'atenció és la representació de la Sagrada Família, però la Remei s'estima totes les escultures per igual i ens fa un petit inventari.
1: Queden sorpresos davant de la Sagrada Família acabada. Bueno, perquè, a veure, és una xorrada, però diem, ostres, jo la tinc acabada. Això és notícia, no? I llavors, davant de les catedrals, són les quatre províncies catalanes, o sigui que també te trobes Terrassa, et trobes Sabadell, et trobes a Martorell, perquè també hi ha el pont del Diable de Martorell, el pont de Besalú, el pont del Dimoni de Girona. És tot una mica un conjunt. Depèn la persona d'on ve, clar, perquè, clar, el que es troba a la porxada de Granollers diu, ai, mira, la porxada de Granollers. El que viu a Lleida, doncs es troba la catedral de Lleida i es troba moltes coses.
0: I com ens deia la Remei, també hi ha un raconet dedicat a 12 genis catalans, amb elements representats que són característics de la seva obra o creació.
1: Com un homenatge als genis, n'hi ha alguns de representats, en total 12. Gaudí, Dalí, Narcís Monturiol, Jacint Verdaguer, la Mare del Món, el celler de Can Roca, com un homenatge als genis de la cuina. Després també hi ha la catedral de Vic, homenatge a Josep Maria Fer, el de les pintures. I hi ha unes plaques de ferro que són símbols catalans també, clavades allà.
0: Totes les escultures surten de la destresa de les seves mans. A Can Roseta hi té un petit taller. Sobre una taula, amb suros i pedres i uns pocs estris bàsics, fa les seves creacions, que prèviament ha dibuixat.
1: Tot ho faig manualment, o sigui, amb un ganivet d'aquells de ferro d'aquell temps, ho tallo, tallo les peces a mida, i simplement una serra també manual, i no faig servir res elèctric. I en silicona, i també hi clavo claus, i bueno, sí, sobretot la cola, la silicona calenta, perquè sóc bastant inquieta i necessito que s'enganxi ja. I després ja hi poso els claus i tot el que cal.
0: Un dels principals enemics que poden tenir aquestes peces a l'aire lliure són els diferents elements atmosfèrics. El més perjudicial de tots, comenta la Remei, és la calor. No oblidem que en aquest punt de la vall de Llémena, tot i la seva verdor, arriben a assolir-se fins a 43 graus de temperatura a l'estiu. La nostra artista ha trobat una solució perquè perdurin les obres al màxim de temps possible.
1: Ara per ara ja porto uns quants anys que són fent 6 o 7 de noves i 6 o 7 de restaurades. Què vol dir això? Doncs que, a veure, el suro, la pela del suro que va a sobre, no es podreix mai, però sí que el que posava dintre abans m'ha fallat. Ara últimament compro el suro tractat, aquest que és aïllant negre, suro cremat, que és aïllant. Doncs aquest el compro. I aquest, encara que es mulli, ni creix ni es torna petit. És sempre igual. I ratllant-ho primer la maqueta amb això. I després sí que faig tot el reste. I quan ja tinc que restaurar alguna, ara ja hi poso pedreta, també perquè quedi més forta.
0: N'acaba una i en comença una altra. El Remei no para. Les properes que ja té en ment són la Torre de les Aigües de Sabadell i el Castell de Farners. I alguna relacionada amb Sant Cugat del Vallès i que no és precisament el seu monestir, que ja el té representat. Us preguntareu què cal fer per visitar el pessebre de Can Roseta. Doncs és tan fàcil com trucar a la Remei. I ella o algun membre de la seva família us farà una visita guiada pel sistema de taquilla inversa, on el visitant pagarà la voluntat. Una visita que, per cert, està adaptada a persones amb mobilitat reduïda que vagin en cadira de rodes. Entreu al seu Instagram, Pessebre Can Roseta, i trobareu el telèfon de contacte i la Remei posarà la resta per ensenyar-vos amb orgull i satisfacció aquest espai que la premsa ha qualificat, per exemple, com una casa on el Nadal hi és tot l'any, una Catalunya de suro o un jardí d'escultures entre la verdor de la vall de Llémena.

0: Sinners.
1: Hi ha topònims al nostre país que es repeteixen, alguns que fins i tot podríem dir que es confonen. Avui podríem dir, Xavi Tió, què tal com estem?
2: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Que aquests, el topònim del lloc del qual parlarem es repeteix amb un altre topònim que està en una altra comarca i s'assembla molt al d'una muntanya, una de les més cèlebres i conegudes serralades al nostre país, però canvia la lletra final.
2: Això
1: quin
2: sembla...
1: embolic, anem a aclarir-ho.
2: Sembla una endevinalla,
1: això. Que sí? Doncs no, res. Vinga, va, anem a desvetllar-ho.
2: Avui retornarem al Berguedà per anar a fer un cim, si voleu, menor, però que ens ofereix unes vistes espectaculars i una panoràmica fantàstica de tot l'entorn.
1: Com es diu? Com es diu?
2: És el Montseny del Berguedà, no és el Montseny de Pallars.
1: Que no,
2: el...
1: ni Montseny de Pallars, ni Montseny.
2: Ni el Montsant.
1: Imagina't.
2: És una proposta bonica, variada i poc coneguda, i per tant tranquil·la, com aquestes que ens agraden, per anar a fer un dels 100 cims de la llista de la fe, que és aquest repte que va néixer el 2006 i que consisteix en fer 100 cims d'una llista de 522 muntanyes representatives de Catalunya, la Catalunya del Nord i Andorra, amb la finalitat principal de conèixer el territori, tot practicant l'excursionisme. Doncs bé, com dèiem, us proposo anar a pujar al cim del Montseny del Berguedà, també conegut com a Serrat de Picancel, des de la colònia Rosal, als peus de Berga. És una proposta circular que la farem en sentit antihorari, pujant per la rasa de Sant Martí, passant per la Casa Nova de Sant Martí, i després de fer el cim en baixarem passant per la masia de Montsant i per la magnífica Baga de Montsant, acabarem de baixar fins al Llobregat i aquí, per la Via Verda, retornarem a la colònia Rosal.
1: Ah, doncs hem descobert per què es diu Montsent, perquè una masia que es diu Montsent es diu de la mateixa manera i mira, hem pres la determinació de dir-li així. Quines coses. Vinga, anem al punt de sortida. Quin seria, Xavi?
2: Doncs anem a començar a caminar al pàrquing que hi ha a l'extrem nord de la colònia Rosal, al peu ben bé de la Via Verda del Llobregat, i iniciem la caminada cap al nord per la Via Verda, com si anéssim cap a Pedret, però d'immediat al costat d'un pal de telèfon trobem un sender per la dreta que puja a un bosquet, i un cop dalt gira, es posa cap a sud i es posa pel costat d'uns grans camps conreats, que és el Pla de Tàpies, un gran esplanada partida en dos per la nova autovia del Llobregat que s'enfila fins a Berga. Anem a passar després per sota d'un dels viaductes de l'autovia, ens ajuntem amb una pista ampla i al cap de res la deixem per anar a creuar la rasa de Sant Martí i per la dreta agafem un sender que puja per una zona empedrada i que va remuntant pel marge esquerre de la rasa de Sant Martí per entre una pineda jove amb claps de conreus fins a sortir a la Casa Nova de Sant Martí. Aquí fem un trosset de la pista que hi porta i de seguida la deixem per un sender que ens duu a un abeurador i que després comença a remuntar al Serrat de les Vaques. Al cap de poc passem per les restes de Sant Martí de Minoves, una ermita de la qual només sobreviuen unes escasses filades de les parets, però que encara ens indiquen la planta que tenia amb l'absis marcat cap a l'est, com totes les ermites romàniques. Continuem pel Serrat de les Vaques, més enllà baixem com si anéssim a traspassar el torrent, però sense fer-ho el continuem remuntant pel marge esquerre en un tram força costerut que ens du a un encreuament de tres pistes. Agafem la que puja i que ens porta a un collet i per l'altre cantó baixem una mica fins als quatre camins on deixem les pistes i per un sender planer anem cap a llevant entre pins, brucs, alzines, arbossos i algun roure espars fins que deixem el camí còmode en un trencall i per l'esquerra ens enfilem dret pel serrat pla fins al capdamunt d'un petit tros planer per dins d'un bosquet i ja només ens queda un darrer tram de pujar fort per terreny conglomerat que ens porta a una carena encinglarada per la nostra dreta i acabar de sortir al cim del Montsent. 963 metres d'alçada, és un petit turonet, curiosament presidit per una estelada i un banc metànic plantat ben bé al capdamunt i que ens ofereix unes vistes esplèndides, perquè cap a ponent veiem vistes sobre Berga, Avià i tots els voltants, els cingles de Capolat, la Serra de Queralt, el Mirador de la Figuerassa amb les antenes característiques, els rasos de Peguera, Encija, els cingles de Vallcebre, veiem un tros de la presa de l'Avells, la Santra del Tèrmica de Cercs, i a l'altre cantó del Llobregat, a tocar, tenim la Serra de Picancel, veiem també la fondalada Sant Pere de la Portella, i també veiem el Santuari de la Quart, ben bé enfilat amb unes grans moles. Veiem també el Sobrepuny amb els cingles de Malanyeu al darrere, tot el Catllaràs, rasos de Tubau i fins al Taga i el Puigsacalm a llevant. I tancant el decorat per nord, el Cadí amb el Comabona destacat, el Moixeró, la Tossa d'Alp i el Puig Llançada, i encara tota la zona del Puigmal. I pel sud tenim tota la vall del Llobregat amb el Pla de Bages fins a Montserrat de Taló de Fons. I un cop contemplat el panorama, deixem el cim per la cara nord, passem per un petit monument dedicat a un muntanyenc i per un bosquet espès i fred baixem fins a la collada de l'Era de la Palla. Aquí agafem una pista cap a ponent i al cap de poc la deixem per agafar un corriol que surt a l'esquerra i que s'entafora decidit a la capçalera del Rec del Corral de Montseny fins a desembocar a una altra pista que agafem cap a la dreta i que ens du planers fins a la masia de Montseny, amb uns tancats per a cavalls a la part de darrere. Passada la masia hem d'anar en compte perquè hem de deixar la pista per un senderó que també decidit es posa a la Baga de Montseny. És un tram molt bonic, fred i humit, amb exemplars força grossos de pins. Creurem una rasa amb una font i uns coms per als animals i acabem de baixar fins a la vall del Llobregat, on trobem la Via Verda, que ben bé de pla ens du en un parell de quilòmetres a entrar de nou a la colònia Rosal, després de passar per la resclosa de Cal Rosal, una tanca que impedeix el pas dels cotxes, passar per sota de l'altre viaducte de l'autovia i les ruïnes de Xauxa, unes antigues cases de treballadors de la colònia, a tocar caixa de l'aparcament on tenim el cotxe.
1: Una interessant ruta, com acabem de descobrir, d'un d'aquells cims que potser no coneixíem massa, eh? Segurament els berguedans i berguedanes, òbviament, sí que el coneixen, però la resta del país potser no el teníem tan clar. Distància recorreguda.
2: Doncs estem parlant de 10,7 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 500 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Quant de temps hi invertirem, aproximadament?
2: Posem-hi unes 6 horetes anant xino-xano i que ens puguem entretenir a contemplar el panorama des del cim.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5?
2: Només d'un i mig sobre 5, amb petits trams de pujades i baixades fortes.
1: I quines referències trobarem?
2: Doncs a Wikiloc trobareu la proposta d'aquesta excursió amb el nom Montseny del Berguedà, 100 cims, des de Cal Rosal, d'un usuari que es diu Tot Natura, és un xicot de Cunit que ja hem seguit en d'altres ocasions.
1: Molt bé, doncs gràcies, Xavi, ens retrobem la setmana vinent.
2: Salut i República!

0: Sinnes. Hola, em dic Marta Pujol i us parlaré de dos viatges que vaig fer a les illes Açores.
1: Les Açores són un arxipèlag de 9 illes volcàniques localitzades a l'Atlàntic Nord. Molt remotes, són a uns 1.500 quilòmetres de la costa de Portugal, estat al qual pertanyen, i a uns 4.000 de l'est del continent americà. Les Açores es divideixen en tres grups, les illes orientals, les occidentals i les centrals. Junt amb Madeira, Canàries i Cabo Verde, formen un macroarxipèlag anomenat la Macaronèsia. Ens inserirem en els paisatges i la manera de ser de dues d'aquestes illes, São Miguel i Terceira. Comencem per São Miguel. Marta, quan vulguis.
0: Vaig decidir anar a les Açores primerament perquè em cridava l'atenció saber què hi havia entre Europa i Amèrica. I segona, doncs perquè vaig descobrir que poquet a poquet semblava que aquesta destinació s'anava posant de moda i em feia por que s'explotés excessivament a nivell turístic i la volia conèixer autèntica, relativament verge. Bàsicament, els dos viatges, el planning que tinc és un planning de viatge familiar, lloguem un cotxe i ens dediquem a fer doncs, una ruta circular en cotxe per l'illa. I llavors doncs, ens anem aturant doncs, a tots els llocs que hem vist que podien tenir un interès i absolutament el nostre aire, baixes, mires, visites, dines, bé, etc. Llavors, doncs, la primera va ser la de São Miguel. Estàvem allotjats al nord-oest de l'illa i la ruta consisteix bàsicament a visitar diferents volcans, ja que són, es tracta d'un arxipèlag volcànic, però els diferents volcans de São Miguel són molt interessants i molt originals perquè els cràters estan coberts d'aigua i llavors doncs, originen llacs naturals, alguns de més grans, altres de més petits, però molt, molt agrestos i molt salvatges i molt bonics. São Miguel doncs, és l'illa més gran de tot l'arxipèlag i la seva capital, que es diu Ponta Delgada, és també la que es considera la capital de totes les Açores. En aquests packs de viatges organitzats és l'illa que es visita per excel·lència, també Terceira, i després es visita o bé l'illa de Pico o bé l'illa de Faial. São Miguel és una de les illes més orientals de l'arxipèlag. Té forma allargada i d'est a oest té uns 90 quilòmetres i de nord a sud uns 19. Només baixar de l'avió, el més curiós va ser que ens va semblar sentir una forta olor de vaca. I efectivament, és cert, hi ha vaques per tot arreu. La immensa majoria de producció lletera de Portugal prové de les Açores i concretament de l'illa de São Miguel. Contínuament, doncs, amb aquestes rutes que feien per carretera, passaven ramats de vaques o en els prats les veien pasturar tranquil·lament amb una gran, gran, gran quantitat. Ens vam allotjar a la zona nord-oest i llavors a partir d'aquí, la ruta en cotxe, vam començar per una ciutat que es diu Sete Cidades i el més interessant és la seva enorme lagoa, un gran llac al damunt del cràter, que és molt curiós perquè pel mig el travessa com un pont i tu pots creuar o a peu o també en cotxe, però una banda del pont les aigües són blaves i a l'altra són verdes. I llavors això sembla ser que és a causa dels diferents minerals que hi ha al fons i també doncs, de la flora que hi ha també al fons. Però és curiosíssim perquè el llac és bastant gran i que tu estiguis veient a dreta un color i a esquerra l'altre color. És molt, molt original. A partir de Sete Cidades pots continuar la ruta pels voltants, doncs hi ha altres volcans amb cràters més petitons i més elevats, has de pujar, Sete Cidades està relativament baixa, llavors els altres vas pujant, gires un revolt i te'n trobes un, al cap d'una estona te'n trobes un altre. N'hi ha algun que nosaltres li dèiem el recollidet o l'acollidoret, perquè era relativament petit, sortia després d'un revolt de carretera, però era molt agradable estar-hi perquè és una zona, un paisatge molt humit, però tens visibilitat. I llavors doncs, el podies veure en la seva totalitat, la forma arrodonida, podies asseure en un costat, fer-te la fotografia allà al costat i després tranquil·lament agafaves el cotxe, sorties i anaves amb un altre.
1: Doncs punt i final, aquí s'acaba el trajecte del nostre programa, però ja sabeu que podeu recuperar aquest i anteriors capítols dels Sendes als espais web de les 35 emissores locals sindicades o bé al podcast de la xarxa Més. Res més, salutacions a tot l'equip, l'Andreu Ortega, el control de so, el Xavi Tió, la redacció i qui us ha parlat, en Jaume Monés, edició i presentació. Ens retrobem ben aviat i, mentrestant, com sempre, us desitgem una molt bona ruta.

0: Si quelcom no vols escoltar, res més fàcil que canviar.
1: Bona nit.
2: Informació, música, entreteniment.
3: Diuen que no saps el que tens fins que ho perds. No sabies el valor que podia tenir un paisatge. Ni eres conscient de com necessitaves la tramuntana. Tampoc no sabies que el mar, la sorra i la natura formen part de tu. Ni que una posta de sol et podia emocionar. I quan menys tu esperes, tot es capgira. Però respira.
4: Ràdio Vila-sacra, sensacions del món en exclusiva.
3: Perquè tot això no ho has perdut.

0: Ràdio Vila-sacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
1: Avorrits?
2: Sí!
3: Oye, ¿qué es un mensaje?
4: Vols un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
5: Hola, bon dia. Una cançoneta. El xiulet de l'afilador. Vale? Adéu.
3: Quina cançó diu que desitja escoltar? Podria repetir, please?
5: El xiulet de l'afilador. El xiulet de l'afilador. El xiulet de l'afilador. El xiulet de l'afilador.

0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
1: Truca!
0: Repetiràs.

0: bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
1: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vila-sacra.
2: Oh, és meva.
3: No, no, és meva.
2: Meva, meva, meva.
3: No, no, no, no, és meva.
4: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
5: La calaixera més musical.
2: Uau, d'això!

0: Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada.
1: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El poema que ara sentirem està dedicat a un rossinyol, un bolet o un ocell. Escoltem amb atenció i descobrim de quin rossinyol ens parla.
4: Hola, sóc l'Anaïs San Pedro Losada. El poema que he escollit es diu El rossinyol i ho ha escrit Pere Rovira. He escollit aquest poema perquè m'agrada molt els ocells. El rossinyol. Quan la nit de primavera fa olor de flor de prunera, sona l'espasa foscor del xop, fora el rierol, la il·luminada cançó de l'amagat rossinyol. I cante per no estar sol. És petit i marronós, no dur com la cadernera, una festa de colors, el camparró i la pintrera, però toca el violí amb la gola. I el flabiol sembla que no sap dormir i cante per no estar sol. Ve de lluny, emprendré el vol, però als homes i a les verdises deixaré el músic rossinyol. Un eco viu, un consol de màgiques, piuladises i cante per no estar sol. Pere Rovira.
3: Moltíssimes gràcies, Anaïs, per escollir aquest poema i recitar-lo amb tanta tendresa. Com canta un rossinyol cantarí. Fins al proper Embaladits. Adeu.
4: Adeu, Embaladits.
5: I parlant d'emocions.
6: 22. A punt per dir sí?
7: Yes.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: I ara cultura. En català insultem de moltes maneres. Sembla que una de les nostres preferides és fer servir noms d'animals. Quants pobres animals s'han convertit en insults? Si resulta que ets un ximple, ets un ruc o un burro, o ets un tros d'asa. Si resulta que ets un lent, ets un cargol o una tortuga. Si ets un mandrós, ets un gos. Si ets un dormilega, ets una marmota. Si ets molt xerraire, ets una cotorra o un lloro. Si ets brut, ets un porc. Si ets poruc, ets una gallina. Si ets garrepa, ets un rata. I me n'estic deixant un munt. També hi ha animals per fotre's amb l'aspecte físic de la gent. Algú molt alt és una girafa. Algú molt esquifit és una puça. Algú gras és una foca o una vaca. Jo tinc un problema amb aquest últim insult. Vaca. A veure, ser un bou, que és el mascle de la vaca, vol dir estar molt fort. Per què bou, el mascle, és un elogi i vaca, la femella, és un insult? Això fa molt de tuf a masclisme.
1: És Ràdio Vila-sacra.

Consells de seguretat alimentària per a la gent gran. Manipuleu els aliments amb seguretat. La preparació i la cocció adequades dels aliments són importants per mantenir una bona salut, especialment en la gent gran. Amb l'edat, les defenses es poden debilitar. Per això és important extremar la higiene en la preparació dels menjars i així evitar malalties. Planifiqueu la compra. Trieu envasos adaptats al consum que heu de fer. Si això no és possible, fraccioneu l'aliment a casa i congeleu les porcions que no feu servir immediatament. Seguiu la regla de les dues hores. Guardeu els aliments frescos a la nevera abans de dues hores d'haver-los comprat. Un cop cuinats, no els deixeu fora de la nevera més de dues hores. Guardeu-los en recipients tapats o congeleu-los. Comproveu que la nevera refreda correctament, 5 graus centígrads o menys. Respecteu les dates de caducitat dels aliments, sobretot d'aquells que un cop oberts s'han de conservar a la nevera. Cuineu bé la carn i el pollastre sense que hi quedin parts crues. Qualleu bé les truites. Descongeleu els aliments dins la nevera o en el microones just abans de preparar-los. No els descongeleu a temperatura ambient. Rescalfeu bé el menjar. Un aliment és prou calent quan s'ha de deixar refredar per poder-lo menjar. Eviteu menjar carn, peix i marisc crus o salses amb ou cru. Preneu lactis, però eviteu els formatges frescos elaborats amb llet crua. Preneu fruita i hortalisses fresques i renteu-les amb un bon raig d'aigua de l'aixeta. Recordeu seguir les 4 normes per manipular els aliments amb seguretat. Netejar. Renteu-vos les mans abans i després de manipular aliments. Separar. Eviteu el contacte dels aliments crus amb els cuinats. Coure. Cuineu a una temperatura que arribi als 75 graus centígrads a l'interior de l'aliment. Refredar. No deixeu els aliments a temperatura ambient més de dues hores.

0: Continguts en xarxa.
1: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: tenies, amb Jan Botí.
1: Sigueu benvinguts un dia més a Drets de Butxaca, aquesta secció on descobrim aquells drets que no sabíem que teníem, tot allò que podem reclamar i que se'ns ha de respectar. I ho fem amb en Jan Botí, el nostre jurista i politòleg. Jan, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: A veure, quin dret descobrirem avui? De què ens parlaràs?
2: Avui parlarem d'un supòsit en el que tots ens hem trobat.
1: A veure.
2: Perquè com que tots treballem, o hem de treballar, per sort o per desgràcia, això ja cadascú que ho valori, resulta que tots hem de passar en algun moment per alguna entrevista de feina.
1: Home, i tant, i tant.
2: I sovint, a vegades, hi ha polèmica perquè no sempre les empreses enfoquen les entrevistes de feina

0: com correspondria.
1: Allò que ens fan preguntes, no?, que potser no ens haurien de fer, per allò exemple, del... si tens fills, sí, allò si del... vols tenir...
0: Allò de l'això no toca, aplicat, aplicat a les entrevistes de feina. Perquè és que, justament, i revisant el tema, els tribunals s'hi han pronunciat. És a dir, no és que hi hagi una llei que parli de què et poden preguntar i què no, només faltaria, però sí que en supòsits en els quals doncs, hi ha hagut gent que s'ha trobat en situacions complexes i que han acabat els tribunals, després els tribunals s'hi han pronunciat. De fet, fa uns anys a les Canàries hi va haver una dona candidata a un lloc de feina doncs que durant l'entrevista va ser sotmesa doncs, a preguntes sobre el seu estat civil, si tenia fills, si pensava agafar o no la baixa de maternitat, i al final la cosa no va quedar aquí, perquè l'empresa, i això és un cas verídic, però després allà tenim la sentència, la cosa no va quedar aquí i li van advertir que l'empresa no volia contractar ningú que es posés de baixa per aquest motiu de l'embaràs, no? I de manera explícita, a més, no? Que diguem, s'ha de ser una mica ximple.
1: Sí, sí, ximple, o sigui, a vegades, era ben evident, no?
0: Era ben evident. Era ben evident. I com que això va acabar als tribunals, com deia, en aquest cas a les Canàries, el Tribunal Superior de Justícia de les Canàries, en una sentència de no fa tant, va considerar justament que això era una conducta discriminatòria envers aquesta dona. Per què? Doncs perquè estava tractant-se de preguntes que eren totalment alienes a la feina, que no tenia absolutament res a veure amb les tasques a desenvolupar de la senyora i que al final estan obligant a la persona a revelar dades íntimes sobre el teu estat de salut, sobre la teva vida personal, que estan protegides per la llei, perquè en cap cas tu tens per què donar aquesta informació per una entrevista de feina. És que no té absolutament res a veure. Per tant, com que això no és necessari per la selecció de professionals, doncs són preguntes que no s'han de fer. Doncs això ens porta a la qüestió clau. En una entrevista de feina, què et poden preguntar legalment i què no? Doncs avui ho aclarim.
1: Doncs vinga, Jan, què diu exactament la llei sobre aquest dret? Hi ha algunes preguntes prohibides?
0: Com deia, no hi ha cap llei que llisti les preguntes que es poden fer i les preguntes que no es poden fer, i al final estem en el terreny de la conversa i estem en una mica en terra de ningú, que es diu, no? Per tant, però sí que és cert que estem subjectes a la normativa. Estem subjectes a la normativa perquè tenim la Constitució, que ens empara i ens agrupa absolutament tots els àmbits de la vida, i que en aquest cas la Constitució, a l'article 14, estableix que ningú pot ser discriminat per raó de naixement, de sexe, d'edat, d'estat civil, de religió, d'opinió, d'orientació sexual o qualsevol altra condició personal. Per tant, hi ha un principi bàsic i fonamental de no discriminació. Per tant, on no podem fer servir aquest biaix. Després tenim l'Estatut dels Treballadors, subjecte, evidentment, a la Constitució, i que, per tant, estableix que els processos de selecció han de respectar, justament, el dret a la intimitat i a la no discriminació.
1: I ara ja si anem al concret, preguntes que no ens poden fer o que no ens haurien de fer.
0: Bé, com dèiem que no hi ha un llistat taxat de preguntes, sí que hi ha determinats àmbits o determinades qüestions que a nivell global podem abordar que no ens haurien de preguntar, i si ho fan hem de posar una alerta.
1: I podem aturar l'entrevista.
0: Podem aturar. Per poder podem fer el que vulguem. Podem fer el que vulguem. Jo diria que anem de prendre nota, i si podem tenir-ho gravat o podem recuperar-ne alguna prova, millor, perquè com tot en dret, si no som capaços de provar-ho, no hi haurà cap recorregut en aquest sentit. Per tant, si ja intuïm que pot ser que la cosa no vagi pel bon camí, prenguem les mesures de manera prèvia.
1: Quines són, doncs, aquestes qüestions que no ens haurien de preguntar?
0: Escolti, vostè està solter, casat, divorciat, això ha passat a millor vida. Aquesta pregunta reservem-nos-la per les declaracions d'Hisenda, que en funció d'això hi ha unes tributacions o unes altres, però deixem-ho a les entrevistes de feina, no? Si tens fills o tens pensat tenir-ne, això no li interessa a ningú. Però clar, per l'empresa pot ser un condicionant considerar que si tens fills potser no tindràs més disponibilitat. Escolti, no és de la seva incumbència. No és de la seva incumbència. L'edat. Una cosa tan senzilla com l'edat. I aprofito per dir-li a la gent que tregui dels currículums l'edat, per l'amor de Déu.
1: A vegades donem massa informació en el currículum, hi ha coses que no s'han de donar.
0: A ningú l'importa. Si ets intel·ligent ja faràs càbales amb els anys de la universitat. Però no cal, a ningú li interessa, no és una dada a donar. El DNI tampoc. per favor, que és pitjor encara, que hi ha gent que posa el DNI a les entrevistes de feina, als currículums. No cal, traieu.
1: Són dades sensibles que no s'han de posar.
0: No s'han de posar. Per tant, el DAT, a no ser que es tracti doncs, de, amb feines on hi hagi un límit legal doncs, de 16 a 18, estem en aquest llim, doncs no s'ha de dir l'edat. L'orientació sexual o el gènere, escolta, vostè què li agrada? És a dir, vostè què li importa amb qui me'n vaig al llit? Absolutament res, pregunta totalment fora de lloc. Vostè a quin déu li resa, si és que li resa algun? Tampoc, això tampoc és una pregunta que ens hem de fer. La religió i les creences, cadascú a casa seva i Déu a la de tots. Però ho deixem cadascú a casa seva. La nacionalitat. No, és que a mi aquest no m'agrada perquè resulta que és extremeny, o és català, o és... Això seria un motiu de discriminació. Per tant, l'origen racial o ètnic tampoc és una raó a ser preguntada en una entrevista de feina. I una altra qüestió que mencionava abans, ostres, la salut, un historial mèdic, són dades sensibles, són dades d'intimitat, estan protegides per la normativa, vostès no han de donar cap mena de relació sobre això. Si li fessin alguna pregunta en relació amb la discapacitat, això seria acceptable si fos necessària una adaptació del lloc de feina, per exemple. Aquí sí que això tindria tota la lògica del món, però no per ser discriminat. Per tant, aquestes preguntes que es consideren no pertinents per valorar la capacitat professional i que poden ser discriminatòries. Si algun empresari que ens escolta està temptat a fer alguna d'aquestes preguntes, jo li recomano que ho reconverteixi i pregunti per l'experiència professional, per la formació acadèmica, pels voluntariats, la paraula en anglès, l'engagement associatiu, no? la xarxa, el crear xarxa associativa, les competències, les habilitats, que al final es veuen amb la formació, amb les activitats que un desenvolupa, la disponibilitat, si tens carnet de cotxe, si no, escolti'm, el que correspon. I preguntes, doncs també, a nivell psicològic, això ho fan molts recursos humans, per veure, no?, com te'n sortiries d'una situació. Tot això té lògica en un procés de selecció.
1: Tot això sí que es pot fer.
0: Tot això es pot fer i s'ha de fer. Si no, escolti'm, com podríem determinar amb qui ens quedem i amb qui no? No podríem fer.
1: I, de fet, a vegades fent aquestes preguntes ja acabes descobrint el que no pots preguntar directament, no?
0: Exacte.
1: És a dir, per exemple, a l'edat, si saps quan va anar a la universitat, més o menys pots fer els teus càlculs. No tothom hi va als 18 anys, però pots fer els teus càlculs ràpidament.
0: Si som intel·ligents, hi ha alguna cosa que ens interessa, ja trobarem la via per trobar-la, però no siguem barruers, no siguem fets i deixats estar i no ho preguntem directament. Llavors, com podem exercir el dret? I demano disculpes als oients, però estic una mica encostipat, Això, escolta'm...
1: No et preocupis, Jan, jo crec que t'entenen perfectament.
0: Oi que sí? Clar, català. Doncs, escolta'm, com han d'exercir aquests drets, no?
1: Què poden fer?
0: Què poden fer? És el que dèiem abans. Podem fer el que vulguem, no? Però si et fan preguntes il·legítimes o que contravenen, no?, aquests principis de discriminació, d'igualtat, etc., tenim diverses opcions. En el moment podem respondre, escolti'm, això crec que no és pertinent o que no és objecte del que se m'està avaluant, són dades personals i jo prefereixo parlar-li de la meva experiència professional, dels meus estudis, etc. No?
1: El que diem sempre, parlar-ne, no?
0: Sempre parlar-ne, sempre parlar-ne. Després, si tu creus que no se t'ha contractat per una raó discriminatòria, fruit doncs, del que has vist en aquella entrevista, sí que podries denunciar-ho a Inspecció de Treball o presentar una demanda. Com sempre, les coses s'han de provar.
1: Necessitem
0: proves, per tant, si tens la sospita que això passa, etc., preveu. Preveu. I ho has de preveure, vol dir, doncs, potser gravar-ho.
1: Clar, això potser... ho podem fer. Podem gravar una entrevista de feina?
0: Si jo intervinc en la conversa, sí. Això vindria per un altre capítol, el secret de les comunicacions. Però en una gravació, jo el que no puc fer és deixar un telèfon en el restaurant, com va fer la senyora Camacho a la Camarga, gravar els demés i després quedar-me amb aquella informació, que en aquell cas la senyora Camacho també hi era, però bé, el que no podem fer és fer-ho amb tercers sense que jo hi intervingui. Però jo puc gravar una conversa entre tu i jo sense que tu ho sàpigues.
1: No cal el meu consentiment per fer-ho,
0: No, ara bé, compta amb la difusió. Compta amb la difusió. Una cosa és gravar-ho i tenir-ho i poder-ho fer servir per un possible procediment judicial. Ara bé, difondre-ho podria estar vulnerant els drets de l'altra persona que no té el coneixement. Vull dir, compta amb aquestes coses perquè fem un joc d'equilibris de drets. Per tant, hem de vigilar molt.
1: Si és un tema interessant, podem indagar-hi en un altre capítol.
0: Podem indagar-hi.
1: Però tornem al dret aquest de les entrevistes. Què més?
0: Si tenim indicis clars de discriminació, en aquest cas, la prova recau en l'empresa. És a dir, que ells hauran de demostrar que no hi ha hagut discriminació.
1: Uh-huh.
0: Val? I finalment sí que si hi ha en casos més greus, doncs es podrien reclamar danys i perjudicis, a part doncs, de la nul·litat doncs, de la decisió de no haver-ho contractat.
1: I per tant ens podrien indemnitzar.
0: Sí, però bé, això és una situació més... no diré utòpica, però sí que allunyada de la pràctica.
1: Això no acostuma a passar, diguem.
0: No.
1: Uh-huh. Doncs anem acabant. Quins consells pràctics ens dones perquè no ens vulnerin els nostres drets en aquestes entrevistes?
0: Doncs bé, si ets candidat, hi haurà una sèrie de qüestions, i si ets l'empresa, una altra.
1: Si ets candidat, estàs en aquella situació de vulnerabilitat, no?, que diem a vegades.
0: Sí,
1: que
0: tu com els llogaters quan van assignar el pis.
1: Exacte, tu necessites aquesta feina.
0: Correcte. Sí, però recorda, no tens l'obligació d'haver de respondre a preguntes fora de lloc, a preguntes contràries als principis d'igualtat de no discriminació. Dirigeix-te a la persona al davant, exposa-ho de manera tranquil·la si ho consideres i redirigeix la conversa a la mesura que puguis a la teva experiència, a les teves capacitats i, per tant, centra't en l'objecte en si de l'entrevista i guarda proves en el cas de que tinguis sospites de que això pugui estar ocorrent. Contràriament, si ets l'empresa, et diria: centra't en valorar les competències i no la vida personal de les persones. Evita aquestes preguntes, també per estalviar-te tu problemes.
1: Uh-huh,
0: per estalviar-te
1: clar.
0: Problemes, perquè, escolti, igual que estem dient que vostè pot trobar la manera, l'altra part també pot estar trobant la manera de demostrar que no està actuant correctament. Per tant, vigilin amb això. I finalment, has de tenir en compte com a empresa que, ostres, si tu tens un bon servei de recursos humans, un bon servei de selecció de personal, això et dona una imatge que t'estalvia problemàtiques. Per tant, com que l'objectiu de l'entrevista de feina és avaluar si la persona és adequada o no i no jutjar-li la seva vida personal, que cadascú es limiti a fer el que li toca i que respectar aquest límit, a part de ser una qüestió de legalitat, també és una qüestió de respecte.
1: Això és superimportant, eh? Al final, la base de tot, més enllà dels nostres drets, hi ha el respecte, no? Que és un dret fonamental que tots mereixem. Doncs moltes gràcies, Jan. Prenem nota perquè realment les entrevistes de feina són unes pràctiques recurrents a les nostres vides. Tots hi hem passat una, dues, tres, quatre les vegades que faci falta, perquè normalment surts d'allà amb negatives i costa, no?, moltes vegades. Llavors, molt important tenir tot això en compte a l'hora de fer les entrevistes de feina. Gràcies, Jan, i ens retrobem en el proper programa.
0: Moltes gràcies i disculpeu de nou la meva veu de nas.
2: Però que maca, Radio Vila Sacra, la més guapa, tant pel dia com la nit.

0: La nit.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'Usa i Llençà.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Bona nit. Un viatge en el temps. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. A la Costa Brava cada cop és més complicat trobar-hi pop. Un estudi del 2022 ja va detectar una davallada dels exemplars adults al golf de Roses i Pals. Ara, la Fundació Live i el Parc Natural del Montgrí recuperen el projecte per esbrinar les causes d'aquest descens i intentar revertir-lo. Girona, Gemma Esteve.
1: Els investigadors han instal·lat olles de ceràmica al fons del mar que els pops poden utilitzar com a refugi. A partir d'aquí estudiaran si el descens està relacionat amb l'escalfament de l'aigua, la falta d'aliment o la manca d'espais adequats per a la reproducció, tot plegat en un context de canvi climàtic i alteració dels ecosistemes marins. Boris Weitzman és biòleg i un dels participants del projecte.
2: De fet, ja hem vist algunes tentatives de femelles intentant reproduir-se als caus. Ens anima a continuar perquè és possible que sí, que es doni reproducció dels pops aquí a la bahia i això permetiria recuperar la població.
1: I és que els experts alerten que la prohibició de pescar pop a l'estiu coincidint amb la veda no és suficient. L'objectiu final és entendre les causes del declivi i plantejar mesures que permetin recuperar-ne la població. Recorden que el pop és clau per l'ecosistema marí, ajuda a regular les poblacions de crustacis i peixos i alhora és aliment d'altres espècies. Els responsables de l'estudi busquen finançament per allargar el projecte durant 4 anys, el temps que consideren necessari per obtenir dades fiables.
3: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
4: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i APA.

Per què hi ha alguna cosa en lloc de no res? Per què sempre desapareix només un mitjó i mai la parella sencera? On era el jo abans de néixer? Si et peguen amb un diccionari, és una agressió verbal o física? On va un pensament quan desapareix? Si intento fracassar, però ho aconsegueixo, què he fet? Per què a vegades sabem coses sense saber com les sabem? Què passa si Pinocho diu "em creixerà el nas"? Qui mira quan estem mirant? Si ningú ens mirés mai, continuaríem sent els mateixos? Si et cau el sabó a terra, està el terra net o el sabó brut? Si desaparegués la humanitat, desapareixeria la intel·ligència del planeta? Fer-nos preguntes estranyes és una manera de no perdre la mirada de nen. La curiositat, la capacitat de contemplar, d'interessar-nos pel que tenim davant. Sense curiositat no hi ha evolució possible. I potser el més important no és trobar respostes. El més valuós és la mateixa pregunta. Perquè en la pregunta ja hi ha l'anhel de recerca. Hi ha l'interès, hi ha la connexió amb el nen interior que mira el món fascinat. Quan una pregunta no té resposta, potser no és perquè no n'hi hagi, sinó perquè encara no toca. I està bé així. Podem relaxar-nos en el no saber i aprendre a evitar la pregunta. Perquè moltes vegades, en la pregunta, ja hi és tot.

0: informació, música, entreteniment.
1: Saps que mentre escoltes la ràdio pots investigar el càncer? Encara que mai hagis trepitjat un laboratori. Perquè col·laborant amb Cris contra el càncer impulses la investigació. Dona a criscàncer.org i uneix-te a la generació que cura el càncer. La generació Cris.

0: Dani.
1: Els petits gestos de cada dia.
2: Només a Ràdio Vila-sacra.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El Mario ens recita un poema ple de fred. I sabeu per què? Perquè a ell li agrada el fred, la neu, els guants i la poesia. El sentim?
5: Hola, em dic Mario Cortés i aquest any estic fent quart de primària. El poema que he escollit té com a títol L'hivern i no té autora. L'he escollit perquè m'agrada molt l'hivern. M'agrada l'hivern perquè m'agradarà per la neu blanca i pel Nadal. El fred de l'hivern té una solució: els guants, la bufanda i la calefacció.
4: Gràcies per recitar aquest poema. Just l'has fet en el moment ideal, l'hivern. Abrigueu-vos bé, que fa fred. Adeu, embaladí.

Correm per arribar abans. Correm perquè estem contents, perquè estem enfadats, perquè ens agrada. Correm, correm i correm. Fins que... deixem de córrer. L'excés de velocitat és incompatible amb la vida. No corris, viu més. Generalitat de Catalunya.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Durant el primer semestre de l'any, unes 5.000 persones han mort només a Catalunya mentre esperaven la valoració del grau de dependència o cobrar la prestació, segons dades de l'Observatori Estatal per a la Dependència. De mitjana, el temps d'espera entre aquesta valoració i rebre la prestació és d'uns 600 dies, apunten des del Departament d'Afers Socials i Inclusió. Amb el Pla Cura, que es va engegar a finals d'abril, busquen retallar aquest termini al màxim possible, duplicant el personal que fa les valoracions i assistint també als ajuntaments. Les causes del desgavell les desgrana Carolina Omar, secretària d'Afers Socials i Inclusió.
2: Una dècada de baixa inversió en polítiques públiques i alhora de creixement exponencial de l'envelliment de la població.
1: Un sistema col·lapsat ara per ara, incapaç de donar resposta a la ciutadania i que s'ha de preparar per rebre 30.000 noves sol·licituds cada any, la llei de la dependència o quan l'espera es converteix en un sense viure.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
3: Continuem i ui, el que tenim ara.

Passarella celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarella.com.

0: no ets jutge professional, deixa de jutjar. Demostra que pots superar amb fets el que jutges amb paraules i gaudeix del que ningú més t'ofereix ara per ara. Notaràs lo feliç que pots arribar a ser, per fi.
1: A la vida, fets no paraules. Gràcies.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
3: Vine a sentir.

0: una patada rápidamente.
1: Radio Vila Sacra. Radio Vila Sacra.
2: Radio Vila Sacra.
3: Radio Vila Sacra.
4: Radio Vila Sacra.
5: Radio Vila Sacra.
6: No trobaràs res igual, perquè ens preocupem de que ningú ens pugui igualar.
7: No trobaràs res igual, perquè no seguim modes i anem al nostre aire.
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Ràdio Vila-sacra.
10: No trobaràs res igual, perquè no hi ha res igual enlloc.

0: La Torre Eiffel, un dels monuments més emblemàtics del món, no sempre ha tingut el característic color marró vermellós amb el que la coneixem. Va ser construïda el 1889 i la seva estructura era originalment de ferro forjat sense pintar, exposada als elements. Amb el temps, el ferro es va rovellar naturalment, adquirint un to marró fosc. No obstant això, el 1907 es va decidir pintar la torre per primera vegada per protegir-la de la corrosió. El color triat va ser un to de vermell bordeus, que es va considerar més atractiu i durador que el marró rovellat. Després de llavors, la torre ha estat repintada diverses vegades, amb lleugeres variacions amb el to de vermell, però sempre mantenint aquest aspecte característic. L'últim cop que es va pintar la Torre Eiffel va ser el 2010, utilitzant un to vermell-marró que s'assembla més al color original del ferro rovellat. Aquest nou color, a més de ser més estètic, també ofereix una millor protecció contra la corrosió i s'espera que duri fins al 2030. Curiosament, el color de la Torre Eiffel no només és una qüestió d'estètica, sinó també de funció. El to vermell marró que s'utilitza actualment reflecteix millor la llum del sol, fet que ajuda a mantenir la temperatura de l'estructura i a reduir el consum d'energia.
1: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
2: Sí, sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix només Ràdio Vila-sacra.
3: La ràdio que s'entén intel·ligentment.
2: Tant si es vol com si no es vol. 107 FM i punt.
4: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

0: Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada.
1: De camí a l'escola dels nens, una mica d'entreteniment.
2: Veig, veig.
1: Si trobes en bus per anar a la feina, una mica de paciència.
2: Ja no arribo.
1: Si vas al súper a fer la compra, una mica de memòria.
2: Plàtans i iogurts.
1: I per tot això,

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores. Doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació. Doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio
9: Vila-Sacra.
10: Ràdio Vila-Sacra.
11: Ràdio Vila-Sacra.
12: Ràdio Vila-Sacra.
13: Ràdio Vila-Sacra.
14: Has estat víctima d'una estafa bancària per SMS o correu electrònic? A Kernel Legal, especialistes en reclamacions per phishing, t'ajudem a recuperar els diners amb interessos. Explica'ns el teu cas. La primera valoració és gratuïta. Informa't al 93 595 35 35 o advocatsdigitals.com.
15: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
16: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
17: Pessigolles.
18: Sabem l'esforç que suposa tirar endavant una empresa. Si és el teu cas, respira. Hi ha algú pensant en tu. A Pimec hem aconseguit que l'impost de societats vagi baixant des del 25 al 20% per a micro i petites empreses. Pimec. Descobreix el que podem fer per tu i la teva empresa.
19: Viu l'estiu perfecte a PortAventura World. Refresqueu-vos a Coral Bay, la nova zona de Caribe Aquatic Park, i completeu el dia amb Macamano Jungle, el nou trekking familiar a PortAventura Park, on tothom es posa d'acord. Entrada d'un dia als dos parcs des de 50 euros. Condicions a PortAventuraWorld.com.

0: d'estiu, refresca't com mai.
1: Aquabrava.
0: Tens emocions fortes a la zona Aqua Xam. I aventures molt divertides a l'Anaconda, la Cobra, el riu Amazones. Pels més petits, Tropic Island i Pirate Island. Descobreix el nou riu tranquil, totalment renovat, que ara ja no serà sempre tan tranquil.
1: Vine a Roses i viu l'estiu més emocionant.
0: A Aquabrava.

0: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peraldo, Max Navarro, Iseo Andodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
1: Al llarg de tot un segle, la ràdio ha estat testimoni directe i banda sonora de vida per unes quantes generacions de ciutadans de ciutats i pobles de Catalunya.
2: Ràdio Vilasacra, tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida.
3: Calla aquí!
4: Sí!

0: Preu i Esclat us ofereix aquest espai.
1: Entorn en el que ens bombardegen amb productes que ajuden a alleugerir els problemes deguts als inconvenients d'estar llargues estones perdudes en silenci i en la solitud més trista,
2: Josep Maria Blasi.
1: Caldria recordar que una flauta de cava, havent sopat, fa un bon efecte. Segons les estadístiques, un home cada quatre i una dona de cada dos es queixen de problemes de mobilitat intestinal. Uns estudis epidemiològics presentats per François Bonal en el llibre Les virtuts terapèutiques del xampany, escrit en francès, diuen que en petites dosis el xampany té un rol laxant interessant i que es mostra freqüentment eficaç. Cal vigilar perquè els efectes benèfics es perden amb l'abús i l'efecte pot ser l'invers. No és una cosa nova. En el segle XVIII la medicina popular utilitzava vi elaborat segons el mètode Champenoise per tractar certes formes de restrenyiment. Administraven un parell de flautes diàries. Per casos una mica més rebels, recomanaven prendre el cava a temperatura ambient.
3: Sigues intel·ligent.
4: Fer volar la imaginació.
5: Sí.
6: Eternament.
3: Ai.
0: L'opció dels que en saben.
7: De oca a oca i tiro perquè em toca.
0: Tanca els ulls.

0: Mentrestant, tu com sempre, a lo teu i tranquil, que nosaltres no regalem cap pernil.
1: Lo Bailao, la marca de creació d'esdeveniments del grup Wise, t'ofereix aquest espai.
2: Radio Vilasacra, la de l'Empordà, així de clar.
3: Si voleu qualsevol arxiu dels que matem durant les 24 hores del dia, demaneu informació a audiovisuals@europe.com.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Si no ets jutge professional, deixa de jutjar. Demostra que pots superar amb fets el que jutges.

0: la vida, fets no paraules. Gràcies.
1: Per arribar als 100 anys amb un esperit jove i renovat, per continuar oferint experiències úniques i sostenibles, i per continuar tenint cura del que és nostre, cal tenir un pla, el nou pla de transformació d'Aparadores. Un canvi històric per viure uns altres 100 anys, plens de moments únics.

Tavernes Lizarrán, la primera taverna autènticament basca a l'Empordà. Més de 300 tipus de tapes i racions, pinxos, muntaditos, patxaran, xacolí. Al carrer Monturiol 3 de Figueres, la primera taverna autènticament basca a l'Empordà. Per més informació i encàrrecs, truqueu al telèfon 972 50 66 67. Recorda, 972 50 66 67. Tavernes Lizarrán, el món basc més a prop que

0: temporada alta, el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Salt celebra 35 anys amb més de 90 espectacles i una edició d'alt nivell internacional. Gemma Esteve.
1: Enguany hi haurà 22 estrenes absolutes, 4 d'internacionals, una fita inèdita en la història del festival. Destaquen companyies de referència de l'escena contemporània com la belga Peeping Tom, que estrenarà una nova versió de Les Salons, i Need Company amb Everything Must Change, una proposta que combina teatre, dansa, música i arts visuals. Per a Lluís Puig, el director artístic, el festival està recollint els fruits de molts anys de feina.
2: Això ve una mica de la feina aquesta que anem explicant ja fa molts anys, de treball en xarxes europees, participació en trobades europees, etcètera, etcètera. Fa que tinguin més temporada alta present i t'ofereixin estrenes i estem molt contents.
1: La programació internacional inclou, a més, un plat fort, el retorn de Romeo Castellucci, que aterrarà a Girona procedent de París amb el seu mite de Faust. El festival reivindica també la creació catalana amb 66 espectacles, 19 de segell gironí i l'estrena de Vaca en Família de la companyia Malpelo. La temporada arrencarà el 3 d'octubre i ho farà amb Has Been, una proposta del dramaturg Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sherkawi, que reflexiona amb humor sobre fer-se gran en el món de l'espectacle.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.
7: Xato! S'estiu s'acaba. No hi ha més platja. Has de tornar.
8: Tant si t'agrada com si no, l'estiu s'acaba. O no. Sorteig de la grossa de la Diada. 2 milions d'euros per allargar l'estiu.

només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.

0: Els tradicionals molins de vent són un emblema del paisatge de Mallorca. N'hi ha més de 3.000 per tot l'illa, però la majoria estan trencats i en desús. Ara un projecte pretén rehabilitar-los perquè produeixin electricitat. Corresponsal a Palma, Bruno Forte Amires.
1: Gràcies a la força del vent, un sol molí electrificat pot donar energia a 3 cases alhora. Són els càlculs fets per Josep Pasqual, l'enginyer mallorquí que impulsa aquest projecte sostenible.
2: Una energia renovable, verda, i va a la xarxa o bé a l'ús d'un particular que viu just al costat.
1: El moviment del molí alimenta un generador i gràcies a ell neix l'electricitat. Per fer el generador han reaprofitat l'antic motor d'un cotxe elèctric, l'única cosa que ve de lluny.
2: Excepte el generador que ens han portat d'Alemanya els senyors d'Audi, tot el resto està fabricat, fet, instal·lat aquí a Mallorca.
1: De moment, en Josep ha construït un primer prototip de molí electrificat. L'ha instal·lat als afores de Palma. El seu objectiu és replicar aquest model a tots els molins de Mallorca. La majoria estan en mans de particulars i això pot ser un obstacle.
2: Els pagesos, els propietaris, els hi costa creure en una tecnologia nova que costa diners.
1: Perquè els propietaris facin el pas, el govern de les illes ha aprovat subvencions de fins a 80.000 euros. Volen evitar el que passa ara, que els molins acaben abandonats i fins i tot ensorrats.
2: És un verdader patrimoni, es toca el cor quan veiem que s'estan caient un darrere l'altre.
1: Si el projecte triomfa a Mallorca, el Josep creu que podrà exportar la seva tecnologia a altres illes del Mediterrani. Sardenya, Sicília o Creta també tenen molts molins degradats i en desús.
3: Pensa.
4: O millor escolta altres llocs, o mira la tele que això no t'ho explicaran.

0: sabia jo que la coneixies bé.
1: Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
2: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
3: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
4: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de raó.

0: en les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
1: Funciona! Cròniques dels invents. Cròniques dels invents. Amb Oriol Montner.
2: Som a l'últim terç del segle XIX. Època prolífica com poques en invents que han marcat el nostre progrés. Estem a punt de presenciar el sorgiment d'un aparell que jubilarà l'atracció animal que des de fa mil·lennis ens mou. L'automòbil. L'invent té molts pares i, de fet, de precedents més o menys reeixits n'hi ha molts. Fins i tot alguns al segle XVIII. Però es pot considerar que els principals pares són els alemanys Nikolaus August Otto, Gottlieb Daimler i Carl Benz. L'automòbil, que va tenir molts altres noms, era un cotxe sense cavalls, evidentment, que avançava gràcies al moviment d'un pistó dins d'un cilindre. Primer es va fer funcionar amb vapor, després amb gas i, finalment, amb combustibles derivats del petroli. De fet, el motor de combustió interna o d'explosió aprofita la lògica de la màquina de vapor, però incloent-hi una gran millora. Genera dins seu mateix el que la màquina de vapor feia entrar des de fora a través d'uns conductes que duien l'escalfor generada al cremador. L'automòbil, amb el motor de combustió interna, ho fa molt més ràpid. De fet, és immediat i tot plegat ocupa molt menys espai.
3: Jaume Estela, enginyer industrial.
4: El que fa és generar aquesta expansió de la càmera de combustió amb una explosió. El que fa és aspirar aire, comprimir-lo dintre d'aquesta càmera, amb la qual s'aconsegueix que augmenti molt la temperatura i se li aporta una petita quantitat d'un combustible que, amb una petita guspira, fa que es cremi i es crema d'una manera molt explosiva. I aquesta explosió i aquesta expansió de gasos de combustió, que són el resultant d'aquesta combustió, són el que fan que aquest èmbol es mogui amb molta força.
2: El funcionament és, doncs, en bona part, una transposició de la màquina de vapor.
4: Sí, sí, el principi mecànic és molt similar. És fer treballar un pistó amb una pressió. La màquina de vapor la faig treballar amb la pressió del vapor que jo he generat abans, i en el motor de combustió la pressió la genero provocant una explosió dintre d'una càmera tancada.
2: I amb l'aportació del combustible en lloc del vapor d'aigua, la cosa millorava molt.
4: Fem que exploti, no? És un combustible, fem que es cremi. A veure què passa. Llavors vam veure que en cremar-se allò feia una explosió i movia el pistó amb moltíssima més força i d'una manera molt més ràpida que ho feia la pressió del vapor. Amb la qual s'aconseguien potències més altes, rendiments més alts, s'aconseguia moure coses a una velocitat superior o amb molta més força.
2: A la feliç societat nord-americana i europea de finals del segle XIX, la sensació era que el futur havia arribat. L'automòbil era la fi de l'atracció animal. Els paisatges urbans de ciutats i pobles canvien radicalment d'aspecte en pocs anys. Cavalls i rucs, amb tots els excrements i paràsits que comporten, desapareixen i els carrers s'omplen de màquines que treuen fum. L'automòbil és molt més efectiu i potent que els cavalls. I, a més, no es posa malalt i no es cansa. Es pot espatllar, d'acord, però no es queixa i funciona molt millor i moltes més hores. Tenir un cotxe, a més, era motiu d'orgull i signe de distinció social. De moment, només els més rics hi tenien accés. I si abans hem parlat dels pares de la criatura des del punt de vista tecnològic, aquí cal agrair-li la fabricació en massa a preus assequibles perquè hi poguessin accedir moltes més butxaques, és el nord-americà Henry Ford, que el 1903 va fundar la Ford Motor Company i 5 anys més tard va posar a la venda el seu Ford T. Segur que Ford ja podia preveure que el cotxe seria el principal mitjà de transport del segle que començava llavors, com així va ser. Però segur que els seus somnis es van quedar curts pel que fa a l'èxit de l'invent. De fet, en va tenir tant i es va convertir en un dels vaixells insígnies de les societats del segle XX, que ara la feina que tenim és pensar com apartem de la circulació bona part dels cotxes si no volem pagar un preu ambiental absolutament inassumible.

0: Què dius?
1: Què?
2: I tens proves del que dius? Doncs directe al jutjat. No tens proves?
1: No.
2: Doncs a l'infern per ser mala gent.
3: Ràdio Vila Sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.
4: Ràdio Vila-sacra, 107 freqüència modulada.
5: Compartint emocions.
6: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El sector agrícola es fa més conscient que calen canvis per afrontar les jornades laborals al camp davant les temperatures extremes, cada vegada més freqüents. En aquest sentit, una prova pilot a les comarques de Lleida testeja maquinària adaptada amb ombres i ventiladors i també roba específica per als temporers. Anem a Bell-lloc d'Urgell, Alba Mor.
2: L'estudi neix de la col·laboració entre el grup de salut en persones migrants i el grup de recerca de ciència participativa de l'Institut de Salut Global de Barcelona. S'ha desenvolupat durant més d'un any a través del diàleg amb pagesos, temporers, representants de col·lectius migrants i professionals sanitaris. Tot plegat per investigar solucions innovadores per protegir els treballadors de les zones de calor extremes com les que s'han viscut enguany. Miquel Úbedas, de la Càtedra d'Igualtats Socials de l'UDL, Salomó Torres, de Pagesos Solidaris, i Manel Cònsol, a Pages de Bell-lloc.
3: Cada cop hi ha més preocupació amb el sector per el tema de la fruita, però també per els treballadors i per les com pot afectar això també a la salut de les persones. No?
4: La tendència és que cada vegada la temperatura doncs, anirà pujant i acabarà sent una eina imprescindible per poder treballar en condicions dignes.
5: Jo crec que una millor rendibilitat del treballador, treballa molt més a gust, descansant, no, perquè la feina és pesada, però és molt diferent estar a davall del bat de sol que estar a davall de que d'un tendall, no? I a part, amb els EPIs que els han donat, també és molt més relaxat, podríem dir.
2: La idea, després d'aquesta prova pilot, és aplicar el mateix procés a Andalusia, un lloc de l'Estat que també depèn de l'agricultura i on es veuen afectats per l'augment de les temperatures.

0: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
2: Una setmana més, benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs comencem amb el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana dedicada al mes d'agost. Parlarem de Ramon Vilà i de Ramon Serrat. Radiarem dues sardanes s'estrena i acabarem amb tota la informació sardanista. Doncs comencem amb una sardana referent al mes d'agost que tancarem dilluns. D'Agustí Borgunyó, escrita a Nova York. Escoltem Agustenca, interpretada per la Cobla Sabadell.

Hem acabat d'escoltar la sardana d'Agustí Borgunyó titulada Agustenca, interpretada per la Cobla Sabadell, segon premi del concurs de sardanes de S'Agaró, celebrat el 21 d'agost de 1955. Anem per als nostres compositors. Comencem parlant de Ramon Vilà Ferrer, en el 114 aniversari del naixement. Ramon Vilà naixia a Granollers el 3 de setembre de 1902 i també hi moriria el 2 de gener de 2003. Va ser músic de cobla i un dels compositors de sardanes més prolífics de la seva generació. Va començar els estudis musicals als 5 anys amb el seu pare, el mestre Joan Vilà Ayats, i posteriorment va estudiar piano a l'Escola de Música de Granollers amb Aureli Font. A Barcelona va completar els estudis d'harmonia amb Enric Morera. Amb només 14 anys va ingressar com a tiple a la Principal de Granollers. Més endavant va formar part de la Copla Orquestra Pla Pei i després de la Guerra Civil va tocar amb altres formacions, entre elles la Catalònia de Granollers i la Lira de Sant Celoni, on interpretava el trombó i el flabiol. Com a compositor va tenir una producció extensa, més de 250 sardanes, a més de diverses peces de música de ball. El seu estil era especialment popular, que ell mateix anomenava efectistes, obres com Enèrgica, Batalladora, Adéu Genís, Ara em toca a mi, El refilaire, Cridanera, Anemi o Fora mandra. La seva obra també va obtenir diversos reconeixements en concursos de composició. El 1978, Flors i Violes va obtenir el tercer premi del concurs Joaquim Serra. El 1982, el Castell de la Roca va aconseguir el segon premi del mateix concurs. I el 1983, Cors Catalans va obtenir el primer premi Francesc Basil. L'any 79, Mercat del Ram havia obtingut també el primer premi del concurs musical de Vic, convocat amb motiu del 50è aniversari de l'agrupació sardanista. Entre les moltes composicions hi ha també sardanes dedicades a diverses poblacions i persones. Ramon Vilà Ferrer va deixar una obra immensa, bona part de la qual s'ha mantingut vinculat al repertori de les cobles, una producció popular, directa i pensada sovint per a ballar i per fer lluir els instrumentistes. Com per exemple la sardana que escoltarem, obligada de tenora i ni molt menys molt coneguda ni interpretada. El títol ja diu més o menys què ens trobarem. Quina fera! La 35a del seu catàleg, datada de 1953 i dedicada a en Quimet Bofill, llavors tenora de la cobla La Lira de Sant Celoni. Quina fera ens l'ofereix la Principal del Llobregat del 2000, en Pere Benítez a la tenora.

Principal del Llobregat del 2000, amb Pere Benítez com a solista de tenora, ens acaba d'interpretar Quina fera, de Ramon Vilà. I parlem ara del que ha estat el compositor destacat d'agost, Ramon Serrat Fajula, en el 145 aniversari del naixement. Ramon Serrat naixia a Sant Joan de les Abadeses el 4 d'agost de 1881 i va morir a Terrassa el 2 de novembre de 1944. Va ser músic, compositor, director i professor de música, però el recordem especialment per la seva important producció sardanista. De ben petit va començar a estudiar música a Sant Joan, primer amb un miner aficionat a la música i després amb l'organista del monestir Basili Vilageliu. La seva trajectòria com a músic el porta a diverses poblacions: Ribes de Freser, Olot, Granollers, Cassà de la Selva i Ripoll. A Olot va formar part de la Copla La Lira el 1913. A Cassà de la Selva, juntament amb Pere Mercader i Pere Arpa, va ser un dels fundadors de la Copla Salvatana. A Ripoll va dirigir l'Escola Municipal de Música, l'Orfeó de Ripoll i diverses corals. I el 1919 va fundar la Copla Orquestra d'Aliança Ripollesa. També va rebre lliçons d'harmonia i contrapunt d'Enric Morera, que influïa la seva formació com a compositor. El 1925 es va traslladar a Terrassa, on havia guanyat per oposició la plaça de director de l'Escola Municipal de Música. També va dirigir la banda municipal i diverses agrupacions corals. La seva producció comprèn un gran nombre de sardanes, a més d'obres per a piano i violí, música simfònica, una sarsuela i altres composicions. Entre les seves sardanes trobem la Gracieta de Rocaters, l'Oreig entre els pins, la Cançó de l'Esmolet, Fent-se clar, o Pregària, entre moltes d'altres. El seu fons personal, amb centenars de partitures i documents, es conserva a la Biblioteca de Catalunya. Una de les seves obres més vinculades al poble natal són les serenates que va compondre el 1934 per al Ball de Pabordes de Sant Joan de les Abadeses, que encara avui formen part de la tradició de la Festa Major. Ramon Serrat Fajula va deixar una obra molt extensa i una profunda petjada a la música de copla catalana, tot i que molts anys una part important de la seva producció ha quedat injustament en un segon pla. Doncs de Ramon Serrat escoltarem una de les seves grans sardanes, on la tenora és protagonista. Pregària, estrenada el 2 de juliol de 1944 a Terrassa, interpretada per la Copla de Cambra de Catalunya del 2000 amb Ramon Saladriga sala tenora. Pregària, de Ramon Serrat Fajula.

Cobla de Cambra de Catalunya ens oferia la sardana de Ramon Serrat titulada Pregària. Anem per les estrenes. El dijous 20 d'agost es va celebrar al Castell de Calonge un concert per a dues formacions dins el Festival Festiu 2026 amb les Cobles Sant Jordi i Principal del Llobregat. Concert estructurat amb una primera part on les cobles van interpretar sardanes en solitari i una segona part en sardanes i obres conjuntes. La segona part s'iniciava amb una estrena deguda a Jordi Molina titulada El Castell de Calonge, que va ser dirigida per l'autor. Escoltarem aquesta estrena interpretada per les dues cobles amb en Jaume Aiello a la percussió des d'una gravació de la dansa catalana, El Castell de Calonge, de Jordi Molina.

Aquesta era l'estrena de Jordi Molina, titulada El castell de Calonge. I seguidament es va reestrenar per a dues coples i percussió la sardana de Monti Galdón, Calonge i Sant Antoni, Pensa Lila, estrenada per una copla el 8 de març passat en el marc del concert del mateix nom celebrat a la Sala Fontova de Calonge. Principal del Llobregat, Sant Jordi i Jaume Hielo, dirigits per Marcel Sabater. Calonge i Sant Antoni, Pensa Lila, de Monti Galdón, gravació també de la dansa catalana.

0: dansa catalana, compositors, novetats i l'agenda sardanista de la setmana, en un programa dirigit i presentat per Joan Teixidor, La dansa catalana.
1: Calonge i Sant Antoni pensa en Lila de Monti Galdón. Ens l'oferien les cobles Sant Jordi, Principal del Llobregat i Jaume Hielo a la percussió, dirigits per Marcel Sabater. Tirem full. Informació per avui dissabte. A les 12 del migdia, Pineda de Mar, festa major amb la cobla Ciutat de Girona. A Rodonyà, festa major amb la cobla Ressò d'Ensaires del Penedès. A l'escala a la plaça de Catalunya, de festa major amb els Lluïssos Cobla. A la 1 del migdia, al Palau d'Anglesola, festa major amb la cobla Tàrrega. A 6:15, a Garrigoles, festa major de les Olives amb la cobla Principal de Porqueres. A Casserres, festa major amb la Berga Jove. A Granollers, de festa major amb la cobla Meravella. A 6:45 de la tarda, Calella de Palafrugell amb la cobla Baix Empordà. A Matadepera, de festa major amb la cobla Contemporània. A Premià de Mar, 53è aplec de la Sardana amb les cobles Juvenívola de Sabadell, Sant Jordi i Marinada. A Cambrils, al Parc del Pescador, 44è aplec de la Sardana amb la cobla Reu Jove. A les 7 de la tarda, a Sant Hilari Sacalm, de festa major amb la Principal de Cassà. A Llançà, festa de la Valleta amb la Vila de la Jonquera. A 7:45 del vespre, a Bellcaire d'Empordà, de festa major amb la Principal de Banyoles. A les 8 del vespre, a Calafell, amb la Cobla Vells de Riella. A Andorra la Vella, amb la Cobla Ciutat de Solsona. Per les 9 del vespre, a Vidreres, 44a nit de la Sardana, amb les Cobles Principal de Llobregat i Juvenívola de Sabadell. I per les 10 de la nit, a Viladrau amb la cobla Lluïssos Cobla, en Camp, vigília del 37è aplec de la Sardana amb la cobla Flama de Farners, a Lloret de Mar amb la Bisbal Jove i a Roses amb la cobla La Principal de Banyoles. Doncs fem una primera parada al 53è aplec de Premià de Mar per escoltar una de les sardanes programades de conjunt. Andalet de Premià, de Francesc Marrós, que escoltarem des d'una gravació interpretada per la cobla Caravana.

Acabem d'escoltar la sardana de Francesc Marrós titulada Andalet de Premià, interpretada per la Cobla Caravana. Continuem endavant. Informació per diumenge. A les 11 del matí, en camp, 37è aplec de la sardana amb les Cobles Juvenívola de Sabadell i Flama de Farners. A Palau Solità i Plegamans de Festa Major amb la Ciutat de Terrassa. A les 12 del migdia, Dosrius amb la Cobla Canigó. A les 12 i a les 4 de la tarda, Peralada, 53è aplec de la sardana amb les Cobles Ciutat de Girona, Sant Jordi i Mil·lenària. A l'una del migdia, Miralcamp amb la Cobla Vents de Riella. A 6:15 de la tarda, Sant Joan de Mollet de Festa Major amb la Principal de Porqueres. A Sant Joan de les Abadeses, el Passeig del Comte Guifré amb la Vila d'Olesa. A les 6 de la tarda, Agullana, Festa Major de l'Estrada amb la Cobla Foment del Montgrí. A les 7 de la tarda, Cervià de Ter, Festa Major amb la Cobla Baix Empordà. A l'Escala, a la plaça de Víctor Català, de Festa Major amb la Cobla Contemporània. A Llafranc, amb la Cobla Principal de Banyoles. A Brera, amb la Cobla Nova Vallès. Al Vendrell, amb la Principal del Llobregat. Per 8:15 del vespre, a Sant Pol de Mar amb la Cobla Sabadell, a Malgrat de Mar amb la Cobla Banda del Col·legi Santa Maria, a Blanes amb la Cobla Els Rossinyolets, a Castelldefels amb la Ciutat de Cornellà i a Calella amb la Cobla Ciutat de Granollers. Per 8:00 PM, a Gramunt amb la Cobla Vents de Riella i a les 10 de la nit a Sant Antoni de Calonge amb la Cobla Ciutat de Girona i a la Seu d'Urgell de Festa Major amb la Pell Puig Cobla. Esperem ara el 53è aplec de Peralada per escoltar el seu himne programat de conjunt. Peralada, de Josep Serra, que escoltarem des del concert festiu de Calonge, interpretada per la Principal del Llobregat.

Principal de Llobregat ens oferia la sardana de Josep Serra titulada Peralada. Abans d'enllestir la informació d'entre setmana, molt més reduïda que les darreres setmanes, pararem el 37è aplec d'en Camp per escoltar la sardana que el clourà, també interpretada de conjunt. Aplec en Camp, de Joan Roure, amb la Copla Salvatana.

Després d'escoltar la cobla salvatana interpretant Apleca en camp de Joan Roure, anem per la informació d'entre setmana. Per dilluns, segurament la més extensa de la setmana. A les 12 del migdia a la Seu d'Urgell de Festa Major amb la cobla Vents de Riella. A la 1 a Sant Ramon de Festa Major amb la cobla Montgrins. A les 6 de la tarda a Camprodon amb la cobla Ciutat de Girona. A Vilafranca del Penedès a la Rambla de Nostra Senyora de Festa Major amb la cobla Catània. Per les 8 del vespre a la Seu d'Urgell de Festa Major amb la Vents de Riella. I a les 9 del vespre a Perpinyà amb la cobla Milenària. I a les 10 de la nit a Santa Coloma de Farners amb la cobla La Flama de Farners. Per dimarts, a les 12 del migdia, Figaró-Montmany, de Festa Major amb la Cobla Marinada, a 6:45 de la tarda, Centelles, Festa Major amb la Cobla Ciutat de Girona, i a les 8 del vespre, a la Seu d'Urgell, de Festa Major amb la Principal de la Bisbal. Per dimecres, a 12:45 del migdia, a l'Escala, a la plaça de l'Església, de Festa Major amb la Ciutat de Girona, i a 9:45 de la nit a Calaf, amb els Lluïssos Cobla. Per dijous, 3 de setembre, a 6:45 de la tarda, a Pals, Festa dels Masos de Pals amb la Principal de Porqueres, i a les 9 del vespre, a Banyuls de la Marenda, doble ballada amb les cobles Principal del Rosselló i de Salveres. I acabarem a divendres, 4 de setembre. A les 6 de la tarda, Cabrera de Mar, Festa de la Verema amb la Principal del Llobregat. A les 9 del vespre, Almacelles, 21ena Sardanes a la Fresca, al Segrià, amb la cobla 11 de setembre. I a 9:45 de la nit a Solsona, concert de vigília de Festa Major Arnau Tordera i la cobla juvenil Ciutat de Solsona. I nosaltres fins aquí hem arribat. La propera setmana tornarem amb més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com. Acabarem a la ballada que interpretarà la Ciutat de Girona dilluns a Camprodon. Una de les sardanes programades és Besalú Festiu de Ricard Viladesau, que ens ofereix la Principal de la Bisbal. Sigueu molt feliços, adéu-siau i molt bona setmana.

la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes. Tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta, pots adreçar-te a un restaurant. I per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: Pareu bé l'orella.
2: Apa, posa el volum ben fort i gaudiu.
3: Les grans reflexions de Pau Riba.
4: Reflexions?
3: Aquesta setmana...
5: Com superar un casament?
6: Doncs sobretot no fent com un amic meu que en no trobar cap paquet d'arròs cru a l'hora de sortir de casa, arreplegar corre-cuita unes restes de paella del dia anterior i en acabar la cerimònia les anar tirant agrapats sobre els nuvis, cosa que convocar gats i gossos, provocar crits i esglais i un caos impressionant del que no en sortir amb les cames per davant de pur miracle.
7: Tot és molt confús.
8: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi.
9: Aido!
8: Apuja el volum.

0: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peraldo, Max Navarro, Iseo Andodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
1: Una recomanació.
2: A veure, aquest...
3: Tingui, vaja.
4: I és gratis.
2: Doncs som-hi.
3: Gràcies.
5: Data de la venda, número del tiquet, descripció de l'article...
6: Per qualsevol reclamació, canvi o devolució, pels defectes que apareguin en els productes un cop els comprem, ens hem d'adreçar al venedor amb la factura o el tiquet de compra. La llei et protegeix. Recorda, si tens la factura, tens la garantia. Informa't en el web consum.cat o al telèfon 012. És un consell de l'Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.

els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones. Los campeones.

0: Hola a tothom! Sabíeu que en català hi ha verbs i expressions que tenen un pronom enganxadet sense que hi faci cap funció sintàctica? Avui farem un tast dels verbs més comuns amb pronom febles, els grans oblidats. Haver-hi, hi va haver molt d'enrenou. Anar-hi, ja hi vaig. Què coi és això de vaig? Anar-se'n, se n'ha anat ben lluny. Sortir-se'n, se n'ha sortit prou bé. Posar-s'hi, tenim feina, ens hi posem? Dir-hi la seva, ningú li demana la seva opinió i sempre hi diu la seva. Trobar-s'hi, s'hi troba a gust. Veure-hi, sentit de la vista. Sentir-hi, sentit de l'oïda. Té un tap a l'orella i no hi sent. Prendre'n nota. En prenc nota. Graveu-vos al cervell aquestes expressions o tatueu-vos les més curtes, si podeu. Un pensament per tota aquesta llista que tan sovint veiem sense pronoms i que, si no hi posem remei, veurem inscrita en una làpida. Apadrina un pronom feble. Quin és el vostre gran oblidat? Fliparàs. Al·lucinaràs.
1: I parlant d'emocions.
2: 31.
1: Vale.
3: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixi de Clar.
4: És l'hora del pati.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Servei Municipal de WhatsApp a Vila-sacra.
3: 678-60-13-31.
2: Només per enviar informació.
3: No es contestaran trucades ni missatges. 678-60-13-31.
4: L'usuari pot donar-se d'alta i baixa en qualsevol moment.
3: Més informació 972-50-75-23. Ajuntament de Vila-sacra.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Barcelona encapçala el rànquing estatal del preu pel lloguer d'una habitació en un pis compartit. En demanen 600 euros al mes de mitjana, mentre que el conjunt de l'Estat aquesta xifra se situa al voltant dels 425 euros. Són dades del portal immobiliari Idealista, que també recull que Ceuta i Palma són les ciutats on el segon trimestre d'aquest any ha crescut més el preu del lloguer, fins a un 23%. També s'ha incrementat el nombre de persones interessades en aquest tipus de lloguer. Ho han fet d'un 12% durant l'últim any a tot l'Estat. Destaca Girona, amb un increment de la demanda d'un 102%. A Barcelona, el nombre de persones interessades a llogar una habitació en un pis compartit ha crescut un 22%.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra.
2: Ser a prop vol dir veure les coses més bé.

0: explicar-ho.
1: N'eren tres padrins d'Espanya, venen de finir la campanya. De lluny, veuen venir. Ai, la

Ja on mun äide, mä lutsa, ajalo verja da porpinja. Ja on mun äide.

0: Torresem, blava de la ma filla.
1: Actualitzem.
2: Bon dia a tothom.
3: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
4: Ràdio Vilasacra.cat.
5: Xato! S'estiu s'acaba. No hi ha més platja. Has de tornar.
6: Tant si t'agrada com si no, l'estiu s'acaba. O no. Sorteig de la grossa de la Diada. 2 milions d'euros per allargar l'estiu.
7: Que bo!
4: La vida és plena de sensacions. Ràdio Vilasacra les tria, selecciona i les posa totes dins una gran caixa màgica, perquè tothom pugui sentir una altra forma de viure.

Sabies que la ràdio desenvolupa les neurones del cervell i alimenta l'imaginació i la creativitat? Et fa imaginar, suposar, pensar, raonar tot el que escoltes mentre fas altres coses o simplement tanques els ulls i descanses. Si no ho sabies,

0: Defineix tranquil·litat.
1: No et preocupis si no ens vols escoltar.
2: Eh?
1: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vilassacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
3: Ostres, tu!
1: Així de fàcil és la situació.
4: Ho veieu?
1: I només a Ràdio Vilassacra seleccionem el millor del millor.
3: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.

0: no ens vegis, sempre hi som.
1: Ràdio Vila-sacra. Fets i no paraules.
0: Aquí diuen coses increïbles. Bona feina.
2: La tia Salvadora és d'aquella època de que les senyores, quan donaven el pit a la criatura, no és com ara, que noi, que l'altre dia vaig anar al metro, se'm va posar al costat una xicota i de cop i volta, amb una criatura a la falda que portava, de cop i volta es descorda la brusa i plop! Es treu un pitarram que donava goig de veure, però no és manera de fer-ho, això. Jo no ho sé, jo recordo el temps que devia ser de la tia Salvadora i després també, que abans les dones es posaven un mocadoret davant del pit. I per sota, a poc, per sota el mocador, anaven traient només el pitorro, diguem, oi? I esclar, la criatura llavors s'hi agafava, però no es veia res. Només es veia pitorro, una mica pitorro. Ara no, ara plop, ara és un destape total. Que la criatura aquella del metro, al veure allò, s'hi va aferrar de seguida. Una criatura que no era tan criatura, perquè va venir el revisor i li va dir que aquell nen pagava, li va dir la dona. Bé, tornant a la tia Salvadora i a la sinceritat, ella és molt bona dona, però no sincera, es passa tot el dia perquè només té una dent. I tot el dia va dient, però què faig d'aquest món, tant se va que Déu se m'emporteix. Ai, sí. Els vells fem nos a les cases. Ai, si una bona mort em fiqués al llit i no em despertés mai més. Però vinga a calar, la tia Salvadora. Doncs no sincera. Perquè si et vols morir, dona facilitats. En canvi, ella no. Ella només fa que menjar. La tia Salvadora té les seves coses. També ha tingut, a vegades, la seva penitència. Un dia, mirant la tele, va veure com anunciaven això, aquests pots, això que diuen que fregando el suelo queda más brillante y más bonito, i va començar a comprar pots com una boja, la tia Salvadora. Va començar a fregar el suelo i va quedar tan brillante que ella va ser la primera en fotre una relliscada i es va trencar el coll del fèmur, que és molt fotut, Als 80 anys, trencar-se el coll del fèmur, molt fotut, Però nosaltres vam agafar corrents a la tia Salvadora, la vam portar cap a la clínica, va sortir un cirurgià relativament jove, però es veia espavilat, es mira la tia Salvadora i a pesar dels 80 anys de la tia Salvadora, agafa la tia Salvadora i li clava un clau. A la cama, A la cama, no al llit, a la cama de cama, ja m'enteneu. Però és el que passa. Aquest noi ja hi tenia afició a clavar claus, però no hi tenia prou pràctica. I per lo que sigui, el primer os ja el va enganxar bé, oi? Però en comptes d'espetegar l'os que havia d'agafar, va espetegar l'os del costat, un os que no hi tenia res a veure amb aquest assumpte, oi? I la tia Salvadora va quedar, diguem, esbiaixada, amb la cama dreta esbiaixada. Clar, no podíem deixar la tia Salvadora ballant sardanes tota la vida. Vam dir, no, l'hem de tornar a operar. El metge ens ho va dir, té 80 anys, potser s'hi quedarà, dic, però s'ha d'operar. Que amb una mica de penicilina, amb una altra operació, amb unes quantes coses, avui la tia Salvadora es passeja per casa com si res. Torna a menjar com abans i ella es creu que és que li tinc mania, perquè jo el que li dic és que no mengi tant. Ja que n'ha sortit d'aquesta, que no mengi tant, que no és bo. I ell ho diu que ho faig per estalviar, perquè no vull gastar diners. Doncs, però no pot ser. Que no compreneu que no pot ser. Una dona que té 80 anys, que només té una dent, que vol dir que només té 80 anys aquesta dent també, que li ha treballat tota la vida desinteressadament aquesta dent, doncs jubila-la aquesta dent, i ha treballat prou aquesta dent. Doncs no, ella tot el dia, noi, amb aquella dent que em fa la feina. Allò és un túrmix. A vegades creieu que jo no sé com s'ho fa. Té tota la boca plena de menjar, esperant torno només perquè li toqui la dent. Total, que jo quan veig aquestes coses em desespero i només faig que cridar, quina tia, nois, quina tia!

0: sabies que...
1: Per què sentim els efectes de l'embriaguesa tan ràpidament al beure alcohol? Alcohol és el nom genèric d'una família de molècules d'hidrocarbur similars a la gasolina i el gasoil, però amb dos àtoms addicionals, un d'oxigen i un d'hidrogen. L'alcohol que bevem per desinhibir-nos posseeix dos àtoms de carboni i rep el nom d'etanol. L'etanol és una molècula polar. Les molècules d'aigua també són polars. Mentre que un extrem de la molècula d'alcohol s'assembla a l'aigua, l'altre extrem és bri d'hidrocarbur. S'assembla a l'estructura dels olis i les molècules de greix de la membrana que envolta les cèl·lules del nostre cos. I aquí rau la clau de la rapidesa en què ens afecta l'alcohol. Aquesta semblança és la que permet a l'alcohol eludir les defenses de les membranes cel·lulars i, gràcies a que són molècules petites, poden colar-se per la paret cel·lular de l'estómac i entrar directament al torrent sanguini.
2: Ràdio Vila-sacra.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Un milió de persones han visitat els parcs naturals que gestiona la Generalitat, segons dades del Departament de Territori, fins al 31 de juliol. Les onades de calor afavoreixen que molta gent es desplaci als espais naturals, ho ha explicat el director general de Polítiques Ambientals, Marc Vilagur.
2: Hi ha més que mai visitants a la natura de Catalunya per un increment de la consciència, de l'interès per al nostre entorn natural, però també, evidentment, perquè aquests són refugis ambientals, refugis climàtics, i perquè l'interès per la natura és un interès creixent.
1: Els informadors ambientals de la Generalitat han atès gairebé 400.000 persones als espais naturals entre juny i juliol. Els problemes més habituals que genera aquesta gran afluència de visitants, però, tenen a veure amb la gent que porta els gossos deslligats, els que llencen residus al medi o els que es banyen en llocs prohibits.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
3: La ràdio. La cosa ha evolucionat i
4: segueix-nos i et connectaràs amb el que passa al teu costat.

0: entendre l'astrologia mai havia estat tan fàcil com ara. Montse Valldepérez ens presenta l'espai Astrologia per a tothom. Com ens afecten els astres, els elements, els signes, tot. Ah, i recorda, si vols contactar amb l'astròloga Montse Valldepérez, ho pots fer trucant al telèfon 647 93 41 72. Repetim, 647 93 41 72.
1: Montse Valldepérez la tenim aquí als nostres estudis, bueno, a través de les xarxes socials, diem-ho així, a través de les xarxes. Montse, bon dia.
2: Bon dia, què tal?
1: Avui què mos has preparat, Montse, a veure, perquè...
2: Mira, sí, avui he pensat, doncs pues mira, mirarem pels diferents signes com ells veuen les vacances, com tenen planejat fer les vacances. I després he pensat, clar, les vacances és allò que diem, ui, les famílies sempre hi ha baralles i discussions a les vacances. Clar, perquè cadascú, hi ha diferents signes del zodiac a les famílies. Llavors cadascú veu les vacances d'una manera i per fer-ho a gust de tothom, pues, impossible.
1: Claro, claro. Sí. Mira, l'altre dia jo llegia una història d'una dona que explicava que ella li agrada anar de vacances però sola, que no li agrada anar en parella, no? I dius, sí, home, pues bueno, hi ha moltes maneres de fer vacances. Hi ha gent que diu, mira, jo me'n vaig tot sola, me desconnecto del món i me'n vaig de vacances. N'hi ha que els hi agrada viatjar, n'hi ha que segurament no els hi agrada tant viatjar, no? Perquè això de sortir de viatge hi ha molta gent que li estressa també.
2: També, i ara jo vaig llegir l'altre dia que les parelles estan molt de moda fer vacances també de parella, o sigui, cadascú anar a un lloc diferent perquè s'han trobat que durant les vacances hi havia moltes separacions, o després de les vacances la gent acabava tan tipa de la parella que ja miraven de separar-se. Llavors, si cada un fa vacances pel seu bando, doncs quan arriben tenen coses que explicar-se.
1: Claro, és allò de tu a Boston i jo a Califòrnia, i cada un en un lloc diferent. Molt bé, doncs
2: una nova moda que jo penso que pot estar molt bé. Bueno, ja mirarem si la practico o no.
1: Ja vinga, ja està bé, Montse. Anem a entrar en matèria i anem a començar, sí, amb Àries. Com viuen les vacances los Àries? A veure.
2: Bueno, ja veurem. Àries és un signe de foc i que té a Mart com a regent. Com viurà les vacances? Doncs pues les vacances d'Àries no són per relaxar-se. Planejaran mil i una aventures i implicaran a família i amics, perquè ells són d'implicar a tothom en el que ells fan. O sigui que no, els Àries no descansen mai, no descansen ni per vacances. Però bueno, és el seu tarannà, ja. Quan descansen és que ja, bueno, que ja estan,
1: que ja s'han de morir, que ja s'han de morir. Bueno, és veritat, sí, a veure, jo sempre ho dic, ja descansaré el dia que em moriré, no? En fi, que sí, hi ha gent que li agrada la vida activa, que hem de dir.
2: Sí, sí, sobretot els signes de foc. Ja veureu que és molt, molt diferent si és un signe de foc, un signe de terra, com emprenen les vacances i com és la seva manera de descansar o canviar també una mica de xip, que també les vacances són per això, canviar de xip.
1: Molt bé, perfecte. Pues mira, de moment ja tenim càries, són més aviat d'estos que no paren. Los Taure, que és un signe de terra.
2: Pues mira, estos planejaran les vacances en temps, Sabeu que Taure és un signe de terra i tot ho fa en temps. Buscaran un lloc tranquil, on es puguen relaxar i viure-les tranquil·lament. Veu quina diferència d'un signe a l'altre? En família o en soledat, això és lo de menys, però procuraran un lloc còmode i tranquil, sobretot. Els signes de terra és el que volen, que no els amoïna ningú i un lloc tranquil.
1: Doncs
2: ja tenim els Taure en les vacances.
1: Perfecte. Dels Taure als Bessons. Els Bessons és signe d'aire. A mi m'agrada també això que has comentat, Montse, perquè segurament que si són de foc, són d'estos que els agrada més voltar i no parar. Sí. Si són de terra, ara ho dius tu, no?, que són una mica més tranquils. Sí. Si són d'aire, a veure com són, els Bessons.
2: Doncs pues mira, els Bessons són molt indecisos. Els costarà una mica decidir-se. Què faran? Doncs pues mira, voltaran durant 6 mesos unes quantes agències de viatge i compararan preus una i altra vegada, però al final com acaben? Acaben anant al lloc de sempre, són molt indecisos i per una cosa així comença a dir, ui, si n'estem aquí, si n'estem allà, i me'n vaig a aquesta agència i pregunto preus i tal cosa i tal altra, i al final diuen, saps què? Anem al lloc de l'any passat, que vam estar molt bé. És que
1: molt bé.
2: No falla, no.
1: Mira, m'agrada això que dius, perquè jo soc sagitari, però d'ascendent me sembla que soc algo de Bessons, i a vegades això també em passa, acabo sempre al mateix puesto, tots els anys. O sigui, no hi ha molts canvis en aquest sentit.
2: Clar, perquè costa molt decidir-se i comparen i recomparen i pensen, mira, más vale allò que diu un malo conocido, no? Pues vinga, anem a lo de cada any.
1: Vinga.
2: Bueno, anem a los cranc, va.
1: Cranc és signe d'aigua.
2: I són molt, a veure, molt indecisos també els crancs, però són molt casolans. Llavors què faran? Faran els possibles per passar-les a casa, que és on s'estan millor, i miraran de convèncer els del seu voltant que el millor és quedar-se a casa, que com a casa no està enlloc. Pues un signe d'aigua que vol a casa, tranquil·let, en la família, fent algun soparet especial, fent algun dinaret de família,
1: claro.
2: Però quedar-se a casa, no els vingues en massa moïnos.
1: Clar, però això és el que abans comentàvem, no? Si els aires són de voltar i els crancs són de quedar-se a casa, imagina't que un àries està casada en un cranc, doncs aquí clar, ja tenim lo tema és que cadascú que se'n vagi en vulgui i punto, perquè així no arribaran les baralles, no?
2: És això, és clarament això.
1: Lleó és un signe de foc, i els de Lleó també, per a mi que també els hi deu agradar voltar.
2: Bueno, mira, miraran de convèncer a tots els del seu voltant el lloc que han escollit ells, que és un lloc idíl·lic, Estos convencen a tothom, anem a tal puesto perquè jo me'l conec, perquè ells se'l coneixen tot, i si no se'l coneixen, ho lligen o se'l inventen, vull dir, són així, i els ho faran una cosa fantàstica, que quan arribaran allà els del voltant diran, no és tan fantàstic com semblava, però bueno, ells aminiciaran les vacances. Si aneu de vacances en un lleó, no penseu que descansareu, perquè us tindrà organitzat cada dia el que s'ha de fer.
1: Molt bé. Vamos.
2: Que per les persones indecises, això també ja va
1: també
2: bé.
1: També els hi va bé,
2: organitzen, sí, m'organitzen tot. Però que pensen que en un lleó no aniran de vacances a descansar.
1: Vale, anireu... clar, els de signe de foc no anireu a descansar. O sigui, si aneu en algú de signe de foc, no descansareu. I això ja us ho asseguro. De lleó passem a verge, que és un signe de terra.
2: Pues mira, estos optaran més aviat per llogar un apartament, una coseta on puguen estar tranquils. Miraran cada detall, i sempre trobaran alguna cosa per criticar. Per què? Perquè els verges són molt criticons. Tot ho critiquen.
1: Mira.
2: Tot ho critiquen. Sí, un signe de terra, molt criticon. Pues ells, miraran, però no els agrada l'hotel ni viatjant molt. Estaran a un apartament, buscaran un apartament i miraran, sobretot també, miraran preus i com ho poden repartir. Si van 4 o 5, miraran, ells seran els que faran números i miraran de repartir bé el cèntim, el que toca cadascú.
1: Molt bé, molt bé. O sigui, són dels que critiquen i dels que també cadascú que li toca i puto, no mullen més la peseta.
2: Sí, ara ells triaran primer l'habitació més bona,
1: també
2: no ho donen compte. Heu d'anar ràpids perquè ells llogaran l'habitació més bona.
1: Molt bé. Va, doncs, anem amb els balança, que és un signe d'aire.
2: Mira, ells buscaran, com són els balança, doncs buscaran un lloc bonic i tranquil, sense massa sorolls, on puguen disfrutar de la natura i l'harmonia al seu voltant. No s'hiran d'anar a platges, no, s'hiran més aviat de muntanya, d'un puesto de muntanya tranquil, però tot molt equilibrat i tot molt bonic, sobretot. Que no hi hagi una cosa que desfaci el paisatge, ja sabeu que, aviam, tenen a Venus, i Venus ho vol tot perfecte, bonic, els balança l'equilibri.
1: Vale, perfecte. Pues bueno, dels balança passem a un altre signe d'aigua, són els escorpí, a veure si enguany tindré vacances o no. Montse, què trobes? Com anirà la cosa?
2: Mira, bueno, pues per ells les vacances són sagrades, i faran lo possible per tenir temps per la diversió i pel descans, Saben, mira, anirem un dia aquí, però l'altre dia descansarem, Els agrada escollir els llocs i el que fer cada moment, Dir, bueno, doncs anirem un dia a descansar i l'altre dia anirem a fer això, a fer allò, doncs mira, seguir-li una mica el que ell digué. Tampoc, també sap escollir.
1: Molt bé, bueno, és interessant això, doncs vinga. Dels escorpí al sagitari, signe de foc.
2: Mira, els sagitaris són molt viatgers, us agrada molt viatjar, i segons la butxaca, doncs fan, miraran de projectar un viatge segons la seva economia. Són uns grans viatgers i els agrada molt moure's. Poden acabar les vacances més cansats que quan han començat, Això també, que volen fer tantes coses i anar aquí i anar allà i tot això, i quan s'acaben les vacances, allò que diuen, ja s'han acabat, ostres, doncs no he descansat, però bueno, l'any que ve ho faré.
1: O sigui, que sagitari de descansar poc, i de voltar el que sigui.
2: Clar, és un signe de foc i no poden evitar.
1: Vale.
2: No poden evitar.
1: A veure, Capricorn, què mos dius del Capricorn, que és un signe de terra?
2: que no poden deixar de treballar ni per vacances. No poden, vull dir, és superior en ells. Aprofitaran per adelantar feina. I ara que tinc vacances, dos dies tranquils, aprofito per adelantar feina de l'oficina, per adelantar feina del que sigui. No saben descansar, eh? Les costa molt parar. I no sé que la família els obligui, que digui, bueno, tu, deixa-te-ho tot aquí i fem vacances, molt seriosament. No en fan, no són de fer vacances per ells. Allò que abans no es feien mai vacances era el temps ideal, perquè el temps per ells s'ha d'aprofitar per treballar, clar.
1: Molt bé, Capricorn, perfecte. Me'n queden dos, Aquari i Peixos. Aquari és d'aire i Peixos d'aigua. Els Aquari, què, Montse?
2: Pues mira, uns altres que els agrada molt viatjar també, però on? Els agrada viatjar a poder ser a llocs exòtics, eh? I poc concorreguts. Aniran a buscar un lloc que encara no l'ha descobert ningú. Ells són molt, molt extravagants, està per això, eh? Algun lloc que no sigui molt habitual anar, de vacances, estos són originals per a tot, i buscaran un lloc que han anat de vacances, pregunteu-los a Aquari, els que poden viatjar, clar que no tothom se'n pot anar de viatge, claro. Però te diran, oi, posa't al lloc, i on està això? Però ells han d'anar a llocs raros, a llocs exòtics.
1: Molt bé, bueno, pues que se'ho paguen ells també, eh? Perquè és que tinc un aquari a casa, vull dir que si se'n vol anar de viatge, que se'ho pague ella també, perquè estos llocs tan exòtics i tot això, ja pots amanir la butxaca, eh, Montse?
2: Sí, són carets. Carets perquè són llunyans també.
1: I d'aquari acabem amb peixos. Què els hi diem als peixos?
2: Mira, els peixos és el signe més espiritual de tots, eh? El seu regent Neptú, que regeix el misticisme, què farà? Se farà notar també les vacances. Poden arribar a triar hasta un retiro espiritual o carregar-se d'energia tot l'any, eh? Buscaran algo tranquil i algo molt espiritual. Estos se'n poden anar a l'Índia, tranquil·lament.
1: Bueno.
2: Se'ls permet la butxaca. Vinga. Però ells volen llocs molt espirituals, llocs on puguen descansar, que no sé, a l'Índia a quin moment es pot descansar, però bueno, llocs molt espirituals, eh?
1: Peixos,
2: és el que els marca.
1: Si hi ha per aquí algun peix que se n'hagi d'anar a l'Índia, que m'avise, perquè jo, com que també sóc de pet i de voltar i necessito descansar, pues quasi que me n'anirem a algun peix. Bueno, Montse...
2: Sí, però el sagitari i els peixos és molt diferent, allà en vol anar a viatjar cada un, eh?
1: Claro.
2: El sagitari volen estar a un lloc còmodo, eh? Sí. Si pot ser un hotel de 5 estrelles, millor que...
1: Ah, sí? Mare, bueno, que selecta que he sortit, que selecta. En fi, Montse, per això em quedo a casa, perquè com no podem arribar a estos hotels, al final acabo a casa. En fi, Montse, per cert, quin seria el teu lloc d'aquest destí turístic per a tu? Què t'agradaria anar?
2: A veure... A mi m'agrada molt viatjar, però jo en les condicions de l'edat que tinc ara, a l'estiu no viatgem.
1: No.
2: Mos quedem a casa, l'aire condicionat, la piscineta i anar a sopar un dia a algun puesto i poc més. Jo viatjo més fora de temporada.
1: Perfecte.
2: Els jubilats tenim este privilegi.
1: Home,
2: que podem viatjar com volem, pues fora de temporada.
1: Bueno, pues avui mos ho hem passat molt bé, ens hem divertit en aquest espai que mos has preparat especial per als viatgers, ja preparant-ho tot per aquestes vacances que arribaran properament. Montse, gràcies i hasta la propera setmana.
2: Hasta la propera, que els astres us acompanyen.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
4: Bon dia. Les properes jornades la temperatura tendirà a recuperar-se lleugerament tant en altura, a 850 hectopascals, com en superfície. Malgrat això, la pròxima sud en front des del Cantàbric portarà una lleu de ballada dels termòmetres de cara a dimarts. Dissabte la matinada serà més fresca, amb unes mínimes que rondaran els 15 graus a gran part de l'interior i només superaran els 20 graus gairebé a la costa central. La sensació de xafogó també desapareixerà, ja que la humitat serà baixa. Al matí dominarà el sol arreu amb un cel radiant pràcticament sense cap núvol. A la tarda es mantindrà l'ambient assolellat a tot arreu, tot i això creixeran algunes nuvolades al Pirineu i també a la meitat sud del prelitoral. La màxima remuntarà lleugerament respecte al divendres. Al Pirineu se situarà entre els 27 i 30 graus, mentre que a l'interior del país es podran assolir els 32 o 33 graus. A la costa, en canvi, baixarà lleugerament i difícilment assolirà els 30 o 31 graus. Diumenge tornarà a ser un dia assolellat, tot i alguns núvols al Pirineu i a la costa sud, i la temperatura remuntarà transitòriament. A inicis de la setmana vinent, tot i que es mantindrà l'ambient assolellat, retornaran els ruixats de tarda al Pirineu i el mercuri davallarà. Cal destacar que a partir de dimarts ens podrà afectar una nova intrusió de pols sahariana. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
6: Bon preu.
7: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. I la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Bon preu i esclat us ofereix aquest espai.
3: Aquí sensació.
4: Des de l'Alt Empordà al Munt, avui Castelló d'Empúries.
5: Castelló, Vila Major, tots són jutges i notaris, cisturons i un per floró, comtes, serfs i feudataris. A Puigcelner, pedra en flor, un temple de naus altives que convoquen la claror, la festa de les ogives. La verge sosté l'infant, que fulgura com un astre, en retaula flamejant vuit pinacles d'alabastre. Vila que provoques reis, i entre els ponts i els ucs domines un comtat que es fa les lleis i cull roses per espines. Dels portals que posseí, un de sol el temps resguarda, al peu del rec del Molí, el portal de la Gallarda. Castelló, Vilamajor, amb el riu a la cintura, l'hort amb la col i la flor, i per primogenitura, per abastar l'infinit, tens un campanar per guaita, pal del vent, quan han fullit les nuvolades en paita. I molt a prop els canals, que et porten al mar de roses, la vida dins els cortals i la riquesa a les closes. Si en el passat fores gran, el present te'n fa fermança. Amunt, Castelló, endavant, i sa veles d'esperança.

0: 012, la millor resposta.
1: Has vist el Biel? Des que es va fer de cultura jove no para mai per casa.
0: Si tens entre 18 i 30 anys, aprofita els avantatges de Cultura Jove, el programa que t'obre les portes a tota mena de propostes culturals arreu del territori. Teatre, dansa, circ, concerts, festivals... Entra a culturajove.cat i registra-t'hi per començar a gaudir amb els teus amics d'allò que t'agradi més al millor preu.
2: Com que el Biel aquest vespre torna a tenir teatre, què et sembla si nosaltres anem al cine?
0: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: No és en va el teu gest, company, quan es perd cobert d'espessa boira. Ni el teu crit, que es transforma en clam...

0: A Bonpreu i Esclat et posem les coses fàcils. Descobreix els nostres menús estalvi. T'oferim una solució per cada paladar al millor preu. Consulta tots els menús a bonpreuesclat.cat. Gaudeix dels menús estalvi de Bonpreu i Esclat. Preparats? Llestos? Bon profit!
1: Pareu bé l'orella. Deixaries el teu canari al veí de la manada de gats salvatges? I la teva sogra a casa dels civilitzats dels teus nebots? Si vas a agafar l'avió, aparca el cotxe a Aeroparking Mundiauto. La manera més còmoda, segura i econòmica d'aparcar el teu cotxe al costat de l'aeroport. Més informació o reserva a aeroparkingmundiauto.com.

0: El forn artesà i de qualitat té un nom.
1: El Llonguet de Peralada.
0: Tota una selecció de pa per triar per als gustos més exigents i fet artesanalment a mà. Barres, rodons de tota mida, barrots, llonguets, xapates o el popular pa d'olives o el tramuntana, elaborats amb farines de casa. També és imprescindible tastar la seva brioixeria, croissants, ensaïmades, pastes de full farcides de xocolata, crema o cabell d'àngel, el seu pa de pessic, magdalenes... Tot un gran assortiment, saborós i realment sensacional.
1: El Llonguet de Peralada.
0: Ha estat reconegut amb una estrella per la ruta del bon pa i anomenat mestre artesà.
2: Ens trobarà a la plaça del Carme 4, Peralada. I també al carrer Vilamaniscle 3, 9, Figueres. On podrà gaudir d'un establiment amb terrassa per degustar les nostres especialitats amb total comoditat.
0: Vine i gaudeix-lo.
1: Qualsevol informació al telèfon 972-53-89-89.
3: El Llonguet de Peralada, parlem de qualitat.

0: Associació Remplant Flimfla. Ho entens ja?
1: Doncs això, i així de clar.
2: Des de Girona.

0: passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
1: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
2: No a la censura.cat.

0: explicaré una historia.
1: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
2: La diferència.
3: Confirma.
4: Saps que mentre escoltes la ràdio pots investigar el càncer? Encara que mai hagis trepitjat un laboratori. Perquè col·laborant amb Cris contra el càncer, impulses la investigació. Dona a criscàncer.org i uneix-te a la generació que cura el càncer. La generació Cris.

0: Encara no ets del Club Disfrutones? A Ànec Blau, a més d'estar sempre oberts, tenim un club ple d'avantatges per a tu. Sortejos, regals, serveis únics, experiències exclusives i descomptes de fins al 20% a les nostres botigues. Si ets molt de gaudir, descarrega't l'app del Club Disfrutones o inscriu-te gratis a ànecblau.com. Ànec Blau, sempre oberts.
1: Avancem junts. Hi ha maneres i maneres de fer les coses. També en el manteniment i reparació de calderes i aires condicionats. Es pot estar a tot arreu. O com Roigsat, ser un servei de proximitat. Es poden fer les coses o es poden fer bé. Roigsat, des de fa 50 anys, el teu servei tècnic de calderes i aires condicionats. Informa-te'n a roigsat.com.
2: Som el fruit de la nostra terra, de la tradició i l'esforç. El fruit de les coses que estimem, de les que somiem. Som fruit de la nostra història. Cada gust, cada so, cada olor és la nostra essència. Una terra on no hem deixat mai de treballar. Un lloc on ens hem arrelat, on hem construït qui som a través de l'esforç, el sacrifici i la superació. Allà on alguns només hi veuen aigua, nosaltres hi veiem un mar de sensacions que ens permeten reviure aquell record més profund d'allò que estimem, l'Empordà.

0: La infinitat de tonalitats, formes i textures ens desperten el nostre instint més creatiu. Cada dia treballem per continuar esculpint la nostra feina, perquè tu n'ets l'essència, el fruit de la nostra història.
1: Sigues intel·ligent.
2: Fer volar la imaginació.
3: Sí. Eternament.
1: Ai.
0: L'opció dels que en saben.

A partir dels 40 anys, la pèrdua de calci s'accentua especialment si la ingesta d'aquest mineral no és l'adequada. Per ajudar-te a aconseguir de forma natural i quotidiana el calci que el teu organisme necessita, és aconsellable la pràctica d'exercici físic. Prendre el sol de forma moderada perquè activa en la pell la producció de vitamina D, que afavoreix una millor absorció del calci. Evitar mals hàbits, com l'alcohol i el tabac. I fer una dieta equilibrada i variada que incrementi el consum diari de llet o que incorpori el consum de llets enriquides amb calci, perquè aporten fins a un 35% més de calci que una llet normal i vitamina D.

0: Als Estats Units ja és possible pagar una hamburguesa a terminis. Finançar aquesta compra encara no és possible a Catalunya, però sí que es pot comprar a terminis productes de poc valor, com un llibre o les entrades d'un concert. Climent Sabater.
1: És el que es coneix com a compra avui, paga després. Una tendència a la de finançar compres que arriba ja a totes les categories de productes. Una samarreta, un disc o entrades d'espectacles en el cas de Catalunya. Als Estats Units va més enllà i ha entrat al sector de l'alimentació i el repartiment a domicili. Per exemple, permet pagar en 3 mesos una hamburguesa. Una pràctica perillosa que compromet ingressos futurs, alerta des del Col·legi d'Economistes la Begoña Castro.
2: Normalment mengem 3 o 4 vegades al dia. Quin sentit té ajudar-me al pagament d'una cosa que faig 4 o 5 vegades al dia? O sigui, no ho lleugera res, perquè demà passat estic pagant l'hamburguesa que he menjat avui, perquè demà passat també he de menjar.
1: Una tendència popular, sobretot entre els joves, però que suposa banalitzar el deute, segons els experts.
2: Un jove digui, ara faig servir una aplicació i el financio la compra d'una hamburguesa, però li ha d'importància i la consciència.
1: L'empresa capdavantera al món que ofereix aquest servei és Klarna, fundada a Suècia. Permet pagar menjar a domicili a terminis a Nord-Amèrica i a Espanya, on té 2 milions d'usuaris, sabatilles o un banyador. La versió catalana es diu Secura, fundada a Barcelona fa 10 anys i que dona feina a 400 treballadors. Des de fa poc permet finançar les entrades de PortAventura.
3: Pensa, pensa.

0: Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
1: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

0: Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
1: Revolució tecnològica. ISD.
2: Els nous temps demanen noves solucions.
3: Ditec Comunicacions. Som la teva empresa de tecnologia audiovisual. Duem a terme projectes immersius, sales de reunions, aules de formació, esdeveniments i congressos, solucions per al sector sanitari i molt més.
2: Visita'ns a ditec.es.
4: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.

0: tothom. Mec! En català tenim moltes maneres de dir que ens sembla bé una cosa. Podem dir d'acord, entesos, molt bé, genial, perfecte. Tot i així, no ens traiem de la boca ni el vale, ni el val, ni l'anglicisme, ok. I la gent es passeja per la vida dient-ho a tota hora, sense tindre gaire idea de què cordons volen dir la O i la K. Realment, hi ha diverses teories sobre l'origen de l'ok. Ni els mateixos anglesos ho tenen gaire clar. Nosaltres us explicarem una de les teories més acceptades, que diu que l'ok és un capgirament del K-O. Cao. Algú que està cao és algú que està desfet, destruït, esgotat. En boxeig, deixar algú fora de combat era deixar algú knock-out, la qual cosa s'abrevia amb la sigla cao. Per contra, la inversió d'aquestes lletres, ok, volia dir que estava tot bé. Si cao és estar malament, ok és estar bé.
1: Boeci, el gran pensador llatí, va deixar dit que la música està lligada a nosaltres d'una forma tan natural que no podem deslliurar-nos d'ella encara que vulguem. És aquesta una frase magnífica que resumeix, en certa manera, el que ens passa a nosaltres. Un temps de ràdio on reivindiquem la música com un plaer, però alhora també com un vehicle per aprendre, per reflexionar i, en certa manera, per fer-nos millors. Un espai on la música mai ve sola, reflexions, poesia, biografies i, per què no, anècdotes, de vegades, són l'embolcall perfecte. En tot cas, i això ho tenim molt clar, és sempre música que val la pena ser escoltada amb atenció.
2: Bé, i què voleu fer aquests dies?
3: Anar a una piscina caribenya.
4: Dormir en un hotel del Far West.
5: Volar a llops d'un drac.
2: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
6: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
7: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra enamora.
8: La notícia seleccionada de Ràdio Vilasacra.
9: Les colònies de gats a la ciutat de Girona s'han reduït de 124 a 78 i s'ha arribat al 93% de gats esterilitzats. Ara es fa un pas més en el control i la gestió ètica amb un nou programa que regula l'atenció als gats malalts i les adopcions a través d'uns protocols. Girona, Maria Rovira.
10: El nou programa de gestió de les colònies felines a Girona fa un salt qualitatiu en l'aplicació del mètode CERT de captura, esterilització, registre i retorn i s'amplia ara amb criteris de benestar animal. Segons la regidora de Serveis Ambientals i Benestar Animal, Gemma Martínez, és un pas endavant en la responsabilitat municipal de protecció i control amb un programa integral que dona estabilitat i amplia les actuacions.
11: Contempla, doncs, protocols d'intervenció perquè hi hagi una convivència més harmònica, perquè els gats realment, doncs, aquesta convivència no només tenen un major benestar i qualitat de vida, sinó que a més tenen oportunitats d'adopció i, a més, doncs, aquestes intervencions amb l'entorn, que sigui amb l'hàbitat, tenint en compte punts de vista sanitari.
10: Amb aquest pla s'avança, doncs, també en el tractament dels gats malalts amb una atenció més protocolitzada i també amb formació al voluntariat sobre com es gestionen les colònies.
11: Totes aquestes voluntàries, el que fa aquest programa és que els dona una formació anual en relació a la gestió de les colònies, en tant que com s'han d'alimentar, quines situacions s'ha de poder atendre el gat, en situacions d'urgència, de salut del gat, en quines situacions s'han de poder capturar, com realitzar la captura.
10: El fet de tenir les colònies felines geolocalitzades amb un programa de control sistematitzat ha permès reduir-les progressivament i en 6 anys s'ha passat de 124 a 78. L'objectiu és, segons la regidora de Benestar Animal, que es continuïn reduint, perquè pels gats no és el millor entorn on viure i per això cal incidir, diu, en campanyes d'esterilització per evitar també abandonaments i incentivar adopcions. el temps.
5: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
12: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
13: Bon dia. Les properes jornades la temperatura tendirà a recuperar-se lleugerament tant en altura, a 850 hectopascals, com en superfície. Malgrat això, la pròxima subfront des del Cantàbric portarà una lleu davallada dels termòmetres de cara a dimarts. Dissabte la matinada serà més fresca, amb unes mínimes que rondaran els 15 graus a gran part de l'interior i només superaran els 20 graus gairebé a la costa central. La sensació de xafogó també desapareixerà, ja que la humitat serà baixa. Al matí dominarà el sol arreu amb un cel radiant, pràcticament sense cap núvol. A la tarda es mantindrà l'ambient assolellat a tot arreu, tot i això creixeran algunes nuvolades al Pirineu i també a la meitat sud del prelitoral. La màxima remuntarà lleugerament respecte al divendres. Al Pirineu se situarà entre els 27 i 30 graus, mentre que a l'interior del país es podran assolir els 32 o 33 graus. A la costa, en canvi, baixarà lleugerament i difícilment assolirà els 30 o 31 graus. Diumenge tornarà a ser un dia assolellat, tot i alguns núvols al Pirineu i a la costa sud, i la temperatura remuntarà transitòriament. A inicis de la setmana vinent, tot i que es mantindrà l'ambient assolellat, retornaran els ruixats de tarda al Pirineu i el mercuri davallarà. Cal destacar que a partir de dimarts ens podrà afectar una nova intrusió de pols sahariana. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
14: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
15: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
16: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vilasacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. I la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

0: Vinga, va, comencem!
1: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: A continuació, recordant el passat.
4: Bé, la ràdio, amigues i amics, no s'entendria sense música i la música que ha sonat sempre a les ones. I per això tenim un especialista en aquesta casa, que és en Josep Pons.
5: Home, un petit especialista, eh?
4: Un gran especialista, perquè ara m'estava explicant que havia comprat el primer disc de pedra.
5: Sí, el disc jockey de les iaies i dels avis. Benvinguts en l'espai de Recordant el passat i Recordant el passat en música, que amb molt de gust us ofereix Josep Pons. En les vies del comandament del so, el Pere González. I ja entrarem ja en matèria, que anirem a buscar avui un conjunt instrumental que eren Bublé i els seus Stingers. Aquest senyor Bublé es va dedicar molt a fer arranjaments de temes populars del rock. Estem parlant de principis dels anys 60, i ara porto jo un tema que es diu Nut Rocker, el títol, que ho he tret d'un disc vinil de 45 revolucions de la meva col·lecció. Doncs passem-ho a sentir.

Doncs hem pogut sentir aquest conjunt instrumental que era de quatre components. I ara entrarem de pas doble. Una vedet, que era la Paquita Linares, que actuava en, abans de la Guerra Civil, en temps republicans, en un lloc de Barcelona, una sala de festes, que era el Cabaret Hollywood. Aquest Cabaret Hollywood crec que devia canviar-se a acabar la Guerra Civil, perquè tots els noms anglòfils varen ser suprimits, almenys en els primers temps. Després ja, quan els esdeveniments de la Guerra Mundial ja veien que les potències de l'eix, alemans, italians i japonesos, doncs anaven decreixent, després ja van anar canviant criteris i es van anar autoritzant els noms anglòfils, però de primeres es van ser suprimits. El Cabaret Hollywood. Doncs van fer una gravació del Pas Doble Morena, que aquí intervindrà la vedet Paquita Linares, acompanyada de les gals que diu que eren les bisetipes. Doncs anem per la Morena.

Doncs ara deixarem en la Paquita Linares i anirem cap als Rocking Boys. Els Rocking Boys eren un grup pioner de les guitarres elèctriques aquí en el país. Van ser dels primers que anaven amb guitarres elèctriques. I un dels temes que també tinc jo al vinil, que van gravar, entre altres, és el Monday, Monday, Yo Soy Feliz, que ja queda lluny, doncs és dels pioners de les guitarres elèctriques.

Aquest senyor era un popular director d'orquestra francès i els seus discos tenien molta sortida. Doncs ara, i també feia arranjaments de temes del cinema, i com dic, en el seu temps es venien molt els seus discos i s'interpretaven molt en les emissores. I ara portaré un tema de tipus espanyol, Entre dos aguas, perquè els seus autors són el Paco de Lucía i Torregrossa, segons diu el disc. Doncs recordarem l'orquestra del Pau Mauriat.

era el tema entre dos aguas, dels autors Paco de Lucía i Torregrossa. I ara anirem a recordar una versió ballable de la polonesa número 6 del famós Frédéric Chopin, que es va fer una versió ballable en aquell any de 1949, i va fer l'arranjament el famós director d'orquestra i també director de la companyia de revistes dels vienesos, l'Artur Caps, i van posar per títol Pobre Corazón. I la gravació la va fer en aquell temps popular vocalista Raúl Abril. Doncs sentim aquesta polonesa número 5 en versió ballable.

doncs era una curiositat, Raül Abrió i la seva orquestra. I ara anirem a recordar aquells antics coplers que arreu de les pel·lícules de l'último coplet i aquells tiempos del coplet van tornar a reviure, i ara portaré un de molt famós, que el títol és Agua que no has de beber, del compositor Juan Martínez Abades. Aquest senyor era especialista en coplers, en tenia de molts famosos, i vindrà no una vocalista d'aquells temps, sinó ja més posterior, que també interpretava aquest tipus de melodies, que era la Carmela Montes. Doncs ens oferirà la seva particular versió d'Agua que no has de beber, que s'ajustava molt en l'original.

popular de Cuplé de l'Agua que no has de beber, com hi ha dit abans de l'autor Juan Martínez Abades. Doncs ara portarem també el Cuplé català. Cuplé català, que en el seu temps també havia tingut les seves intèrprets i posteriorment la Núria Feliu va fer tot un recull d'aquells antics ja cuplés catalans ja que estaven en la llunyania. I ara en porto un que va ser molt famós en el seu temps, que era aquella noia que era la Paula, que tenia unes mitges comprades en els Encants, però això ens ho explicarà més bé la Núria Feliu.

doncs l'antic cuplé català, Núria Feliu, entre altres que en van sortir bastantes, i una era la Núria Feliu. I ara recordarem aquelles antigues cançons populars que la Quitxalla cantava en els patis dels col·legis, que vindrà el disc, segons diu el disc, Coro Infantil de Niñas, i cançons populars, doncs, de pati de col·legis.

recordat. Hem recordat les cançons infantils populars. I ara recordarem un tango a la italiana, un tango del Violino Zigano. Vindrà el vocalista Fernando Olano cantant aquest tango, però a l'estil de gran veu, que el Violino Zigano havia sigut un èxit en el seu temps. Havia interpretat molt i moltes figures. Doncs ara vindrà a l'estil de gran veu.

el Violino Zigano. El Violí Zigano era d'estil hongarès, gitano hongarès, que allà interpretaven a les tardes amb els violins. I ara una parella que feien uns duets molt macos i molt populars en el seu temps, Carmen Morell i Pepe Blanco. I havien fet unes representacions que feien de gira per tot el país amb un espectacle que titulaven Una canción y un clavel, i allà interpretaven diferents números, i el que porto ara pertany en aquesta obra, que el títol és Mira usted, ricachona de caudales, ritme de farruca. Doncs ara sentirem en el Pepe Blanco i en la Carmen Morell.

Duets, els duets del Pepe Blanco i la Carmen Morell. I ara també recordarem una veu mexicana, la moreneta Irma Vila, que a vegades anava amb aquelles cues llargues també, i havia fet gires per aquí al país. I un dels seus grans èxits va ser el famós Soldado de Levita. Doncs ara vindrà el Soldado de Levita amb la veu de la Irma Vila, acompanyada del seu mariachi.

La Irma Vila. Em recorda a mi una senyora del meu poble, la senyora Alvireta, que ja no està entre nosaltres, que sempre que em trobava deia posa'm en una canal a ràdio de l'Irma Vila, que m'agradava molt abans. Amb la senyora Alvireta havíem coincidit amb alguna obra de teatre que interpretàvem. I ara, la que vindrà, la Maciel, la famosa Maciel, que va guanyar també un premi d'Eurovisió, sinó que ara la porto amb un tema també que de molt d'èxit en aquell temps, que era Roses en el mar. Recordem a la Maciel.

ens hem recordat en la Maciel i les seves rosses en el mar. I ara recordarem una orquestra molt famosa en el Berlín del període d'entreguerres, l'orquestra de Dajos Vela, que era especialista en interpretar músiques d'operetes i músiques del cinema musical del temps de l'Alemanya d'entreguerres, que sempre era a base de valsos. I ara no fa pas molt que jo, en la meva col·lecció de discos, en tinc molt de discos del Dajos Vela, i ni depurat un, ni tret el soroll fins on l'hem pogut, i és un valset molt maco, poder ja desconegut, que el títol és Bebe, bebe, hermanito, que pertanyia en aquest cinema musical.

Doncs a l'orquestra de Jos Vela, que hi havia moments que se sentia inclús l'instrument de la tuba i també del xilòfon. I ara ja anirem per posar l'última melodia, que vindrà el famós Antonio Machín i el seu conjunt amb un bolero d'un compositor cubà també, de l'Osvaldo Farrés, que havia fet més composat més de 300 melodies i la majoria boleros. Era especialista, el senyor Osvaldo Farrés. I en aquest disc d'Antonio Machín, el títol que porto és Ai de mi, però d'èxit, de més èxit, va ser el que hi havia a l'altra cara, que era aquella famosa Madrecita de l'Alma Querida. Però ja la portarem, ja l'havíem portat. Ara recordarem aquest Ai de mi, que també es havia interpretat molt. I amb l'Ai de mi jo ja m'acomiado, i fins al proper programa, que es tornarem a retrobar en aquestes melodies antigues ja que us presento. Adéu-siau.

0: Si no ets jutge professional, deixa de jutjar. Demostra que pots superar amb fets el que jutges amb paraules i gaudeix del que ningú més t'ofereix ara per ara. Notaràs lo feliç que pots arribar a ser, per fi.
1: A la vida, fets no paraules. Gràcies.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
5: Bon dia. Les properes jornades la temperatura tendirà a recuperar-se lleugerament tant en altura, a 850 hectopascals, com en superfície. Malgrat això, la pròxima subida front des del Cantàbric portarà una lleu davallada dels termòmetres de cara a dimarts. Dissabte la matinada serà més fresca, amb unes mínimes que rondaran els 15 graus a gran part de l'interior i només superaran els 20 graus gairebé a la costa central. La sensació de xafogo també desapareixerà, ja que la humitat serà baixa. Al matí dominarà el sol arreu amb un cel radiant, pràcticament sense cap núvol. A la tarda es mantindrà l'ambient assolellat a tot arreu, tot i això creixeran algunes nuvolades al Pirineu i també a la meitat sud del prelitoral. La màxima remuntarà lleugerament respecte al divendres. Al Pirineu se situarà entre els 27 i 30 graus, mentre que a l'interior del país es podran assolir els 32 o 33 graus. A la costa, en canvi, baixarà lleugerament i difícilment assolirà els 30 o 31 graus. Diumenge tornarà a ser un dia assolellat, tot i alguns núvols al Pirineu i a la costa sud, i la temperatura remuntarà transitòriament. A inicis de la setmana vinent, tot i que es mantindrà l'ambient assolellat, retornaran els ruixats de tarda al Pirineu i el mercuri davallarà. Cal destacar que a partir de dimarts ens podrà afectar una nova intrusió de pols sahariana. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
8: Bon preu.
9: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vilasacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. I la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament,

Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo en Todo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat amb la col·laboració d'Estrella d'Am.

0: Forma Còmics.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Amb clau d'humor i situat a Catalunya, Xavier Sust recull tot un seguit de situacions i miniquies que poden ser útils, però també curioses i a la vegada impensables. Tots hem tingut a les mans guies de ciutats, però en aquest recull ens en presenta una de poc freqüent, una ruta per Santa Coloma de Gramenet.
1: Això és la curiositat, a priori. Les guies turístiques es fan de Montserrat, de la Costa Brava, del Romànic de Boí, es fan de llocs, doncs, apa, guia turística de Santa... Però no, escolta, vull dir, tot arreu, un bon restaurant, hi ha un edifici que té un determinat interès.
0: Seguint amb el turisme, proposa descobrir Londres, fent un recorregut per l'exili català.
1: Aquí va fer la conferència aquella seminal importantíssima el doctor Trueta, aquí va fer el concert d'acabar de la guerra al Pau Casals, aquí hi havia aquella al·legació que va obrir la Generalitat als F-30, etc.
0: Més enllà del que entenem com a turisme, entrem en les curiositats. Un diccionari del món del còmic el trobarem a les pàgines centrals, inspirat en els antics TVOs de Bruguera. O què s'ha de fer per anar de públic a un programa de ràdio o de televisió?
1: Vull anar de públic a... Diu, no, aquest programa no, perquè aquest programa, doncs, això és enllaunat. La missa, per exemple, la missa dels diumenges de TV2. Vull anar de públic a la missa dels diumenges.
0: La síndrome d'Estocolm, o una suposada agressió postelectoral, té solució? L'autor troba la resposta a la Fira d'Herbes Remeieres de Vilanova de Sau.
1: Sí. Va fer una llista d'infusions, punyols, tisanes, per curar les malalties de la vida moderna.
0: I com ho podem fer per canviar de religió?
1: Que ha de fer un senyor que es vulgui fer Hare Krishna.
2: Hare Krishna, Hare Krishna.
1: Si és obligatori rapar-se el cap o no, si t'obliguen a dur aquella túnica, quins estudis o quines obligacions et comportarà.
0: En Xavier Sust és economista i ja ha publicat altres llibres d'aquest estil. Secrets de Catalunya, l'edita Cusatània, i és el primer volum d'una col·lecció que continuarà amb curiositats d'altres indrets. Per cert, l'autor recomana llegir-lo en petites dosis. Un capítol abans d'anar a dormir.
3: Em fa la sensació que... i amb raó.
4: Si t'aixeques de matinada abans que surti el sol, podràs veure aquells pescadors del port forjats pel fred i el sol, preparant les seves barques per sortir a la pesca. I podràs sentir aquella olor, no pas olor de peix, sinó de mar. A bon preu i esclat, creiem que no hi ha res millor que poder gaudir del sabor i les propietats del peix fresc. Per això ens apassiona aquesta feina. Pescar és una feina dura. Allà no hi ha res que pari el vent, ni el fred, ni la calor. És com un joc d'atzar i mai saps si serà un bon dia. El Mediterrani ens ofereix una gran varietat de peix. Peixos criats a la mar amb llibertat, amb la màxima frescor i la qualitat del quilòmetre zero. Però per a gaudir-ne hem de vetllar i tenir sempre cura de la nostra mar. Ens agrada contemplar tots els colors del peix damunt dels taulells i veure la delicadesa emprada en els talls de les peixateres i peixaters formats en aquest ofici i coneixedors del producte a la perfecció. Si cuidem i respectem a la mar, ella sempre ens tornarà el millor.
5: Els caps de setmana passen coses.

0: Ministrius de llars.
1: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
0: Ministrius de llars.
1: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.
2: Oli canviat, ja es pot endur el cotxe.
3: Moltes gràcies. Per cert, avui podria dur els meus fills al cine?
4: Mecànics en qui pots confiar. Demana cita al taller Euromaster més a prop teu i fes-te revisar gratis els 12 punts de control. Tallers Euromaster, experts en bones experiències.
5: Cada petó té un color i un significat.
6: El meu nom és el teu i, com jo, no has entès per què els somnis costen tant si no es compleixen. El meu nom és el teu i et commou el patiment dels altres. I sents la teva petitesa davant el poder desmesurat i devastador de tanta injustícia. El meu nom és el teu perquè tu tens esperança en el demà que construeixes dia a dia, a cops de bellesa. Tens esperança perquè hi ha el vent i el sol i les onades, i els ocells i les flors i els arbres. Hi ha camins. Hi ha aquesta música i el moviment d'una dansa improvisada. Hi ha besades. I som

0: les entrevistes d'arxiu.
1: Influencers.
2: Sí, perquè no sé vosaltres, però jo entro a Instagram o TikTok i aquests dies és fàcil trobar vídeos que parlen del que alguns han batejat com la caiguda dels influencers. Els creadors de contingut han assolit una gran popularitat en els darrers anys, però alhora han aparegut veus que qüestionen alguns aspectes de la relació entre influencers i audiència. Entre les qüestions que més es comenten hi ha la publicitat encoberta, la percepció d'un cert distanciament respecte dels seus seguidors o la sensació que alguns perfils són cada vegada més inabastables. També hi ha debat al voltant del paper que assumeixen alguns creadors quan opinen sobre qüestions complexes o d'actualitat, especialment quan no disposen d'informació especialitzada sobre aquests temes. Són alguns dels arguments que apareixen en els vídeos que formen part d'aquesta tendència. Paral·lelament, alguns influencers també han experimentat canvis importants en el nombre de seguidors. És el cas, per exemple, de la coneguda creadora de contingut Rorro, que ha perdut més de 500.000 de seguidors en pocs dies. Per entendre millor què hi ha darrere d'aquesta tendència i saber com està evolucionant actualment la relació entre les marques, els influencers i les seves audiències, parlem avui amb Marisa Oliver, fundadora de Hamelin Agency, una de les primeres agències de representació d'influencers a Espanya. Bona tarda, Marisa, com estàs?
3: Bona tarda, com esteu? Encantada d'estar aquí amb vosaltres.
1: Doncs mira, és un tema que suposo que com a agència ho sabeu, des de fa dies hi ha moltes xerrades a les xarxes de molta gent que parla d'aquesta caiguda dels influencers, és un tema que és notícia, a més hi ha molta gent que està opinant, llavors volíem saber quina és la visió teva del que està passant des de la vostra agència.
3: Pues en primer lugar os quiero agradecer que me hayáis dado voz para poder opinar de esto, porque como bien has dicho, muchísima gente está opinando y está alarmándose sobre la caída de los influencers y los que pertenecemos a la industria, los que estamos en las trincheras, en el día a día, estamos muy sorprendidos porque nuestra industria no para de crecer. Eso por un lado, estamos en el año en el que más facturación se ha destinado dentro de pues de nuestra historia, ¿no? Que llevamos más de 10 años como industria y es un fenómeno que ni va a caer ni está cayendo. Ahora bien, en una industria en la que hay millones, porque en España hay más de 1,5 millones de creadores de contenido, ¿qué se ve en las noticias? Y esto lo sabéis vosotros como periodistas también. Siempre vemos titulares, ¿no? Esta persona se ha equivocado, esta persona ha dicho algo que no está bien, pero no se ve el resto, ¿no?, de creadores que tenemos, un ecosistema riquísimo, ya he dicho, más de 1,000,000 de creadores en España, que hacen muy bien las cosas y que contribuyen a que esta sea una industria profesional que funciona a las mil maravillas.
2: Pero,
3: entonces, dime.
2: ¿No noteu un canvi en la manera com part del públic està percebent els influencers? Posem una mirada una mica més crítica, o per vosaltres és més que res una tendència puntual que hi ha a les xarxes?
3: Para nosotros es algo puntual y es algo cíclico. La burbuja de los influencers es un titular que ha existido y que nos ha ido persiguiendo siempre. La caída de los influencers no es la primera vez que sale como tema mainstream, ¿no? Entonces, para nosotros es simplemente pues algo cíclico que va sucediendo de vez en cuando, y esto viene dado porque todos contribuimos a esto también, todos engrosamos lo que es lo macro, pero si luego vamos a lo micro y vamos a analizar y vamos a los datos, la información acaba siendo otra.
1: Quan és més influencer? Quan tens 15.800 o quan tens 2,5 milions? I en quina barrera està l'influencer del creador de continguts? Perquè, clar, no es considera igual, perquè quan algú es vol diferenciar, diu que és creador de continguts. Altres parlen dels influencers. Marisa, quina és la diferència? A qui hem de fer cas? Com està aquest tema? Perquè, clar, això ens despista una mica a l'hora de parlar d'aquests titulars.
3: Sí, lo entiendo, porque además hay diversidad de opiniones incluso dentro de nuestra propia industria. Bajo mi punto de vista, que yo llevo prácticamente 15 años y vine a hacer, ¿no?, la industria en sí, te diría que creador de contenido es todo aquel que se dedica a crear contenido. Da igual el número de seguidores que tenga, porque hay creadores de contenido con 5.000 seguidores que facturan más de 3.000 euros al mes. Es decir, que muchas personas que tienen un trabajo más normativo ya les gustaría cobrar esto. Y no se consideran influencers, son creadores de contenido que generan contenido para marcas y empresas.

0: La ràdio, quan tu vulguis.
1: Quan moltes veus es converteixen en una sola, es converteix en una experiència irrepetible. Més a prop teu, més lluny amb tu.
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
3: WhatsApp. Mira per on la nostra llengua pot tenir usos que mai, mai ens haguéssim pensat. Em refereixo a aquella trucada telefònica que sol tenir lloc a quarts de dues del migdia, tot i que també en ocasions pot ser en altres hores. És aquella trucada telefònica que tothom coneix i que normalment et volen vendre alguna cosa, et volen fer canviar de companyia telefònica, de llum o de gas, complementar el que sigui, ofertes inigualables, etc. I que tenen unes característiques especials. Et fan esperar una mica, abans no et diuen alguna cosa, no te'ls pots treure de sobre, no saps de quin racó del món et truquen, et solen explicar que tens molta sort en ser persona escollida, etc. Però quan tu intentes fer-los alguna pregunta, et responen amb veritats a mitges o no prou clares. En fi, que no cal complicar-se la vida per saber ben bé el què. Davant d'aquestes trucades, conec amics o amigues que ho solucionen de maneres ben diverses. Uns ni agafen el telèfon a aquestes hores. Altres responen i solen donar llargues i fer-los preguntes sense cap ànim d'entrar en el tema. Altres ho fan amb prou gosadia responent «No estoy, estoy muerto». Però una solució que em comenta un bon company és la de respondre amb un català empordanès de socarrel i de manera immediata pengen. Vigileu a quarts de dues, que tingueu un molt bon dia.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs. Som aquí. Som amb tu. Perquè la ràdio és això. Escoltar-te, acompanyar-te, treballar, divertir-nos i aprendre plegats.

0: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
1: Diets, Ginestar, Teràpia de Xoc, La Ludwig Bank, Serco, Dan Peralbo, Diversiones i molts més.
2: Del 4 al 8 de setembre, vine a Olot a gaudir de les festes d'altura. Concerts, tradició, cultura popular i activitats per totes les edats.
1: Més de 50 concerts gratuïts al centre de la ciutat, amb els millors gegants i la millor faràndula del món. Consulta tota la programació a olot.cat.
2: Vine a les festes d'altura, com les d'Olot, enlloc.
3: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.

0: Tinc dret a ser un veí més, vingui d'on vingui.
1: Tinc dret a tenir feina, ja anant cadira de rodes.
2: Tinc dret a una altra oportunitat, tingui l'edat que tingui.
3: Tinc dret a vestir-me de nena, si ho sé una nena. Se t'acudeixen més objectats.
4: Defensem el que és obvi. Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
5: 107 de la FM.
6: De tota la vida.
7: I parlant d'emocions.
5: 64.

informació, música, entreteniment. Periòdic Hora Nova, la capçalera de Gana de l'Alt Empordà. Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble. Notícies, entrevistes, reportatges, cròniques i molts altres continguts. Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials. La comarca al teu abast amb Hora Nova.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La Policia Nacional ha alliberat un home que feia 10 dies que estava segrestat en una nau industrial de Sabadell per un deute vinculat al narcotràfic. Sergi Bassoles.
2: Durant 10 dies, la víctima va estar segrestada en una nau industrial de Sabadell, on a més va ser torturada, un captiveri motivat pel suposat robatori d'un important carregament de cocaïna, en concret de mitja tona que havia de viatjar per carretera des de Portugal fins a Espanya. I és aquí on entra la participació de la víctima i el que hauria motivat els seu segrest. Segons detalla, la Policia Nacional exercia d'intermediari. La cocaïna, però, no va arribar al seu destí. Segons la víctima, una altra organització criminal hauria assaltat el conductor que ell mateix havia contractat per fer el transport i hauria robat el carregament. Una coartada que no va convèncer els amos de la droga, els que el van acusar d'estar darrere dels fets. L'alliberament de l'hostatge es va produir quan el segrestador traslladava amb cotxe la víctima cap a una zona de muntanya i apartada del municipi de Caldes de Montbui. Durant l'operatiu policial, el ja detingut va tractar d'embestir amb el seu vehicle els agents del Cos Nacional de Policia i fins i tot va intentar sense èxit treure una pistola. Els agents, però, van aconseguir neutralitzar-lo, alliberant així la víctima.
3: Y es que hay cerebros que no tienen solución y que...

Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.

0: Gràcies per escoltar-nos.
1: Tu saps triar el camí, el de l'entreteniment de qualitat. Tu ja saps on sentir el que vols i on fer-te escoltar.
2: Hola, bona nit. En primer lloc, felicitar-vos perquè m'agrada molt aquesta idea, perquè ho trobo que t'acompanya molt. Després, mai com aquest any havia vist als balcons tantes banderes catalanes penjades, perquè normalment sempre es fa el dia 11. Hi ha molts balcons que estan penjades, per tant, ja és una bona cosa que sembla que està penjada als balcons. I gràcies, eh?
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.

0: Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
1: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
0: El sol de la ràdio.
2: Ara, tota la música d'autor i sabor personal.

Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo and Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella d'Am.

0: Tens de tot a prop de casa.
1: Bec, bec.
2: Què veus?
1: Una sangria fresqueta i frisant. Una sangria estiu. Sí, sí, una sangria estiu drinks.
2: I on la tenen?
1: Segueix-nos a Instagram, @estiudrinks, i sabràs el punt de venda més proper. Demana la teva estiu drinks també al teu bar de confiança. Bec, bec, estiu drinks.

0: Les estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
1: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

0: Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
1: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
0: El sol de la ràdio.
2: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. Així de clar.

0: Ryanair ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
1: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
0: Important, en un refugi climàtic natural.
1: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
2: Quants ocells! Ja he vist tortugues!

0: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
1: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
0: Caiac del

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai, ai. I ara?
2: Hola, bon dia. Soc en Marc Domínguez. Avui recomanaré un llibre que és La pelota Hapler. És un llibre per totes les edats escrit per Jordi Cervera, un autor excel·lent en l'escriptura de llibres. El llibre tracta d'un estiu que es pot convertir en un càstig per a l'Abril, que és la protagonista. Emma, la seva millor amiga, passarà les vacances amb ella i la seva família. Tot seria perfecte si l'Emma no s'hagués enamorat del seu germà Biel, el que l'Abril no suporta per egoista i mentider. Un desconegut personatge canviarà les seves vacances i la relació entre els dos germans. Després de triomfar en la vida, ensenyarà als nois que l'èxit no val res si es construeix amb trampes i allunyant-los d'aquells que farien al món un lloc feliç. Què pot passar en les seves vacances? S'ho passaran bé o malament? Llegiu-vos aquest llibre.

Senzilla, senzill, independent, independent, sense ànim de lucre, sense ànim de lucre. Cultural, cultural, musical, musical, diferent, diferent. Si vols sentir,

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: 20 detinguts i prop de 550 persones identificades és el balanç d'un nou dispositiu dels Mossos que s'ha desplegat a diversos municipis del Camp de Tarragona. Batejat amb el nom de Campai, el dispositiu forma part de l'estratègia de lluita contra la multireincidència i la delinqüència itinerant. Tarragona, Pilar Ribas.
2: El desplegament policial, en el que han participat 75 efectius, es va desenvolupar en dues fases. Durant el matí es va efectuar controls a les principals estacions de tren i autobusos de Tarragona, Reus, Valls i Sant Vicenç de Calders i a les zones costaneres de Salou i Cambrils. A la tarda, l'actuació es va concentrar en barris de Tarragona, Reus, Valls i el Vendrell, amb una major incidència delictiva. El balanç final de l'operació és 20 detinguts, alguns d'ells amb requeriments judicials vigents per tràfic de drogues, trencament d'ordre judicial, furts i robatori amb força, multireincidència, falsificació documental i usurpació d'identitat, entre altres. A més de les detencions, els agents van identificar 547 persones que acumulaven un total de 2.251 antecedents policials. En l'àmbit administratiu, els Mossos van interposar més de 40 denúncies per tinença de substàncies estupefaents o tinença d'armes prohibides. Durant el dispositiu també es va inspeccionar 3 establiments on es van detectar diverses infraccions administratives i es van intervenir una partida d'objectes de presumpta procedència il·lícita. El balanç final de l'operació és 20 detinguts, alguns d'ells amb requeriments judicials vigents per tràfic de drogues, trencament d'ordre judicial, furts i robatori amb força, multireincidència, falsificació documental i usurpació d'identitat, entre altres. A més de les detencions, els agents van identificar 547 persones que acumulaven un total de 2.251 antecedents policials. El balanç final de l'operació és 20 detinguts, alguns d'ells amb requeriments judicials vigents per tràfic de drogues, trencament d'ordre judicial, furts i robatori amb força, multireincidència, falsificació documental i usurpació d'identitat, entre altres. A més de les detencions, els agents van identificar 547 persones que acumulaven un total de 2.251 antecedents policials. Els agents van identificar 547 persones que acumulaven un total de 2.251 antecedents policials.
3: Seleccions musicals per emportar-se.

0: Les faves són un producte que és un element definitori del repertori gastronòmic català.
1: Josep Maria Blasi.
0: Les faves a la catalana les mengem no només nosaltres, sinó que han estat adoptades amb aquesta definició de a la catalana per repertoris foranis. I més curiós que una grana tan nostra estigui vinculada a una malaltia i al mateix temps a la defensa d'una altra. El favisme. És una deficiència hereditària d'un enzim que, a la seva absència, fa metabolitzar dues substàncies que hi ha a les faves que ataquen els glòbuls rojos i poden causar una anèmia bastant greu. Però aquesta absència de l'enzim inhibeix el creixement del paràsit de la malària en els glòbuls rojos. Els epidemiòlegs han detectat que aquesta característica es dona especialment en nens i adults que viuen en el Pròxim Orient i en zones del sud de la Mediterrània.
2: Que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
3: Què vols dir?
4: Ràdio Vila-sacra.
3: Això sí.
5: És així i ja està.
3: Ui, quina joia que ve ara.
5: Tant, que Déu-n'hi-do.
6: Sí.
7: Pots mirar el passat i triar el futur. Pots triar on vas, com i amb qui. Pots triar què fas, qui ets i qui t'agradaria ser. I pots triar com vius i fins i tot com sobrevius. Tria el món on t'agradaria viure.
8: Noves emocions a cada segon.

0: Som a tot el país.
1: RadioVilaSacra.cat.
0: A totes les xarxes.
1: RadioVilaSacra.cat.
0: I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis

0: hi ha infinits moments per gaudir d'una copa de vi català. A la denominació d'origen Catalunya, més de 200 cellers treballen perquè aquests moments siguin únics. Vins amb denominació d'origen Catalunya. Encara no els has tastat?
1: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
2: El món gira de pressa, molt de pressa. Cada cop estàs més lluny de la realitat. Cada cop estàs més desconnectat del cicle de la vida. És hora d'aturar-se. És hora de tornar a menjar real. De menjar un tomàquet amb sabor a tomàquet. De menjar el que toca quan toca. Per tot això, abans d'omplir la cistella de la compra, atura't, reflexiona, pregunta't. D'on neixen els nutrients que menges? Torna a recuperar els sabors de la natura. Torna a l'origen. Quan mengis, toca de peus a terra. Ametller Origen. Tocar de peus a terra és tornar al que és real.

0: Ostres, quina ciutat més increïble.
1: Sí, però no t'aturis, hem de fer una pila de coses. Tenim 20 minuts per travessar el pont, anar fins a l'altra banda del parc i fer-nos una selfie a la catedral. He portat uns tàpers de mandonguilles.
2: Tant de bo trobar un bon company de viatge fos tan fàcil com reservar un tren amb Trainline. Compara entre Ouigo, Irio, Ave i Ablo i estalvia el teu proper bitllet. Trainline, tots els trens i tarifes en una sola app.

0: Sacra.
1: Què, què?
2: Que això és Ràdio Vila Sacra.
3: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
1: Jo?
4: Viu l'estiu més emocionant a Aquabrava.
5: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua X Jam, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
4: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropic Island i moltes més atraccions per a tota la família.
5: Aquabrava cada dia és una aventura. Vine i viu moments inoblidables.
4: T'esperem a Aquabrava, a Roses.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bloc de pares, amb Marta Vallès.
3: Avui parlem del començament de curs, de com enfocar-lo, ens ho explica el professor Ramon Casals.
4: L'escola és un planeta tot ple de nens i nenes. Els mestres són el risc d'aquest gran paradís.
3: Nosaltres treballem i la feina que ara mateix tenen els nostres fills i filles és estudiar.
5: Ser estudiant és dur, però una cosa fins i tot tan simple com que has d'estar moltes hores assegut, escoltant i pensant i concentrat. Això és dur. Vull dir, quan portes una hora en una reunió i la cadira pesa, ho notem. Llavors als estudiants els exigeix molt esforç, encara que no ho sembli.
3: Compta amb un excés de proteccionisme.
5: Protegir els fills, preocupar-nos pels seus problemes, que té un petit problema a l'escola, que no està a gust a la classe que va, que amb aquella nena ha tingut un petit enganxada. O sigui, els hi fem com d'un coixí, a vegades intervenint quan hem d'intervenir. A vegades ens preocupa que no li agrada una cosa. Ens hem de mentalitzar que hem de fer els nostres fills persones fortes, persones perseverants, que sàpiguen solucionar els seus problemes, afrontar les contrarietats, que siguin capaces de fer una cosa encara que no els vingui de gust. Persones que no se sentin desgraciades quan no poden fer el que els agrada.
3: Està bé predicar amb l'exemple.
5: Mentalitzar els nostres fills que tenim uns deures, que tenim unes obligacions i que les hem de fer. Si els pares ho pensem així, els nens ho entendran així. Si els pares ens sap greu, que ai, pobret, és que ara això no li agrada, és que ara no sé què, ells s'ho creuran. Ells són un reflex del que els seus pares i mares pensen. Els de cara a l'escola s'ho passaran més bé, sobretot en funció de que ells no vagin a l'escola pensant que s'han d'anar a divertir, pensen que han d'anar a treballar, a formar-se i a aprendre.
3: I treballar sempre amb planificació.
5: Un ordre amb l'horari. Els nens tenen molta feina de l'escola. Cadascú té el seu ritme. Això ho hem de respectar. Un necessitarà una hora de feina a casa i l'altre en pot necessitar tres. Hi ha d'haver-hi un control dels pares, però no un supercontrol. Per tant, també els hem de deixar que es facin autònoms. Però hi ha d'haver-hi un plànic, un horari. Hi ha d'haver-hi un ordre. No pot ser, doncs, que la tele estigui sempre engegada i que facin els deures davant de la tele.

0: necessiten un espai on puguin concentrar-se.
1: Molt pocs són capaços de concentrar-se a la taula de menjador. Jo aconsellaria que puguin tenir un espai que puguin estar doncs, tranquils, que puguin tenir les seves coses. A veure, aquest espai pot ser la seva habitació, sí, però complica una mica el tema de les tecnologies. Clar, com que moltes vegades han d'usar també l'ordinador i l'internet pels treballs i per les consultes, doncs ja caiem amb el mateix, no? Alguns, bastants, doncs al tenir l'internet allà a l'accés pot ser que acabin distraient-se.
0: Per exemple, podria passar que...
1: La meva nena té l'ordinador a l'habitació, amb el seu internet, les seves coses, ho pot fer-ho tot. Molt bé. Potser això acabarà que suspendrà o que no, perquè en comptes d'estar pendent de, doncs, el que ha de fer, doncs només està penjant fotos al Facebook, mirant-se els vídeos del YouTube, i ja he dit moltes vegades, no soc partidari de l'ordinador amb internet a l'habitació, ni fins i tot ni de l'ordinador a l'habitació. Per tant, sí pot ser que estudiï en un altre espai de la casa, millor.
0: Hem de gestionar el temps que dediquen a cada cosa.
1: Cada vegada els costa més concentrar-se. Les coses han de ser molt ràpides. Canviem de canal constantment, canviem de missatge constantment, etc, etc. Llavors això no ens permet assimilar bé les coses. I els nens tenen accés a una quantitat d'informació que no es podria somiar fa tan sols 10 anys, però cal que tanta informació no els ofegui. Aquest oceà d'informació els pot ofegar i al final pot ser que no arribin a captar. Per tant, cal gestionar-ho això. D'alguna manera s'ha de regular. Alguns nens necessiten que a casa se'ls reguli. Deixa el telèfon aquí en aquest prestatge. Ara te'n vas a estudiar.
0: La poca concentració no seria tampoc l'únic problema.
1: Tenir l'ordinador i l'internet i telèfon mòbil i televisió a l'habitació, doncs pot ser un element de distracció. I no només de distracció, sinó també un hàndicap per a la convivència familiar. Perquè llavors el nen acaba fent la seva vida a la seva habitació i es va separant. La relació es va ressentint.
0: La pèrdua de temps amb el telèfon mòbil preocupa també a les escoles.
1: Molt ordre amb totes les pantalles. Molt ordre. No pot ser carta blanca. No pot ser bufet lliure. Això heu d'organitzar-ho a casa d'alguna manera. En les escoles tenim un problema ara amb els telèfons mòbils. Cadascú gestiona com pot. Cada vegada es va restringint més el seu ús. Per descomptat, a classe està restringit, però ara, per exemple, nosaltres aquest any l'hem restringit també en els canvis de classe.
0: Molt de compte amb carregar-los cada tarda.
1: Les activitats extraescolars també han d'estar mesurades, amb una lògica. No és bo que tingui tota l'agenda massa plena. Ha de tenir temps per viure i per disposar i sentir que pot respirar una mica. No els hi hem de ficar activitats extraescolars, crec jo, que no volen ells.
0: Una etapa clau és l'adolescència. Canvis físics, també emocionals. Com ho enfoquem?
1: Si estem parlant dels adolescents, és important que ara agafin l'hàbit de l'esforç. Si no l'agafen ara, no l'agafen. Faran. Estudis recents de la Universitat de Steinberg, Filadèlfia, corroboren que l'adolescència, el cervell fa unes transformacions en què les coses que acostumes a treballar, les connexions cerebrals es fan fins a 100 vegades més potents i més fortes. I allò que no fem servir, doncs queda com gairebé atrofiat. Per tant, és molt important que no sucumbim a la mandra.

0: encara que en aquesta etapa l'adolescència potser sovint fa encara de pocs amics, han de saber que estem al seu costat.
1: Primer de tot és que el nen estigui bé, i perquè estigui bé necessita els pares, però no preocupats, amb una relació satisfactòria, que es parli, que es rigui junts, que mengeu junts, que compartiu moments de... A veure, els adolescents no han de passar tot el temps amb els pares, però sí que heu de fer alguna cosa junts. A millor us mireu una sèrie i rieu junts i us ho passeu la mar de bé. Un dia prepareu el sopar junts. I si podeu, mengeu sense la tele, que pugueu explicar les coses, que pugueu compartir. Ells expliquin, tu expliques, comentem. Això és el que fa adolescents que es tenen el seu coixí emocional cobert, que se senten forts davant la vida i, per tant, són capaços d'enfrontar els seus estudis.
0: Valoreu la persona i no feu comparacions que poden ferir.
1: Acceptar com és, no comparar. El vostre fill segur que és una persona fantàstica. Segur que té moltes coses bones. Que potser li costa alguna cosa, li costen les matemàtiques, li costa l'anglès. Bueno, doncs molt bé, acceptem-ho, no passa res. Per això no ho fa ser més mala persona, ni per això ha de ser més infeliç. Si nosaltres ho prenem com un problema, per ell serà un problema i se sentirà insatisfet.
2: Fa 6 anys, l'any que ve, canviarà la meva vida. Ficaré el meu cervellet a l'institut.
0: I és que és un moment molt important quan arriben a secundària. De ser els grans de l'escola, altre cop passen a ser els més petits.
1: Ja la vida, quants canvis hem de fer? Doncs els nens s'han d'adaptar als canvis. Mirem-ho en positiu. Ai, és que potser no va amb els companys que pensàvem. Ai, és que potser... Bueno, i què? A la vida hi haurà molts canvis. Llavors, un aprenentatge que s'ha de fer és adaptar-se a les situacions. El canvi és molt natural. De fet, a primer d'ESO és el curs més tranquil dels instituts. La pujada forta d'adolescència és una entre segon, final de segon i tercer. És el boom adolescent. És una estructura més complexa. La principal diferència és que són més hores de classe. Doncs donar-los i tranquil·litat bueno, i preguntar i el que no saben, doncs, moure i solucionar-se les cosetes. Nosaltres estem a darrere, però no de seguida patint i de seguida corrent a solucionar els problemes que s'espavilin.
0: Nosaltres no hem de fer els deures.
1: No li haurien de fer mai, mai li haurien de fer la feina. A veure, què hem de fer? Escolta, si no arriba el nen, que no arribi. Potser el mestre o la mestra haurà de baixar plantejaments. El que no pot ser és que arriba perquè el pare o la mare estem allà asseguts. Recordo el cas d'una família que em deia el pare, no, és que nosaltres ens ho tenim repartit. Matemàtiques i ciències naturals se'n cuida el pare. Les ciències socials i les llengües se'n cuida la mare. Però això què és? No, no, és ell que s'ha de cuidar de tot. Una altra cosa és que, en un moment donat, doncs, pregunti alguna cosa, però hem d'intentar que siguin autònoms.
0: Ni perseguir-los cada dia perquè treballin.
1: Ni fer-los la feina, ni vetllar excessivament i cada dia anar controlant que la facin. Això sí, un marc horari que sap que ha d'estudiar, que no hi ha tele, que no hi ha jocs, que tingui un temps suficient buscar això, si cal ajuda, però en principi que ells vagin agafant el govern de la seva vida. És fonamental el missatge. Alguns s'arriben a pensar que estudien pels seus pares. Hi ha mares que diuen, és que el meu fill m'ha portat un 3 o m'ha tret un 3. No, no t'ha tret un 3. El teu fill té un 3 a mates, però no te l'ha tret a tu com a mare.
0: I no oblideu tenir cura de l'alimentació i que facin esport.
1: La vida de l'estudiant tendeix a ser molt sedentària. Sí que hi ha una cosa que hem de tenir clara. Ens hem de moure. Les xifres de l'obesitat o el sobrepès infantil, bueno, i adult igual, però infantil especialment, són dramàtiques. Jugar amb una cistella de bàsquet no cal que sigui un equip, però una estona. Moure's, caminar, anar caminant als llocs, qualsevol cosa que activi el cos. El cos funcionarà millor. El cos dels vostres fills necessita aquesta activitat i aquesta activitat farà que funcioni millor el cos i, per tant, també estaran millor amb els estudis. Però, sobretot, estaran millor ells com a persones. S'ha de fer.
3: Si vols saber més coses...
0: Podeu consultar el llibre d'en Ramon Casals, Prevenir el fracàs escolar des de casa, editat per Graó, o de la mateixa editorial també, 9 idees clave educar en l'adolescència, de Jaume Funes, o Cómo hablar para que sus hijos estudien en casa y en el colegio, d'Adel Faber i Elaine Meslis, publicat per Medici. I també per als estudiants, molt gràfic, Aprende a estudiar, editat per Oniro.
1: La principal ajuda és que els nens estiguin cuidats i estimats, que hi hagi una bona convivència, que hi hagi uns bons patrons de vida a casa, que el nen tingui clar que hi ha uns límits, que això es pot fer, que això no es pot fer, que els pares es preocupen per ell. Això li dona una força per encarar les coses amb més esperit positiu.
4: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
5: Informació, música, entreteniment.
6: Se espera la frecuencia modulada. surt el sol.

0: I parlant d'emocions.
1: 46.
2: Exacte.
3: Rebudes més de 5.000 trucades entre contestador i WhatsApp dels addictes a Ràdio Vilasacra.
4: És molt divertit, s'ho passen molt bé.
5: Escolta.
6: I aquí, pues, a fer la memòria. Pues estoy sola y tengo 90 años. Me gusta, es que me gusta mucho.
7: Te donen una pau, te donen una tranquil·litat.
8: Jo crec que és molt important tindre'ls. Aquí ens han ensenyat moltes coses més, moltes teràpies, i ells han ajudat en tot.
9: Pot ser part del canvi.
10: En el 107 de la FM.
11: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Un petit peluix de fabricació xinesa, el Labubu, ha passat de ser un èxit de venda al país asiàtic a un instrument d'influència cultural internacional. Impulsat per les xarxes socials, el Labubu s'ha convertit en la nova imatge amable de la Xina a Occident. Pequín, Francesc Canals.
1: De peluix, orelles llargues, mirada entre espantat i enfadat, una boca molt ampla amb nou ullals, estaria en la categoria del que en podríem dir lleig adorable. Adoptat per figures com Rihanna, Kim Kardashian o estrelles del K-pop, en algunes ciutats s'ha hagut d'aturar la venda de labubus per evitar baralles entre els compradors, i a la Xina se n'han començat a incautar partides falses. Hauria de ser la dèria de criatures i, com a molt, adolescents, però el seu públic objectiu són joves no tan joves, al voltant dels 30 o més grans. El Wenze és dissenyador, té 35 anys i és dels afortunats que ha aconseguit fer-se amb un labubu, tot i el sobrepreu.
2: Pot haver arribat a 1.000 yuans sobre un preu original de 99 yuans. Ara ja hauria d'haver baixat de preu, però molts acaparadors encara el compren. Tinc la impressió que ho fan coordinats amb el fabricant, amb Pop Mart. Sí, sembla premeditat.
1: Fer pujar el preu i que costi de trobar perquè s'esgota recurrentment imposa la idea que la bubu és molt valuós. També la capsa cega, tancada, un factor sort que genera addicció. A veure quin la bubu em sortirà. La bubu és fill d'un dissenyador de Hong Kong, el produeix i el comercialitza una empresa xinesa, Pop Mart. TikTok, una app també xinesa, n'ha disparat la popularitat a Occident. Tot i que res en l'aspecte del nino permet associar-lo al món xinès,

0: 100% Empordà.
1: Trucar.
2: Hauré trucat. No, no.
1: Truqueu. No, ells truquen.
3: Trucaré.
4: Trucaran?
5: Hauran trucat?
6: Hauran trucat.
5: Vale, vale.

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Només us volia donar les gràcies per la companyia que em feu a la nit. Molt agraïda. Em va molt bé. Bona nit.
3: Enviado el 19 de septiembre a las 20 horas 50 minutos.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Mare meva, quins oients que tenim.
7: Doncs sí, oients de primera.
6: Clar que sí.
8: Però què vols?
6: No, no, increïble. Abraçada gegant.
8: Us estimo.
9: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar.

Piano, guitarra, violí, bateria, saxo, fins a una dotzena d'instruments musicals pots aprendre a tocar, fer música, espai creatiu de Vilobí d'Onyar. I també producció musical i DJ. Som una escola de música on els alumnes aprenen amb un mètode propi amb resultats demostrables. Fem música, espai creatiu. Informeu-vos a femmusicaespaicreatiu.com.

0: María del Mar Hurtado Olarte, Colòmbia.
1: Soc de Colòmbia. Me agrada llegir i escriure. Vull aprendre el català per continuar estudiant. Si em parles en català, n'aprendré més.
0: Gurnaik Singh, Índia.
2: Soc de l'Índia, parlo català i m'agrada molt. Aquí conec molta gent que són catalans.
0: Karim Jaume, França.
3: Soc francesa. La meva àvia era catalana i per això em fa gràcia estudiar aquesta llengua. Em sembla important aprendre la llengua del lloc on visc per respecte a la gent del país.
0: Rodolfo Basarski, Argentina.
4: Soc de l'Argentina. És important aprendre la llengua del país que t'acull. Em permet entendre millor la gent del país i em facilita l'exercici de la meva activitat.
0: Sílvia Paola Rodas Guerrero, Ecuador.
5: Soc d'Ecuador, vull aprendre català per continuar estudiant. Si em parles en català, n'aprendré més.
6: A tot el món, encara hi ha gent que vol aprendre. Gent amb cultura.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Viella és un dels municipis d'aquesta demarcació de Lleida amb més problemes per accedir a un habitatge, tant per la falta de pisos com pels elevats preus. Ara tira endavant el desenvolupament urbanístic d'una zona del municipi on està previst que es construeixin més de 200 habitatges, la meitat dels quals seran de protecció oficial. Corresponsal ara en Sofia Cabanes.
2: Viella preveu créixer a l'entorn de Betren, un nucli on als anys 80 es va preveure construir una zona residencial amb 75 habitatges unifamiliars, un projecte que no va fructificar. Ara es pretén multiplicar el nombre d'habitatges, 208 en total, la meitat dels quals, segons preveu la llei, haurien de ser de protecció oficial. Juan Antonio Serrano, alcalde de Viella.
3: Pues evidentment aquí hi haurà un increment de població en l'entorn de 500 persones o més. Claro, lo cauta bé que hi hagi la possibilitat d'haver servicis bàsics i mínims.
2: Viella i Mitjaran és actualment un municipi declarat com a zona de mercat residencial tensionat. En un solar proper a estos terrenys, la Generalitat preveu construir també 60 pisos de protecció oficial.
4: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.

0: Ara, propostes comercials sensacionals.
1: Necessites un advocat? Inverlegal Advocats. Confiança i resultats. Inverlegal.es.

0: Som pagesos en origen i en essència. Ametller Origen.
1: 100% Empordà.
2: L'ànima i el cor de la nostra costa. El que les guies de turisme no ensenyen i només qui ho busca, ho troba. Segur que vol seguir bevent la cervesa que veu tothom? La Brava. Cervesa inspirada en la Costa Brava.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic per tu...
3: Per tu...
4: I per tots.
3: Escolta'ns.
4: T'agradarà. Amb molta il·lusió.
2: Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
5: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: Moltes persones, escoles i associacions ens demanen com visitar les instal·lacions de Ràdio Vila-sacra. Fàcil, demana visita al 656-1970-62 i podràs venir i visitar-nos. Dissabtes i diumenges per sucar i pa.
1: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: La violència masclista no afecta només les dones.
1: La violència masclista afecta tota la societat.
0: Treballem per erradicar les violències masclistes amb el compromís de tothom.
1: Implica-t'hi, forma part de la solució.
2: Em pinxo l'Ivadina, em panxo, vols que et punxi amb un punxó? I em panxo l'Ivadina, em pinxo, punxa'm, però la panxa no.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Sabeu jugar amb bales de vidre? El poema que ara sentirem ens recorda com és de divertit fer una bona partida de bales de vidre i tenir-ne una bossa plena. És tot un tresor.
2: Hola, sóc l'Enzo García Carnicer. El poema que he escollit es diu Bales de vidre. Jo he escrit Anna Aguilar Amat. He escollit aquest poema perquè m'ha intrigat el nom Bales de vidre. Les que tinc les he guanyades, apostant honestament. I d'altres les ha comprades, la mar, sóc insistent. Si tinc set, en llep alguna, perquè semblen d'aigua dura. I els rivers de molts colors, llepolies del seu cor. I és quan jugo que hi veig clar, mesura, punto, ja està. Rodó, la fa carambola i se'n va sota el sofà. Avi, padrí, la mangala, tinc el umbràs molt més llarg. Anna, Aguirre, Amat.
1: Quin poema més bonic, Enzo. Moltes gràcies per fer-nos volar la imaginació en forma de vidre de colors. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.

0: Vila-sacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
2: Pues no me n'entero.
3: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
0: Ràdio Vila-sacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
6: Això és Ràdio Vila-sacra.
7: Què, què?
8: Que això és Ràdio Vila-sacra.
9: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
7: Jo?

0: No sentiràs res com a Ràdio Vila-sacra, pel que ens preocupem de fer-ho molt difícil.
1: Sector audiovisual.
2: Si no heu entès res, no és problema vostre.

0: Propostes en xarxa.
1: El científic lleidatà Joan Oró deia que hem de ser humils perquè la vida ve de molècules molt senzilles. Precisament aquestes molècules essencials, descobrir l'origen de la vida, va motivar el seu treball. El Museu de l'Aigua de Lleida recull en una exposició permanent part del seu llegat. Benvingudes, benvinguts a Joan Oró, el científic de la vida. La mostra recull 161 objectes d'Oró, des de la seva taula de treball fins a llibretes amb anotacions, fotografies personals, imatges originals de la NASA o mostres de meteorits. Podeu visitar-la a la sala de l'antic xalet dels enginyers, al recinte del campament de la Canadenca. És un dels quatre espais del Museu de l'Aigua que custodia i difon el patrimoni de l'aigua, aprofundint en els seus usos. També podeu visitar-hi el dipòsit del Pla de l'Aigua, els pous de gel i el molí de Sant Anastasi. El museu, a més, compta amb una col·lecció de més de 3.000 aigües envasades d'arreu del món. Les han portat persones viatgeres de Lleida i ens ajuden a reflexionar sobre la importància de l'aigua per als éssers vius. L'entrada a tots els espais és gratuïta i no cal fer reserva, però heu de tenir en compte que el campament de la Canadenca obre els matins de dimarts a diumenge, el dipòsit ho fa els caps de setmana al matí i el molí els diumenges al matí. Durant tot l'any podeu visitar el Museu de l'Aigua de Lleida. Trobareu tota la informació sobre aquest equipament i els seus espais a www.museudelaiguadelleida.cat.

0: Així que, t'hi apuntes? És a les 10.
1: Ah, doncs no ho sé. Ai, em fas el serrell una mica més curt?
2: A la teva perruqueria, rentar, tallar i quedar pel concert, tot pel mateix preu. El comerç dona vida als barris i als pobles i ciutats. Fes comerç, fes vida. Generalitat de Catalunya.

0: El Temporada Alta, el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Salt, celebra 35 anys amb més de 90 espectacles i una edició d'alt nivell internacional. Gemma Esteve.
1: Enguany hi haurà 22 estrenes absolutes, 4 d'internacionals, una fita inèdita en la història del festival. Destaquen companyies de referència de l'escena contemporània com la belga Peeping Tom, que estrenarà una nova versió de Les Salons, i Neat Company amb Everything Must Change, una proposta que combina teatre, dansa, música i arts visuals. Per a Lluís Puig, el director artístic, el festival està recollint els fruits de molts anys de feina.
2: Això ve una mica de la feina aquesta que anem explicant ja fa molts anys, de treball en xarxes europees, participació en trobades europees, etcètera, etcètera. Fa que tinguin més Temporada Alta present i t'ofereixin estrenes i estem molt contents.
1: La programació internacional inclou a més un plat fort, el retorn de Romeo Castellucci, que aterrarà a Girona procedent de París amb el seu mite de Faust. El festival reivindica també la creació catalana amb 66 espectacles, 19 de segell gironí i l'estrena de Vaca en Família de la companyia amb el Pelo. El Temporada arrencarà el 3 d'octubre i ho farà amb Has Been, una proposta del dramaturg Martin Zimmerman i el coreògraf Sidi Larbi Sherkawi, que reflexiona amb humor sobre fer-se gran en el món de l'espectacle.
3: Tu pots ser part del canvi.
4: Xato! L'estiu s'acaba. No hi ha més platja. Has de tornar.
5: Tant si t'agrada com si no, l'estiu s'acaba. O no. Sorteig de la grossa de la Diada. 2 milions d'euros per allargar l'estiu.
6: Que bo!
7: Podem dir tant el fi i com la fi. El fi és la finalitat i la fi és el final. I com recordem una cosa tan simple i alhora tan fàcil d'oblidar com aquesta? Molt fàcil, sabent que els gèneres van creuats. El fi, que és masculí, vol dir la finalitat, que és femenina. I la fi, que és femenina, vol dir el final.

0: volem que ens marqui que estem en part diferent, perquè amb el xup-xup-xup-xup vol dir que és el xup-xup de cassoles, de paelles i de moltes ganes, doncs, de servir a la taula els vostres plats. Tenim una bona cuinera. Doncs la saludem. Hola, Sònia, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Hola, bon dia. Ara, què tal, com anem? Bé?
1: Bé, bé. Ben preparats per fer avui uns bunyols de bacallà.
0: Uns bunyols de bacallà. Bueno, això dels bunyols de bacallà, no sé si té gaire secret o no, però hi ha vegades que algú t'emporta i dius no val, els fas tu i encara potser val menys. Suposo que ara sí que fot ben bé la recepta, a veure si surten bé. Ara que ets digues que s'acosta a venir Setmana Santa, tot això del bacallà, doncs és molt interessant, que es portis aquest tema.
1: Sí, és que aquests dies ara, i si us sembla bé, també la setmana vinent, farem uns bunyols que feia la meva iaia,
0: sí?
1: Que són uns bunyols dolços de nit, que és la seva recepta i me fa molta il·lusió compartir-la amb vosaltres.
0: Ai, molt bé, molt bé, molt bé. Escolta'm, Sònia, com més que és tan car el bacallà, eh?
1: És caríssim, el bacallà, sí.
0: Mare
1: meva! El bacallà és molt bo, però sí, és un peix que es fa pagar, sí.
0: Es fa pagar molt, eh? La veritat, és allò que el regalaven quasi durant un anys, sí. I ara veiem que, escolta, me compres bacallà i es dispara el preu de la compra. Bueno, no anem parlant ara i criticant els preus, que tot així doncs també va bé que ho recordem una mica, així baixa una miqueta aquest preu, i anem per aquests bunyols de bacallà a veure que quins ingredients hi pot tenir que posar-hi, Sònia.
1: Doncs vinga, som-hi. Això sí, els ingredients, si són exactes, es consulten realment bé. Si posem més quantitat de farina o més quantitat d'aigua ja no ens quedaran igual.
0: Ah, va.
1: Si us dono les mides exactes perquè ens surtin uns 30-35 bunyolets.
0: Val, molt bé, molt bé.
1: Vinga, vinga. Som-hi.
0: A veure, posem atenció, cuineres, que s'ha de ser la mesura exacta, eh? Això sí, és que a vegades, a veure, són petites coses, i també és el toc.
1: No, sí, també hi diuen molt. Doncs necessitarem 300 grams de bacallà,
0: sí?
1: 150 grams de farina, 15 grams de llevat en pols, un ou.
0: Un moment. Farina, com? De llevat, quan?
1: 15 grams de llevat. Bueno, un sobre. Hi ha uns sobres que porten 15 i altres porten 16 grams, però ens funcionen igual tots dos.
0: Molt bé.
1: Un ou.
0: Sencer.
1: 200 mil·lilitres d'aigua, sí. 200 d'aigua.
0: Sí.
1: 2 o 3 grans d'all. Això ja és el gust.
0: Molt bé.
1: Jo, ja, la gent que li agradi més, li pot posar més. Jo, normalment, li sóc posar 2.
0: Molt bé.
1: I julivert, que necessitarem picar. I oli d'oliva per fregir-lo, evidentment.
0: El julivert també el gust, cada un que
1: sí,
0: el posi la mida que vulgui.
1: Exacte.
0: Molt bé, doncs vinga, anem a fer-los-a.
1: Vinga, doncs el primer que farem, agafem un bol ben ampli perquè ens hi capiga després tota la massa i començarem afegint-li l'ou. El marejarem una mica, no allò ben batut, sinó una mica marejat.
0: Mm-hmm.
1: I seguidament li afegirem el llevat en pols fins que s'integri completament.
0: Val.
1: Una vegada ja el tenim ben integrat, toca afegir-li la farina i l'aigua a la vegada. I ara sí que toca ja remenar amb el braç i anar fent fins a obtenir que la massa quedi ben fina.
0: Mm-hmm.
1: I que no ens quedin grumolls, però ens quedi la cosa ben suau.
0: Sí.
1: I un cop ja la tenim a aquest punt, és el moment d'afegir-li l'all picadet, el julivert fresc, que també el posem ben picat, i evidentment ens toca el bacallà. El bacallà, això sí, ja l'hem de tenir destalat, i tallat a trossets petitons, trossets que en boca sigui agradable de menjar el bunyol.
0: Uh-huh.
1: Una vegada ja fem tota la barreja ja completa, ja ho tenim. Aquesta ja és la base dels nostres bunyols. I ja veureu que surten boníssims, aquesta recepta.
0: No, bé, escolta'm.
1: Ens toca fregir-los.
0: Sí, sí, amb bastant d'aigua, no? Amb bastant d'oli,
1: sí.
0: Sònia?
1: Sí, sí. Jo normalment agafo una paella i li poso ben bé 2 dits d'oli.
0: Uh-huh.
1: I que agafi temperatura, però no tampoc la temperatura molt i molt alta. O sigui, a foc mig, però que quedi ben calent l'oli.
0: Sí.
1: I els anem fent poc a poquet, anem agafant cullerades. Jo agafo una cullerada sopera com a mesura.
0: Uh-huh.
1: I és perfecta.
0: Molt bé.
1: Agafes una cullerada i ja cau sola i ja tenim la mesura perfecta. Així queden tots més o menys el mateix tamany, si no ens resulten uns més grans i altres més petits,
0: sí.
1: I no queda ben repartida,
0: sí,
1: la,
0: sí,
1: cosa.
0: Escolta'm, aquest bacallà, tu que compres després per fer aquests bunyols, uh-huh, el pots comprar d'aquell que, doncs, que és una miqueta més barat, diem, que és de menys qualitat, o no, tu sempre agafes doncs llom o
1: no, inclús Aquestes bossetes que venen, que són sí. de trossets dels llaminets d'aquests de bacallà que queden, sí. que donen salats, jo acostumo a agafar aquestes bossetes pels bunyols i els tinc de salant amb aigua, perquè evidentment aquests venen salats. Uh-huh. Els fico 24 hores la nevera amb aigua i la vaig canviant cada 8-10 hores. I aquests trossets petits ens van molt bé perquè no tenen espines i a l'hora de tallar-los estan perfectes per fer els bunyols.
0: Val, molt bé, molt bé.
1: Home, si tenim un llom, encara millor, però sí. un llom és molt millor per fer-lo al forn. Bueno,
0: sí, jo millor més que tot és perquè en aquest cas parlàvem doncs, que el bacallà és molt car, no? I doncs agafant aquestes bossetes, sí que és veritat, doncs podem estalviar-nos una miqueta doncs, de
1: sí, dinerets. Sí, aquestes surten molt millor de preu i ja et dic, per fer aquestes coses van perfecte. Inclús per fer... Alguna vegada jo he fet una lasanya de bacallà.
0: Una lasanya de bacallà? Aquesta... Sí. Una lasanya de bacallà?
1: Sí, sí, i surt boníssim també, eh? Mm-hmm. I utilitzo també aquestes bossetes, per uh-huh. això, perquè necessitem tallar-lo petitó i aleshores ens és indiferent. Si és un llom gruixut com si és una bosseta d'aquestes de trossets petits.
0: Escolta'm, ja parles de lasanya, no podries explicar aquest de lasanya, ja que hi som o què?
1: Sí, però la senya és llargueta, d'explicar.
0: És llargueta.
1: Si voleu, la podem preparar per una de les pròximes setmanes.
0: Mm-hmm, molt bé.
1: Perquè la senya sí que té... Necessitem una bona estona de cuina, eh?
0: Sí, bueno, doncs així...
1: Però bueno, prenc nota i sí. també l'explicarem aquesta.
0: Molt bé. Doncs quedem amb aquests ingredients, els tornem a repetir, l'audiència, Sònia,
1: i
0: a veure que algú doncs, ens digui si els ha provat, jo ho provaré, també ja t'ho diré, a veure
1: molt
0: si
1: bé.
0: Queda bé, però per ja és allò de dir, ja és l'última vegada que els faig, eh? Vull dir que no me queden bé i fa molta ràbia.
1: Molt bé, ja veureu que aquestes mesures surten uns bunyols boníssims, esponjosos, i queden molt ben fets per dintre, eh?
0: Molt bé, molt bé.
1: Ja m'ho direu.
0: Expliquem, Sònia.
1: Vinga. Doncs els ingredients que necessitarem seran 300 grams de bacallà, 150 grams de farina, 15 grams de llevat, un ou, 200 mil·lilitres d'aigua, 2 o 3 grans d'all, julivert i l'oli d'oliva.
0: Molt bé. Molt bé, doncs ens quedem amb aquest apunt. Sònia, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquests bunyols i sí que bueno, ja t'has compromès tu mateix que anirem parlant aquests dies doncs, de coses que intervingui el bacallà, que serà molt interessant.
1: Oh, i tant, doncs la setmana vinent o fem la lasanya de bacallà o us portaré aquests bunyols dolços d'anís que us he dit,
0: sí.
1: que les dues receptes són per ara aquests dies de
0: Fantàstic.
1: Setmana Santa i de Quaresma.
0: Fantàstic, Sònia, doncs estarem esperant la propera setmana, doncs també amb il·lusió per anar agafant doncs, aquestes receptes. Fins
1: Moltes
0: la setmana
1: gràcies.
0: Vinent, Sònia, bon dia.
1: Fins la setmana vinent, adeu-siau.
0: Bon dia.

0: siguis on siguis, seleccionem amb molta cura el que volem compartir amb tu.
1: Amb tu i els teus. I els teus.
0: Amb tu i els teus sentiments, els teus records, les teves vivències i sensacions.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La soledat i l'aïllament social són un dels grans reptes de salut pública en els entorns urbans i en la voluntat de buscar solucions. Un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona ha demostrat els beneficis de la prescripció social basada en el contacte amb la natura, amb activitats dirigides en parcs i jardins. I el que s'ha vist és que és especialment eficaç per a les persones grans i en situació socioeconòmica de vulnerabilitat, sobretot quan s'ha fet en grup i no individualment. Jill Litt és coordinadora del projecte Receptes.
2: Que tanto las prescripciones sociales individuales como las grupales reducían la soledad. Cabe destacar que la modalidad grupal resultó más eficaz para aquellas personas que al iniciar el estudio se sentían más solas y presentaban niveles más bajos de bienestar emocional.
3: Noticias en xarxa. Atenció, si us plau. Un grup d'experts estudiosos de la ment de més enllà suggereixen a ments poc creatives, poc evolucionades i sense una cultura musical alta no escoltar mai Ràdio Vila-sacra, ja que aquesta emissora és excessivament imaginativa i experimental segons els acords del 28 de desembre de l'Estatut Tiki-Taka Ximpum per a cervells poc donats a evolucionar. Millor que triïn una altra emissora de les moltes que hi ha al dia. Gràcies i perdó per les molèsties.

0: marxa nòrdica, doncs jo m'apuntava a marxa nòrdica. Ajudava moltíssim a superar poquet a poquet pas de l'enfermetat. Em va molt bé a nivell de salut mental.
1: Mentalment te va fenomenal.
0: Venir aquí i desconnectar.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Radio Vila Sacra. Quan el vent bufa d'on no vols, no tinguis por de canviar de rumb.
1: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
2: A Catalunya tenim molts reptes i només amb el talent de tothom podrem assolir-los d'una forma més conscient i sostenible. És l'hora que construïm un futur millor, més just i respectuós amb el planeta. És l'hora que entre tothom fem la Catalunya que volem. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
3: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
4: A Action, la qualitat i el preu més baix van de bracet. Action, petits preus, grans somriures.
5: Aquesta primavera viatja i desconnecta de veritat. Posa el teu cotxe en mode avió. Aparca al pàrquing oficial d'Aena i oblida't de les preocupacions. Còmode, proper i disponible a l'aeroport a un pas de totes les botigues i serveis de restauració. Estalvia.

0: Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

0: A la tele, guerres, desgràcies contínues, draps bruts d'aquell i l'altre famós o polític, segons quin partit financia el col·laborador o programa, i propaganda sense parar. A la ràdio convencional, igual, dia a dia. Ens volen amargar la vida? Res. A Ràdio Vilasacra només sensacions.
1: I molts ànims des d'aquí, una abraçada molt gran.
2: Quan la calor apreta, baixa les profunditats. Aquest estiu, vine a descobrir el nou aquàrium de Barcelona i deixa't sorprendre amb la nova projecció de benvinguda. La ciutat submergida, l'univers de Gaudí sota el mar. Taurons, biodiversitat marina, sala immersiva, jocs interactius i un pla fresc per viure en família. A l'Aquàrium de Barcelona estem la mar de fresquets. Troba el teu descompte a aquariumbsn.com.

0: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?
1: En el 107 de la FM...
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Últimament, sembla que l'única forma de poder expressar les ansietats i les angoixes de la generació millennial és la poesia, o en el seu defecte, la prosa poètica. Així doncs, aquí està com el temps. Aquest llibre és un cúmul de pensaments, olors, acudit, frases doloroses, una novel·la. Potser la història d'una generació millennial, per descomptat, això sí que ho és. Són els silencis, és l'ansietat, les preguntes existencials sense contestació, l'absurd, la fi del món, és el planeta, el futur, la tecnologia, són les contradiccions.
1: Una nit truca a la Max de Florida, o sigui, al paradís. Diu que vol que l'enterrem allà. També ha convençut el pare d'en Ben, però hi ha un problema. Ja havien comprat parcel·les a la sinagoga on anaven abans, que si els podien vendre algú altre en nom seu. No sé com vols que ho fem, mama, diu ell. La dona proposa que ens la quedem nosaltres, però en Ben no vol que l'enterrin a Hackensack, a Nova Jersey. Penso en la vegada que la Sílvia va entrevistar aquell futuròleg famós. Li va preguntar què era el proper que passaria i ella va repetir la seva predicció més coneguda. Gent gran en ciutats grans... amb por del cel.
0: No sé, a mi m'ha remogut, però no sé ben bé per què. Diu molt en poc, a vegades diu molt en res. I això, pràcticament, és un miracle. Us ho recomanem perquè és una lectura totalment diferent i que a nosaltres ens ha atrapat.

0: Entendre, tenir una idea clara de les coses, va molt més enllà del coneixement i la ignorància. Per això ens preguntem, què és allò que no enteneu?
1: Ràdio Vilasacra 107 FM, per la gent que hi entén.
2: Descobrint el món junts.
3: Saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.
4: Si no anem al supermercat amb l'AVE, si no tenim la perruqueria a 600 quilòmetres, si no marxem del país per comprar roba, per què ho fem per omplir el dipòsit, contractar la llum i el gas, les assegurances, la salut o la telefonia? Si comprem de proximitat, fem-ho sempre. Entra a fesalcanvi.cat i acosta't als teus.
5: Avancem junts.
6: Quan arriba l'acústica, Figueres es transforma. I és que engolir més de 100.000 persones al centre de la ciutat no és un repte fàcil. Alguns l'esperen amb candeletes, d'altres en fugen. El cas és que atrau visitants de tot Catalunya i s'ha convertit en el festival de música en català més multitudinari. Filomena, Defcon 2, el duet de fusió tradicional a l'Osa, Buos, Pastora, La Fúmiga o Fades, un dels màxims exponents del queer català. Dissabte obre la tarda a País de Xau.

0: Xuxa, Carlota Giró, Joina, Max Navarro, per acabar la nit amb Sopa de Cabra, 31 Fam, des del País Valencià i arriba el projecte d'en Malifeta i ben a prop i juguen a casa a la Ludwig Band.
1: Tot se m'ha fet tan feliç de sobte.
0: Xavi Pasqual, n'és el director.
2: I aquesta fusió del bon estat de salut del festival i el bon estat de salut de la música en català fan una simbiosi d'èxit.
0: Diumenge és el dia dels ressorgits Locomia i final de festa amb Orquestra Diversiones, que ja és un clàssic festiu de comiat dels de Calonja, amb boes, humor i reverència. A Figueres, 23a edició de l'Acústica, fins diumenge.
3: Ràdio Vila Sacra.
4: Ràdio Vila Sacra.
3: Ràdio Vila Sacra.
5: Ràdio Vila Sacra.
6: Tu pots ser part del canvi. Pareu bé l'orella.
7: Salvador Dalí continua sent una de les grans portes d'entrada de Cadaqués al món. La relació entre l'artista i el municipi on va viure i crear bona part del seu univers es reforça ara amb la nova ruta Dalí, un itinerari que recorre una trentena d'espais relacionats amb el pintor. Aquest ha estat dissenyat per Josep Playà, membre dels Amics dels Museus Dalí, una associació cultural vinculada a la Fundació Gala Salvador Dalí.
8: Normalment sempre es lliga Dalí amb Port Lligat o amb la casa on anava a estiuejar amb la seva família al Llaner, però en realitat hi ha molts altres espais de Cadaqués que tenen relació tant amb la seva obra, perquè va pintar diferents espais de Cadaqués, com en diferents moments de la seva biografia, no? És a dir, per citar un exemple, doncs, allà al passeig hi ha l'antic Hotel Miramar, on van venir Paul Éluard i Gala per primera vegada, i és aquí on Dalí coneix a Gala i i de llavors s'inicia la relació.
7: En el poble ja existeixen altres rutes sobre Dalí, però aquesta identifica els llocs amb unes plaques en forma de formiga, un dels símbols més reconeguts de l'univers dalinià, un fet diferencial que valora l'alcaldessa de Cadaqués, Pia Serinyana.
9: Una idea que ens va semblar divertida i molt més fàcil fins i tot per gent més jove o per la mainada o per famílies, no? Per poder-ho disfrutar i per poder fer una passejada. Molt lligat també amb aquest turisme que nosaltres apostem per més un turisme cultural en què pugui trobar aquesta oferta, no? De que nosaltres ja fem diferents rutes i es fan rutes d'Ali també, però haguent-hi formigues no necessites ningú que te guiï, no? Sinó que tu tens una guia ja i tu mateix et vas fent les formigues i vas buscant aquestes formigues.
7: Iniciatives com aquesta reforcen una marca que atrau milers de visitants, sobretot internacionals, que arriben a la Costa Brava atrets pel geni surrealista. On saben bé la importància de renovar constantment el relat de Dalí és a Figueres, la ciutat natal de l'artista. La Fundació Gala Salvador Dalí fa gairebé 30 anys que manté viva la seva figura amb noves adquisicions d'obres, recerca i exposicions al Teatre Museu Dalí. L'Ajuntament, per la seva banda, també ha buscat ampliar aquesta mirada amb la Casa Natal de Dalí, inaugurada el 2023, un espai que no explica només el Dalí artista, sinó també el nen i l'adolescent empordanès, vinculat al context cultural de la ciutat de principis del segle XX. La pregunta, però, és si aquest gran reclam deixa prou espai perquè creixin altres relats del territori. Per Mariona Sugranyes, la regidora de Cultura de Figueres, el repte no és limitar Dalí, sinó aprofitar la seva projecció internacional per donar a conèixer altres atractius de la ciutat i la comarca.
10: Qui ve a visitar Figueres és pel Teatre Museu Dalí, és així, i per Dalí, no? Llavors nosaltres mirem d'estirar-lo cap a altres atractius que té la comarca i que té Figueres, no? I és per això que ara hem fet aquesta entrada que et permet sumar tots aquests museus i, per exemple, se'n vagi a veure el Castell de Sant Ferran, o bé poder-los tirar amb els monuments romànics del voltant, no? de Figueres, del romànic empordanès tan important, o bé doncs, també el Museu del Joguet de Catalunya, que és un gran dels grans tresors. Nosaltres estem treballant molt en que Figueres es converteixi en una ciutat de museus i de cultura.
7: L'escriptor Josep Pla, el monestir de Sant Pere de Rodes, Empúries, els pobles romànics de l'Empordà, per molts són un patrimoni que ha quedat eclipsat per Dalí. Per Dolors Vidal, professora d'Història i membre de l'Institut de Recerca en Turisme, la solució hauria de passar perquè cultura i turisme treballessin de la mà i creessin un relat compartit.
11: Aquí, com diem, sector turístic, entenem aquests espais d'infraestructura d'allotjament, hotelera i extrahotelera, càmpings, apartaments turístics, hotels... Aquí la gent viatja pel contingut i després va a dormir. Sector turístic, en primer lloc, haurien de ser els responsables de les infraestructures culturals importants, els seus objectius i les seves activitats. En un entorn hiperturístic com és el nostre, no hauríem de separar una cosa de l'altra, perquè jo penso que la cultura és la real, la que existeix, la veritable, l'autèntica, i La promoció turística s'ha de basar en això.
7: Alhora creu que la ciutadania també s'hi hauria d'implicar.
11: El relat de que no ens agraden certes coses del turisme ha anat agafant pes i ha inhibit la corresponsabilitat sobre aquest fet. Els Amics del Romànic de l'Alt Empordà, una associació que intenta protegir el romànic, que és meravellós, de l'Alt Empordà. Doncs la seva vinculació amb el turisme, quina és realment i quines ganes tenen entrant aquí, no?
7: Dalí continua sent una porta d'entrada privilegiada a l'Empordà. La seva marca té una força internacional difícil de substituir, però el debat és com aprofitar aquest reclam sense que faci ombra a la resta del territori. El repte, segons els experts, no és viure sense Dalí, sinó aconseguir que després de Dalí hi aparegui tot un Empordà encara per descobrir.
6: Sessions de Ràdio Vila-sacra.

0: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla o un pla millor.
1: Jo m'hi apunto.
2: RadioVilaSacra.cat.
3: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
4: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
5: I és que Ràdio Vilasacra és molta ràdio.
6: M'interessa. Tallets, Ginestà, Teràpia de Xoc, La Ludwig Bank, Cerco, Damper Albo, Diversiones i molts més.
7: Del 4 al 8 de setembre, vine a Olot a gaudir de les festes d'altura. Concerts, tradició, cultura popular i activitats per totes les edats.
6: Més de 50 concerts gratuïts al centre de la ciutat, amb els millors gegants i la millor faràndula del món. Consulta tota la programació a olot.cat.
7: Vine a les festes d'altura, com les d'Olot, en lloc.
8: On som?
9: Doncs estem al Museu de Guissona, que és un museu d'arqueologia romana centrat en la ciutat romana de Gesso.
8: Guissona abans era Gesso.
9: Això mateix.
8: I per què som aquí? Perquè, clar, el museu és molt bonic i tot això, però jo sé que hi ha un real protagonista.
9: Doncs per un gat, Catus de Gesso. Un cop passada la pandèmia, un gat negre de carrer va començar a voltar pel parc arqueològic, doncs li van començar a donar menjar, i les visites van convertir a diari, i el fet és que el gat estava malalt. Va portar, doncs, a que l'adoptéssim o que ell ens adoptés a nosaltres, perquè es va quedar a viure al museu.
8: La gent ve a voler el gat.
9: Doncs cada cop més, des de que es va convertir en un fenomen mediàtic.
8: Jo que he vist el perfil d'Instagram, de vegades és com que tu realment sembla una persona.
9: De fet, jo algun cop tinc converses a través d'Instagram amb ell. Li responc als seus comentaris i ella em retorna. Ah?
8: Teniu merchandising, teniu moltes coses d'ell. Veig assomar-se com un gat.
9: Nerea, doncs et presento el Catus.
10: Hola, Catus. El puc tocar?
9: Sí, no et farà.
10: Catus, ai, no me vol. Catus.
8: Ni cas.
10: Catus.
8: Ara sí que em fa cas, eh, David?
9: Sí.
10: No em podemos.
8: Vine amb mi, vine amb mi. Vine, Catus. Molt bé, si estàs en ta casa.
10: Catus, Catus! Ah, me'l vols furtar tu, eh? Que vols que te fas a casa tu?
8: Sí, Catus.
10: Catus no, Catus.
8: Vine. Què?
10: I has vingut al museu a veure el gat o per veure el museu?
11: Per veure el gat.
10: Vostè, que havia vingut pel gat?
12: Per veure el gat negre.
13: Tothom ve per veure el gat.
10: I vostè també?
13: Sí, doncs què?
10: Me feu un gatet a càmera així a miau?
12: Miau.
13: Miau.
14: Miau. Cada vez que pongo la tele, mi cerebro se retrasa sin pausa.
15: Yo verdaderamente no sé.
16: Ràdio Vilasacra no segueix modes. Ràdio Vilasacra no t'interessa en viralitzar res de res, perquè té els millors oients i les millors sensacions i això ningú ho pot negar.
17: Ai, cara! Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalviar amb nosaltres. Consulta les condicions a la botiga i al web.
18: Informem, eduquem, entretenim, preservem la memòria col·lectiva i recuperem el patrimoni, entre moltes altres coses. La ràdio és un mitjà de comunicació que ha perdurat al llarg dels anys.

0: temps, oi?
1: Radio Vilassar. Defineix tranquil·litat.
2: No et preocupis si no ens vols escoltar.
3: Eh?
2: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vilassacre ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
4: Ostres, tu!
2: Així de fàcil és la situació.
5: Ho veieu?
2: I només a Ràdio Vilassacre seleccionem el millor del millor.
4: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.

0: Estàs escoltant Ràdio Vilasacra, 107.0 FM.
1: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
2: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
3: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts al Sendes. Us hem preparat un programa amb tres continguts. Són aquests que tot seguit presentem en el sumari. Qui diu que les matemàtiques són avorrides? Qui pensa que són un os difícil d'arrossegar? Qui creu que són tan abstractes que fan molt difícil de comprendre-les? Avui volem capgirar aquestes sensacions que una part de la societat té envers la ciència matemàtica. Ho farem anant a Cornellà de Llobregat, en concret al preciós Palau Mercader, que acull el MACA, el Museu de les Matemàtiques de Catalunya. 6 sales plenes d'experiments que ens reconciliaran amb les mates. Ens ho explicarà de seguida la Pura Fornals. El Xavi Tió ens porta avui al sostre del Baix Llobregat, és a dir, el punt més alt d'aquesta comarca que de ben segur i de manera injusta poques vegades associem al senderisme. En ple massís de Montserrat hi ha el cim, l'Albarda Castellana, enlairat a 1.174 metres. En uns minuts, tots els detalls de com ascendir-hi. I als quaderns del viatger seguim recorrent el Tibet de la mà del Genís Mauri del blog arreveure.cat. Després d'accedir a l'altiplà tibetà a través del tren dels núvols, avui el viatger ens parla del Capi Casal, que es troba enlairat a més de 3.600 metres d'altitud, Lhasa, un topònim que vol dir ciutat dels déus. Doncs ens hi posem i volem que ens acompanyeu en el sender del programa. Calceu-vos les botes i pengeu-vos la motxilla, que comencem. Logaritmes, equacions, àlgebra, coeficient, probabilitat, estadística. De ben segur que aquests conceptes us sonen, si més no una miqueta. Probablement els vau aprendre a l'escola, tot i que pot ser que, si ja sou una mica granadets, no en recordeu massa el seu significat. O fins i tot potser els heu oblidat a consciència perquè eren matèries que no us feien massa il·lusió. En qualsevol cas, són termes que tenen un denominador comú. Formen part del món de les matemàtiques, aquella ciència que estudia patrons de les estructures dels cossos abstractes i en les relacions que s'estableixen entre ells, que es basa en l'ús de nombres, en les seves possibles combinacions i en els models que estableixen. Però no us espanteu, que les matemàtiques poden ser assequibles, divertides, interessants i apassionants. Així ho mostra el Museu de les Matemàtiques de Catalunya, el MACA, un espai expositiu ubicat a Cornellà de Llobregat, que apropa les matemàtiques tant escolars com a adults, amb una exposició permanent i d'altres itinerants, que ja han visitat prop de 70.000 persones. El MACA és el fruit de la tasca de l'Associació per promoure i crear un museu de matemàtiques a Catalunya. La Pura Fornals n'és la presidenta i per començar ens parla dels orígens d'aquesta entitat.
1: L'associació funciona des del 2006, on ens vam trobar un seguit de professors i companys que sempre fèiem servir materials a l'aula i ens semblava que aquest tipus de materials doncs s'havien de formar part de la formació de l'educació matemàtica. I per aquest motiu ens vam ajuntar per intentar crear una exposició per poder cedir, per poder ensenyar, per poder mostrar aquests materials, per apropar les matemàtiques a la gent i fer perdre aquesta imatge negativa que tenen moltes vegades les matemàtiques per a moltes persones.
0: I des del 2014 l'associació va tenir el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat, que va cedir-los part de la segona planta del Palau Mercader, un edifici senyorial de 3 plantes d'estil eclèctic i construït entre el 1864 i el 1869 enmig de la gran finca de la família Mercader. El Museu de les Matemàtiques acull una exposició permanent, Pura Fornals.
1: I tenim en aquests moments les exposicions permanents, experiències matemàtiques, en les que el nostre lema és prohibit no tocar. Per tant, us convidem a viure les matemàtiques d'una forma diferent, més divertida i més agradable. Es tracta de manipular diferents objectes, diferents reptes, intentar resoldre diferents puzzles i, si us interessa, demanar explicacions sobre el contingut matemàtic que hi ha al darrere. Però, de moment, podeu gaudir i sortir amb la satisfacció d'haver resolt els problemes que us plantegem.
0: Doncs què us sembla? Anem a fer un tomb per a aquestes instal·lacions? La benvinguda als visitants es fa per un vestíbul conegut com la Sala Eratòstenes, espai de botiga, de recepció i porta d'entrada a les altres 5 sales, cadascuna de les quals dedicada a una temàtica diferent.
1: I allà hi trobem des de la petita sala d'accés al vestíbul, que l'anomenem Sala Eratòstenes, aquí, i tenim un mòdul del planeta Terra, és l'únic mòdul virtual que tenim en aquests moments pràcticament. Si llavors seguim el recorregut, entrem a la sala George Polya, En aquesta sala tindríem materials de càlcul i referències al nombre auri. Hi ha alguns materials de càlcul molt divertits. La sala Emma Castelnuovo seria la sala de les il·lusions òptiques, dels miralls i, per tant, doncs, de les emocions, perquè moltes vegades els que estan visitant vas sentint com fan uf, oh, ah, a córrer allò. Ostres, no m'ho esperava, quin resultat, quin... Per tant, en diem la sala de les emocions.
0: I després d'inserir-nos en el món del càlcul i de les il·lusions òptiques, seguim visitant sales. Ens en queden 3 més en aquesta planta. I aprendrem més sobre la combinatòria, la geometria i l'estadística i la probabilitat. Cada cosa al seu espai, com enumera la Pura Fornals.
1: A la sala Martín Garna hi trobem material de combinatòria, enrajolats, i trobem també el pont de Leonardo, un material molt interessant. La sala Lluís Santaló seria la sala material d'estadística i probabilitat. Aquí hi ha mòduls per visualitzar casos de comprovacions estadístiques i més, i per tant també és una molt bona sala per visitar. I finalment tenim la sala Pere Puigdedam, que seria la sala de geometria, on hi trobem corbes, poliedres, fórmules inductives, construccions d'arcs, descomposicions de potles en peces, bé, un seguit de materials i d'elements que ens serviran per visualitzar i poder tocar i remenar tots aquests elements.
0: I encara ens queda un extra, en aquest cas, reservat als infants dels primers cursos de primària. És la sala Maria Montessori, la darrera que ha obert el museu i que es troba ubicada a la planta baixa de l'edifici.
1: El material que hi trobem està més organitzat tipus racons, com poden ser alguns centres escolars ja el tenen així, perquè els nanos puguin treballar materials manipulatius, mateix que tenim a la planta de dalt, però en aquest cas pensat per els seus coneixements. Descoberta, simetries, ordre, sumes, geometria... Bé, trobaríem molts elements barrejats en aquesta sala, un laberint a terra, que es passen molt bé, i moltes altres coses.
0: Com veieu, tant en aquesta darrera sala com en totes les anteriors, les matemàtiques es plantegen amb el joc, l'experimentació, els exercicis tàctils i els tallers, a través dels anomenats mòduls. El visitant podrà, per exemple, construir la cúpula de Leonardo amb bastons que se subjecten els uns amb els altres. També podrà muntar una superfície enrajolada amb l'anomenada tessel·lació de Penrose o acomplir el repte de resseguir tots els vèrtexs d'un dodecaedre, tant sobre un pla com en dues dimensions, conegut com els camins de Hamilton. Tot un seguit de materials que són l'esforç i el treball que han fet moltes persones apassionades per les matemàtiques. La Pura Fornals recorda així el president fundador de l'associació, Josep Rei, i altres persones que han col·laborat i que encara segueixen dissenyant materials per fer més properes les matemàtiques. Materials que són ben peculiars.
1: Jo el que destacaria és que els materials són de fusta i són molt agradables al tacte i a la vista. I això afavoreix les ganes de tocar i de manipular i de fer servir aquests materials per poder resoldre aquests reptes que marcaven. Nosaltres defensem que les matemàtiques entren per les mans i per això aquest lema de prohibit no tocar. Tots els nostres materials estan pensats perquè els remenem, els toquem i puguem resoldre els reptes que plantegem. Per tant, imprescindible fer-los servir i tocar-los.
0: Fer palpables les matemàtiques és una bona manera de perdre-li la por a aquesta ciència, de superar possibles antics traumes i unes quantes carbasses a l'escola.
1: Aquella pregunta de i això per què serveix, doncs ara estem intentant que això sigui més visible i que això es pugui copsar. I el que nosaltres podem aportar amb aquest tema és el que ens passa a vegades, que ve gent gran i després de remenar o d'estar una estona fent reptes i resolent les coses que els plantegem a la sala d'exposicions del museu, ens diuen, ostres, si m'ho haguessin explicat així, segurament ho hauria entès en el seu moment i no hi hauria tingut aquesta recança o aquesta por que hi he tingut sempre. Us animem a venir, a perdre aquesta por i hem de seguir amb aquesta tasca de no dir, no acceptar que algú digui que a mi no m'agraden les matemàtiques, sinó que hem de fer entendre que encara no has descobert que t'agraden les matemàtiques, segur que trobarem alguna cosa que et faci doncs vibrar, que et faci sorprendre i, per tant, poder-te dir i això també són matemàtiques.
0: Doncs va, perdem-li la por o el respecte a les matemàtiques. Ens esperen al MACA, el Museu de les Matemàtiques de Catalunya, a Cornellà de Llobregat. Per visites es demana el contacte i una reserva prèvia a través del web www.maca.cat. Recordeu, MACA s'escriu amb dues M's, perquè són les sigles de Museu i Matemàtiques. Podreu visitar-lo els dimecres a partir de les 5 de la tarda i fins a les 8, i els diumenges de 10 del matí fins a les 2 del migdia.
2: Sendas.
0: El cim de Catalunya és la Pica d'Estats. El cim del País Valencià, la Penya Golosa. El cim de les Illes Balears és el Puig Major. I vostès es preguntaran, i quin és el cim més destacat del Baix Llobregat? Oi que no se'ns passa pel cap preguntar-nos quin és el punt més elevat d'una comarca a la que tradicionalment no relacionem precisament amb el món de la muntanya? Doncs avui ho descobrim. Xavi, tio, què tal, com estàs?
3: A Maria, un busquart.
0: Dic, avui ho descobrim perquè pujarem al cim del Baix Llobregat.
3: Reprenem les excursions diàries i reprenem també el nostre estimat Montserrat, que feia força dies que el teníem abandonat. Us proposo anar a pujar l'Albar de Castellana. És un cimet que, curiosament, per tema de límits administratius, és l'alçada màxima, com deies, del Baix Llobregat.
0: Doncs bé, anem a començar. Quin és el punt de sortida? Que em sembla que en aquest cas és un pàrquing, no?
3: Això mateix. Anem a començar el pàrquing que han habilitat prop de Can Jorba, i des d'on cap a nord arrenca un caminet que ens du a la pista principal que va de la Vinya Nova a Can Jorba. Si la seguim també a nord, de seguida veurem la barrera de fusta que marca l'inici del Camí dels Francesos, per on ens hem d'anar a enfilar fins al capdamunt de la serra de l'Alzina de les Paparres, que és el serrat que va des de Sant Joan fins a Sant Jeroni, i per on va el Camí Nou de Sant Jeroni des de que van fer el funicular de Sant Joan. Aquest Camí dels Francesos que dèiem es va enfilant força ben traçat, és un dels camins antics d'aquesta part sud del massís, passa per trams de pineda alternada amb alzines i amb trams de roca nua del característic conglomerat montserratí, s'encaixona pel torrent del Bassal dels Gats, deixa el Serrat dels Tudons a l'esquerra i arriba a tocar del Coll de la Jaguda, on per un trencall podríem baixar el torrent del Migdia. Nosaltres, però, el que fem és anem a la dreta i remuntem fins a sota del Camell de Sant Jeroni, on trobem un altre trencall que ve del Coll del Migdia i des d'on acabem de pujar fins al Coll de les Pinasses, als 1.140 metres d'alçada, i on n'haurem remuntat 700 des del cotxe. Al coll canviem radicalment de direcció, ens posem a sud i per fora del bosc acabem de pujar dalt del cim, després de passar un petit flanqueig i superar una canaleta fàcil i un petit tram de roca vertical amb l'ajuda d'una corda fixa. Al cim tenim un pessebre metàl·lic i una vista esplèndida cap a nord del cim de Sant Jeroni. Cap a ponent veiem els plecs del Llibre, sota el Montgròs veiem la roca plana dels Llamps, les Talaies, la Salamandra, l'Eco Inferior, la Miranda dels Ecos, l'Eco Superior i el Camell dels Ecos, sobre el Coll del Migdia. Cap a llevant tenim vistes de la Miranda de Sant Antoni, del Cap de Mort, que serà el proper objectiu. Veiem també el Cavall Bernat i veiem la regió de la Tebaida amb la roca de Sant Salvador, la Panxa del Bisbe, la Prenyada, etc. Tenim també sota nostra tot el torrent de Santa Maria que se'n va cap al monestir, i cap a sud veiem la regió de Tebes amb el Gorrofrigi, les Magdalenes i l'imponent Miranda de Santa Magdalena sobre Sant Joan. Bé, contemplat tot aquest superb panorama de 360 graus, baixem del cimet fins al Coll de les Pinasses i cap a nord baixem a trobar el proper Camí Nou de Sant Jeroni, l'agafem avall uns 5 minutets fins al trencall del Camí Vell de Sant Jeroni pel torrent de Santa Maria, que és el que seguim molt poc tros, de fet, per de seguida deixar-lo i pujar suau anar flanquejant per sota la roca del Cap de Mort cap a l'ermita de Sant Antoni. L'últim tram és de pujada forta fins a tocar de l'ermita, on anem a l'esquerra, arran de paret, un tram una mica delicat a pujar en un collet molt estret entre dues roques. Aquí tenim una altra corda fixa que ens permetrà enfilar-nos amb una mica de gosadia fins al capdamunt de la roca del Cap de Mort. En baixar-ne, el que podem fer és acostar-nos a la propera ermita de Sant Antoni, perquè està en una balconada esplèndida, excepcional, amb vistes del cavall Bernat a tocar. Des d'aquí el que fem és desfem el camí fins a creuar el torrent de Santa Maria i enfilar-nos al camí nou de Sant Jeroni per anar cap a sud, encara no 5 minuts, fins al proper trencall del camí del pont, que ens baixarà molt ben traçat, amb ziga-zagues, marges de pedra, per la canal fosca fins a les envistes de la Vinya Nova. El que farem és la passarem per darrere i ja a la pista principal que va cap a Can Jorba només ens queda acostar-nos al pàrquing gratuït on tenim el cotxe.
0: Doncs aquesta és la proposta. Per cert, no havíem dit, havíem parlat del cim del Baix Llobregat, l'Albarda Castellana, però no havíem dit l'alçada. 1.178 metres. Mm-hmm. És el punt més alt de tot el Baix Llobregat. Anem amb la fitxa tècnica, distància recorreguda.
3: Doncs 10,2 quilòmetres.
0: Desnivell.
3: 860 metres de desnivell positiu acumulat.
0: Temps.
3: Unes 5 horetes.
0: Grau de dificultat.
3: Aviam, 4 sobre 5, si ens volem enfilar per aquella corda fixa una mica agosarat fins al capdamunt ben bé del Cap del Mort. Si no fem aquest últim tram, doncs es queda amb un 2 i mig, 3 sobre 5.
0: Cartografia.
3: Tenim un mapa que és el full Montserrat de l'editorial Alpina, a escala 5.000, de lo milloret que hi ha del massís.
0: I també informació a Wikiloc.
3: I a Wikiloc també trobarem diverses rutes que enllacen aquests dos cims tan espectaculars.
0: Té temps que la teníem oblidada, però avui l'hem rescatat, La nostra serra per excel·lència, Montserrat. La setmana que ve més. Gràcies, Xavi, i fins aleshores.
3: A reveure. Sennes.
2: Hola, què tal? Soc Genís, del blog arrebore.cat, i avui, bueno, la idea és parlar-vos una mica del viatge que vam fer al Tibet.
0: Segon capítol que dediquem al Tibet, després de conèixer les motivacions del Genís per visitar aquest territori autònom de la Xina i d'accedir-hi des de Beijing a través del tren dels núvols, ens inserem ara en la seva capital, Lhasa. Una ciutat que, com veurem, mostra molts contrastos. D'una banda, la vella Lhasa, amb palaus i cases blanques tibetanes i essència d'aquesta cultura. I de l'altra banda, la dels impersonals barris que s'han anat omplint de població xinesa en les últimes dècades. De Lhasa i de tot el que podem veure al seu entorn, ens en parla tot seguit el Genís als Quaderns del Viatger.
2: Lhasa és impactant perquè, bueno, el tren te deixa, diguéssim, no al centre de la ciutat, sinó com a l'altra banda del riu, d'alguna manera. Ens va vindre a buscar aquesta persona que estaríem nosaltres, no? Has de passar tota una espècie de protocol amb la policia xinesa, d'autenticació i demés. I et quedes una mica parat perquè veus dos Lhases en un, no? Lhasa, el que és el centre, és preciós, és una ciutat construïda de carrers petits, empedregats, aquests edificis baixos, d'imatge xinesa tibetana amb les finestres de fusta, escales petitetes, no?, d'alguna manera, tot molt baix, però en canvi tot al voltant del centre són construccions noves, comunistes, d'aquests blocs massius completament lletjos i amb cap atractiu, no?, que són gent que realment el govern xinès està portant cap allà a marxes forçades, amb incentius econòmics i tot, no?, per poblar el Tibet, per poblar la ciutat i per anar-la destibetant d'alguna manera, deixa'm inventar-me el terme. I al centre és la part que quan entres quedes captivat directament. És un espai fascinant.

carrers i aquest punt laberíntic que té l'ASA al centre. L'ASA, com a tal, el centre històric és la plaça de Barcor, on hi ha el temple de Jokang, que és un dels màxims exponents de la ciutat, perquè és el punt com de peregrinació de la gent al país. Arriben allà, es troben a Jokang i fan aquestes postracions, no?, que l'anomenen el Kora, que és tot un ritual de donar tombs al voltant d'aquesta plaça i al voltant d'aquest temple, fent unes pregàries. Van, diguéssim, entre mig agenollats i llançant-se al terra. És entre anar quatre grapes, aixecar-se, tirar-se a la piscina i anar mentrestant fent una litúrgia de cants i de, bueno, interiors o més exteriors, però dintre, no? I van fent tombs dintre d'aquesta plaça i dintre del Jokang, acabant fent aquelles pregàries. Llavors és molt impactant veure tot això. Per tant, aquest centre històric, aquesta plaça de Barcor, seria un punt clau. L'altra icona de la ciutat i de l'estat és el Potala. El Potala, al final, és potser la màxima expressió de l'arquitectura tibetana. És on el Dalai Lama va viure fins a l'any 1959, que és quan, amb la revolució cultural xinesa, van començar a passar coses per allà, que ho deixarem per algun altre moment. I llavors el Dalai Lama es va haver d'exiliar a Dharamshala, al nord de la Índia, no?, que és on viu actualment encara, la part d'aquesta de l'edat que comentava abans. El Potala és un edifici realment imponent, estàs a 3.600 metres, és una bestiada de temple que es va construir al segle XVII, que es veu de tots els punts de la ciutat, és una icona, visualment és molt reconeixible i té tota l'arquitectura de tibetana, amb aquestes parets una mica inclinades, de color blanc, finestres petites, verticals, també moltes, fosques sobre el contrast blanc, no?, de la paret, que és blanc impolut, un munt d'escales així mal garbades, de pedra, tots els sostres també com més de fusta, no? És una imatge de com és l'arquitectura tibetana i realment es pot visitar i val la pena per veure com està fet. També crec que és interessant, si parlem dintre de l'ASA, passar pel barri musulmà, perquè hi ha una comunitat molt gran. En el seu moment parlàvem d'unes 3.000 persones, perquè bé, al final són gent que en l'època, doncs, eren comerciants, no?, que passaven, doncs, de Pakistan, de la Índia, cap amunt, cap avall, i es van quedar per allà, van aprendre el tibetà i han muntat, no? Llavors és el contrast del budista amb l'islamista allà, i val molt la pena trencar, perquè estàs a l'Orient Mitjà amb quatre passes dintre la ciutat i pots trobar, doncs, tota mena de connexions, no?, que potser no t'esperes. A pocs quilòmetres hi ha dos atractius que crec que val molt la pena també conèixer, està a pocs quilòmetres. Són els monestirs de Sera i de Deprung. Els poso dintre del conglomerat de l'ASA perquè estan allà. Per què són interessants? Doncs perquè és on a dia d'avui hi viuen monjos i pots anar a veure com és el seu dia a dia. És a dir, pots entrar dintre la seva cuina o el seu menjador o les seves zones de pregària o inclús pots veure els seus rituals. Per rituals me refereixo, per exemple, a pràctiques que fan, que una és molt curiosa, de com un art de l'oratòria per aprendre a parlar i a defensar-se verbalment entre ells. És com, diguéssim, una lluita lèxica. I ho poso entre cometes, que ara ho estic movent amb els dits, si no em veieu. Però és molt interessant veure com fan diàriament aquestes concentracions. Es posen allà un davant de l'altre i discuteixen verbalment sobre un tema, sobre l'actualitat, però es rebaten entre ells. I tu pots entrar allà i pots estar-ho veient i saps què passa cada dia a 3:45 de la tarda i és superinteressant veure com és el dia a dia d'aquests monjos que realment viuen allà, no? El Potala potser, com que ja no es fa ús perquè s'ha convertit més algo més governamental i sense que, per exemple, el Dalai Lama o tota la seva tropa, diguéssim, visquin allà, no? Doncs en aquests dos monestirs, el de Sera i el de Prung, sí que està passant i llavors és com, uau, realment hi ha centenars i centenars de monjos que estan allí fent el seu dia a dia.

aquí s'acaba el nostre temps. Posem el punt i final al programa d'avui. Ja ho sabeu, una bona opció per fer una visita interessant en cap de setmana, una bona caminada i un relat viatger com el que estem escoltant aquests dies referit al Tibet. Tot l'equip que fa possible el programa us dona les gràcies per haver arribat fins aquí. L'Andreu Ortega, des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i qui us ha parlat, en Jaume Monés. Gràcies per ser-hi. Ens retornem.

0: trobem ben aviat. Mentrestant, salut, cames i bona ruta.
1: Si no ets jutge professional, deixa de jutjar. Demostra que pots superar amb fets el que et

0: la vida, fets no paraules. Gràcies.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Papa, m'expliques un conte?

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Els cellers de la DO Empordà comencen la Verema 2026 amb bones sensacions. Segons les primeres informacions, l'estat de la vinya és molt sa i l'equilibri entre el grau i l'acidesa és òptim. I és que les bones sensacions de Ràdio Vila-sacra arriben arreu. Dispositiu especial de seguretat, trànsit i neteja per a l'acústica de Figueres amb 450 efectius. Dispositiu format per Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, voluntaris de protecció civil, seguretat privada i servei de neteja. Detenen un home en 7 ocasions per furts durant les dues primeres setmanes d'agost a l'Escala. Durant el juliol ja havia estat detingut dues vegades més per la mateixa tipologia de delictes. Torna a estar al carrer.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: corner you, I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on you.
1: Tanca els ulls.
2: Al 60.
3: Ara, tota la música dels 50 als 70.
4: Saps que hi ha mitjans de comunicació per donar i regalar? Tots, líders d'alguna cosa, tu! Tens videojocs per no descansar una setmana seguida. Xarxes socials i influencers de cuina, roba, estil... Això i allò que no s'acaben ni per casualitat. I no sabria dir qui en sap més. O sigui, si t'avorreixes, és perquè vols. I tranquil, no et preocupis per nosaltres, que som d'edició limitada i d'experimentació descarada. Així que tu a lo teu, que nosaltres anem fent el nostre rotllo.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Meta limitarà per defecte l'ús d'Instagram i Facebook als menors de 18 anys als Estats Units com a part de l'acord per esquivar el macrojudici sobre el disseny addictiu de les seves aplicacions. El grup de Mark Zuckerberg accepta pagar més de 16.000 milions de dòlars, una xifra molt inferior als 200.000 milions que demanaven la trentena d'estats en la vista oral iniciada la setmana passada a Califòrnia. El fiscal general d'aquest estat, Rob Bonta, ha explicat els termes de l'acord amb Meta, que inclou restriccions horàries de l'ús de les aplicacions a infants i adolescents.
2: Per tots els usuaris menors de 18 anys, Meta ha acceptat establir un límit de

0: temps diari per defecte de 2 hores, que reduirà a 1 hora si altres plataformes afegeixen a l'acord. També estableix un bloqueig per defecte entre la mitjanit i les 6 del matí, quan els nostres fills haurien de dormir i no fer scroll amb la pantalla.
1: També es limitaran les notificacions.
0: Meta s'ha compromès a bloquejar les notificacions entre les 10 del vespre i les 7 del matí i durant la jornada escolar, quan els nostres fills haurien d'estar dormint i estudiant, no fent scroll.
1: L'acord extrajudicial entre 29 estats nord-americans i Meta impedirà als joves veure els m'agrada de les seves publicacions i desactivarà per defecte els filtres que imiten la cirurgia estètica. El judici contra Meta havia de determinar si el grup de Mark Zuckerberg havia dissenyat Instagram i Facebook perquè siguin addictives i també els efectes que l'escroll infinit té sobre la salut dels menors. Els experts consideren que l'acord al qual ha arribat Meta amb els Estats Units és un mecanisme per no haver de fer públics més detalls sobre com impacten els algoritmes en el cervell humà. Cèlia Forment.
2: Ho ha explicat l'expert en ciberseguretat i informàtica Bruno Pérez Junca a 3Cat Info.
3: Abans d'arribar a judici, doncs, som un acord. El que passa que realment es veu que hi ha unes ganes de no arribar en aquest judici i a fer-li preguntes que potser serien una mica pollents o que potser no tenen ganes de contestar, com per exemple perquè la majoria dels directius seus doncs no permeten l'ús de les xarxes als seus fills, no?
2: Des del punt de vista sociològic, segons Liliana Arroyo, doctora en sociologia i especialista en innovació social digital, el compromís que agafa Meta de limitar el temps d'ús trenca l'imaginari col·lectiu de la disponibilitat permanent.
4: Aquesta necessitat d'estar sempre disponibles i a més sempre accessibles. Això en concret sabem que afecta moltíssim el que són els hàbits de son, de descans i d'estudi, fins i tot. Doncs això és una bona notícia en termes del temps de dedicació i d'ús.
2: Però també avisa d'un possible efecte rebot.
4: En aquells usuaris i usuàries que s'hagin identificat amb aquests filtres, que es reconeguin més amb el filtre activat que no pas amb la seva pròpia imatge sense el filtre.
2: Per l'experta, aquest acord és clau per entendre que les xarxes socials no només han de buscar captar l'atenció, sinó també posar límits a com es consumeixen i avisa que les restriccions s'haurien d'estendre a totes les franges d'edat.
1: Els experts consideren que l'acord al qual ha arribat Meta amb els Estats Units és un mecanisme per no haver de fer públics més detalls sobre com impacten els algoritmes en el cervell humà. Els experts consideren que l'acord al qual ha arribat Meta amb els Estats Units és un mecanisme per no haver de fer públics més detalls sobre com impacten els algoritmes en el cervell humà. Els experts consideren que l'acord al qual ha arribat Meta amb els Estats Units és un mecanisme per no haver de fer públics més detalls sobre com impacten els algoritmes en el cervell humà.
5: Tanca els ulls.

0: Llibres de ciència.
1: Avui us proposem un llibre que reivindica l'aportació de les dones en l'àmbit de la salut i la medicina a Catalunya entre els segles XV i XX.
2: L'obra Dones sàvies, herbolàries, llevadores, infermeres, metgesses, d'Elisenda Albertí, fa un recorregut històric per la vida de dones que, malgrat les restriccions socials i culturals de l'època, van exercir professions relacionades amb la cura i el benestar. I descobrirem les seves aportacions i com van poder desafiar les normes establertes per superar les limitacions que la societat els imposava a causa del seu sexe, unes limitacions que, de vegades, les conduïen fins i tot a ser acusades de bruixeria. Es tracta, en definitiva, d'un llibre que vol reflectir la contribució de les dones en l'àmbit de la salut al llarg dels segles i com van ser clau, fins i tot, a la definició del nostre actual sistema sanitari.
3: Això és Ràdio Vila-sacra. Wow. Que no et confonguin.

0: els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Però el 107 de la freqüència modulada...

0: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
1: WhatsApp.
2: Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari i em ve molt de gust felicitar-te per molts anys i a dir-te que ets molt bona gent. Per molts anys.
3: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.
4: Si no ets jutge professional, deixa de jutjar. Demostra que pots superar amb fets el que jutges.

a la vida, fets no paraules. Gràcies. Cap de setmana memorable?

0: Saps que hi ha mitjans de comunicació per donar i regalar? Tots, líders d'alguna cosa, tu! Tens videojocs per no descansar una setmana seguida. Xarxes socials i influencers de cuina, roba, estil... Això i allò que no s'acaben ni per casualitat. I no sabria dir qui en sap més. O sigui, si t'avorreixes, és perquè vols. I tranquil, no et preocupis per nosaltres, que som d'edició limitada i d'experimentació descarada. Així que tu a lo teu, que nosaltres anem fent el nostre rotllo.
1: Amazon le trae esa sensación de 5 estrellas a Pablo y a su nuevo plan de vida sana. Después de apuntarse a un gimnasio de élite que le dejó la cartera y los músculos en tensión, Pablo descubrió que en Amazon tenía todo lo que necesitaba por mucho menos de lo que imaginaba. Zapatillas deportivas, bañadores y auriculares resistentes al sudor, todos muy bien valorados. Que te den un buen masaje en esa cartera, que no da más de sí, Pablito. Los productos mejor valorados a precios increíbles. Descubre más en Amazon.
2: Busques inspiració?
3: Quan fa que no fas una mariscada? És una festa de sabors de mar. Navalles, tamborilles, calamars a la romana, cloïsses, musclos, gambetes, escamarlans o unes garoines vora el mar ben fresques. El millor moment és ara.
4: Restaurant Els Pescadors de Cadaqués. Reserva al 972 25 88 59.
5: Pensa en un producte.
6: A Electrodomèstics Calvet t'assessorem i et recomanem sempre les millors marques en electrodomèstics, com Miele, la marca dels productes dissenyats per a durar 20 anys. Compra sempre productes eficients i de màxima qualitat. T'enamoraràs dels teus electrodomèstics. Sempre Miele. Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai. I ara...

0: 100% Empordà.
1: El millor del millor. De tot el millor. A Ràdio Vila-sacra 107 FM i punt.

Kernel Legal, especialistes en reclamacions per phishing, t'ajudem a recuperar els diners amb interessos. Explica'ns el teu cas. La primera valoració és gratuïta. Informa't al 93 595 35 35 o advocatsdigitals.com.

0: L'experiència de shopping més refrescant t'espera a l'Espai Gironès.
1: Aquest estiu escapa't a l'Espai. Gaudeix amb la moda de Primark, Zara, Feia o Mango i amb l'oferta dels nostres restaurants.

0: Obrim la carpeta de les entrevistes d'arxiu.
1: Cristian Carré, coordinador tècnic de l'Observatori contra l'Homofòbia. Què tal, Cristian? Com va el tema?
2: Molt bé, avui difonent l'informe que hem fet públic avui al Col·legi Oficial de Periodistes de Catalunya sobre les incidències que nosaltres hem registrat durant el 2019.
1: Sí, ho sé, Cristian. De fet, tinc aquí les dades, i les dades que estàs presentant, i segons tinc entès, a veure si tu em corregeixes, hi ha un creixement de l'odi del 41% i s'ha passat de 113 casos d'agressió el 2018 a 160 casos d'agressió durant l'any passat, el 2019. A què creus que és degut aquest augment tan desproporcionat?
2: Jo crec que aquesta xifra es pot fer realitzar diferents lectures. És veritat que cada any sembla ser que augmenta més aquesta xifra, però també és realitat que són xifres que reporten a diferents administracions, o que en aquest cas reporten a entitats socials com a observatori, perquè et veuen com una eina per tractar aquesta situació. També el podrien llegir que, òbviament, potser nosaltres a la portada, si et fixes, és com una punta o un iceberg, no? Totes les coses que encara no ens hem entrat, o que les persones no denuncien o que no reporten, no? Nosaltres parlem d'incidència, que nosaltres és molt important, és a dir, qualsevol persona, encara que aquesta incidència prengui un itinerari oficial de denúncia o no, la tenim igual d'importància que qualsevol altra, i per tant tant l'equip jurídic com l'equip psicosocial acompanya aquesta persona. Per tant, és veritat que són 160 incidències, un increment del 41,1%, com bé deies, però també és veritat que aquesta comunicació a l'entitat ens dona aquesta oportunitat per acompanyar la persona com de la millor manera possible i reparar la seva dignitat, que per això nosaltres és el més important.
1: En el transport públic, en l'oci nocturn i a la via pública és on més incidències d'agressions s'estan trobant.
2: Sí, de fet, aquests anys el que hem vist, que nosaltres sempre posem una mirada dins de l'informe i vèiem que, òbviament, de les 160 incidències, 73 havien passat a la ciutat de Barcelona, i per tant vam decidir fer una miqueta de manera més analítica, més detallada, al que estava passant a la ciutat.
1: Yeah.
2: I com bé dius, a tota Catalunya, i també, per suposat, a la ciutat de Barcelona, les discriminacions, les incidències han passat sobretot a la via pública, la gran majoria. És cert que hi ha diferents també àmbits en els que nosaltres som observatori i hem treballat amb diferents administracions per tenir un impacte polític i tenir diferents eines per a poder tractar-les, com pot ser l'habitatge, el transport públic o l'espai d'oci nocturn.
1: A veure, Cristian, llegeixo en l'informe que destaquen les agressions a homes gais o bisexuals i, en canvi, el que és heterosexuals, poques.
2: Clar, nosaltres bàsicament la realitat és que persones intersexuals o persones bisexuals o heterosexuals que havien comunicat una incidència per discriminació per la seva orientació sexual, la seva identitat de gènere o la seva expressió de gènere han estat molt escasses.
1: O sigui, els heterosexuals no denuncien gaire.
2: Sí.
1: Ja.
2: Sí que és cert que és veritat que nosaltres és una cosa que això ho diem a l'indicador. Hi ha persones sexuals que s'han identificat d'aquesta manera, però l'origen discriminatori ha estat la gaifòbia o la lesbofòbia. Per tant, és veritat que en aquest cas imagina't que és una persona sexual i l'han dit maricón de merda. La persona bisexual no, essencial com a bisexual, però l'origen discriminatori perquè no discriminat seria en aquest cas gaifòbia.
1: Molta gaifòbia.
2: Demanem des d'aquí fer una crida, òbviament, que aquestes persones, aquests col·lectius, que siguin l'àmbit en què creguin que han estat vulnerats els drets, es puguin apropar a l'Observatori contra l'Homofòbia a reportar aquesta incidència.
1: Bé, jo m'imagino que els incidents és si dos persones del mateix sexe es donen la mà o es donen un petó o... no?
2: De fet, aquest informe, tant com els anteriors, moltes vegades el que fem és creuar les dades entre els àmbits on es produeix la discriminació i el col·lectiu, i podem veure com, per exemple, en l'espai d'oci nocturn hi ha aquestes agressions que passen quan hi ha dos nois o dues noies es passen afecte, però també, per exemple, el tema del dret d'admissió amb les persones trans, no?
1: Del dret d'admissió.
2: Sí, també ens trobem problemes moltes vegades per la part del desconeixement o la manca de formació dels professionals que estan treballant en aquell espai d'oci.
1: Veig també que hi ha incidències a les xarxes socials, amb un increment del 33% també, no?
2: L'odi es propaga per les vies on pot,
1: sí,
2: i t'explico una anècdota. En aquest confinament, que nosaltres hem mantingut els serveis també estables de manera telemàtica, un dels àmbits que més ha pujat ha estat les internet i les xarxes socials.
1: Però i per què aquest odi tan malaltís?
2: Perquè l'odi, òbviament, si no es podia propagar perquè estaven confinades a casa, s'ha propagat doncs, per on? Doncs per on pot tenir cabuda, no? I directament, doncs, de la gent que es connectava a Instagrams i algunes connectava i comentava de maricón de mierda, des d'amenaces per Twitter, etcètera, o diferents xarxes socials. Llavors, o els mitjans de comunicació, també, moltes vegades.
1: Ja. I li veu solució, tu, això, o què?
2: el que diem sempre. Les polítiques públiques efectives en els diferents àmbits on es produeixen les discriminacions, que comptin amb nosaltres les diferents administracions que són competents per realitzar aquestes polítiques, per fer-les més efectives, per fer-les més pragmàtiques i per, sobretot, reparar la dignitat de les persones que són afectades.
1: Clar, perquè imagino que molts que ho són s'ho callen i no volen sortir de l'armari, no? Per aquest motiu?
2: I tant, jo crec que visquem, això és el tema de l'outing, no? De sortir de l'armari, encara, mira, fins diré més, encara que la teva decisió, diguem-ne, política sigui no comentar-lo, al moment que quan tu estàs presentant una parella o estàs presentant algú, encara que tu no explicites verbalment, ja estàs sortint de l'armari, es fa constantment. Les persones LGTBI sortim constantment de l'armari en diferents àmbits. Com visquem, desgraciadament, encara una societat que és heteronormativa i que és patriarcal, doncs ens podem trobar riscos i violències en diferents àmbits on transitem o socialitzem.
1: Ja per acabar, Cristian, en el passat desfile, en el passat dia 20 de juny, que es va dedicar a LGTBI a l'orgull, el pregoner va ser el Carlos Sobera, presentador de First Day, que per cert és un programa on la diversitat sexual és bastant òbvia. Quina és la teva opinió de que el triessin amb ell?
2: Aquí parlaré com Cristian Carrer, perquè sí que és veritat que no hem tractat el tema com a observatori, com a entitat en si, i que no m'agradaria tampoc que la meva opinió millor sigui extrapolable a tota l'entitat, però per la meva part, com a coordinador tècnic i com a psicòleg, la veritat és que sí que és cert que First Date pot visibilitzar o visibilitza en el seu programa la diversitat afectiva sexual i de gènere emetent diferents cites de lo que és la pluralitat d'orientació sexual, identitat de gènere i societat, però creiem que realment per realitzar un pregó al 2020 sobre l'orgull LGTBI o l'alliberament sexual i de gènere podien haver trobat a una altra persona que representés més, diguem-ne, els valors d'aquesta lluita del moviment LGTBI.
1: Molt bé, doncs t'agraeixo molt que hagis atès la trucada de Ràdio Vilasacra. Continuem en contacte per qualsevol cosa que us puguem ajudar o difondre, i gràcies, Cristian.
2: Moltíssimes gràcies. Una abraçada per vosaltres.

0: l'estiu està bé.
1: I si estem connectats dia i nit a Ràdio Vilasacra?
2: Què?
0: Està molt millor.
3: Molt bé, Catalunya al món.
4: Gent que és feliç fent feliços els altres.

0: cap de setmana memorable?
1: Atenció, si us plau. Un grup d'experts estudiosos de la ment de més enllà suggereixen a ments poc creatives, poc evolucionades i sense una cultura musical alta no escoltar mai Ràdio Vila-sacra, ja que aquesta emissora és excessivament imaginativa i experimental segons els acords del 28 de desembre de l'Estatut Tiki-Taka Ximpum per a cervells poc donats a evolucionar. Millor que triïn una altra emissora de les moltes que hi ha al dia. Gràcies i perdó per les molèsties.

0: Patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

0: Uau, déu-n'hi-do.
1: Els 60.
2: Ara, tota la música dels 50 als 70.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
0: Vine i veuràs.
3: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Ràdio Vilasacra.
1: Si t'enganxa, ja t'ha enganxat, eh? No en surts d'aquí. És un món que no s'acaba, no? Hi ha molt de tema per trobar. No ho acabarem mai.

Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: als 60.
1: Ara, tota la música dels 50 als 70.
2: Què dius?
3: Què?
2: I tens proves del que dius? Doncs directe al jutjat. No tens proves?
3: No.
2: Doncs a l'infern per ser mala gent.

0: Ei, Associació Reemplant Flimfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla o un pla millor.
3: Jo m'hi apunto.
4: Radio Vilasacra.cat

0: truques i dius la teva?
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: A veure, okay. Bueno, com que ara ja es van acostant el temps dels bolets, alguna recepta amb pollancrons. Els pollancrons són els que es fan en els... en les branques o en el tronc del pollancre, quan

0: morta també com és viva. I desitjar-te tota la sort del món i molt contents i contentes que us en sortiu bé com sempre. Sí, sí, i tant, que vagi tot bé.
1: Deixa un missatge.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: să cauți. Nu am espațiu.
1: Tant si t'agrada com si no, l'estiu s'acaba. O no. Sorteig de la grossa de la Diada. 2 milions d'euros per allargar l'estiu.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: 20 detinguts i prop de 550 persones identificades és el balanç d'un nou dispositiu dels Mossos que s'ha desplegat a diversos municipis del Camp de Tarragona. Batejat amb el nom de Campai, el dispositiu forma part de l'estratègia de lluita contra la multireincidència i la delinqüència itinerant. Tarragona, Pilar Ribas.
2: El desplegament policial, en el que han participat 75 efectius, es va desenvolupar en dues fases. Durant el matí es va efectuar controls a les principals estacions de tren i autobusos de Tarragona, Reus, Valls i Sant Vicenç de Calders i a les zones costaneres de Salou i Cambrils. A la tarda, l'actuació es va concentrar en barris de Tarragona, Reus, Valls i el Vendrell, amb una major incidència delictiva. El balanç final de l'operació és 20 detinguts, alguns d'ells amb requeriments judicials vigents per tràfic de drogues, trencament d'ordre judicial, furts i robatori amb força, multireincidència, falsificació documental i usurpació d'identitat, entre altres. A més de les detencions, els agents van identificar 547 persones que acumulaven un total de 2.251 antecedents policials. En l'àmbit administratiu, els Mossos van interposar més de 40 denúncies per tinença de substàncies estupefaents o tinença d'armes prohibides. Durant el dispositiu també es va inspeccionar 3 establiments on es van detectar diverses infraccions administratives i es van intervenir una partida d'objectes de presumpta procedència il·lícita. El balanç final de l'operació és 20 detinguts, alguns d'ells amb requeriments judicials vigents per tràfic de drogues, trencament d'ordre judicial, furts i robatori amb força, multireincidència, falsificació documental i usurpació d'identitat, entre altres. A més de les detencions, els agents van identificar 547 persones que acumulaven un total de 2.251 antecedents policials. El balanç final de l'operació és 20 detinguts, alguns d'ells amb requeriments judicials vigents per tràfic de drogues, trencament d'ordre judicial, furts i robatori amb força, multireincidència, falsificació documental i usurpació d'identitat, entre altres. A més de les detencions, els agents van identificar 547 persones que acumulaven un total de 2.251 antecedents policials. Els agents van identificar 547 persones que acumulaven un total de 2.251 antecedents policials.
0: Tota la informació de les comarques de Girona, @cati_girona.

0: a la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Doncs vinga, una copa i prou.
2: La teva capacitat de conducció disminueix des de la primera copa i la possibilitat de provocar un accident augmenta. Per provocar un accident, n'hi ha prou amb una copa. Zero alcohol, zero drogues, zero víctimes. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
3: Hola, Joan.
4: Hola, Sílvia.
3: Què fas aquest cap de setmana?
4: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

0: Això és Ràdio Vila-sacra.
1: Tu a lo teu, que qui ens ha d'escoltar ja ens escolta.
2: Perdona?
1: La fem entre tots.
3: D'ençà vaig a complir 70 anys, utilitzo cadira de rodes. Aviat es van afegir els meus patiments, els provocats per la lentitud e ineficàcia dels tràmits administratius necessaris. Posaré dos exemples. Primer, tramitació minusvàlua. La llei fixa un període màxim de 3 mesos de tramitacions. L'obtinc després de 11 mesos de tràmits i un grau del 45% d'invalidesa, del tot insuficient. Avui, passats 13 mesos, encara resta en procés de reclamació i revisió. Segon exemple, ajuts a la rehabilitació de la vivenda. Acabada la rehabilitació amb un cost de 40.000 euros, el juliol 2007 sol·licito l'ajuda que, segons lleis, és com molt de 4.500 euros. Després de moltes reclamacions, no he rebut cap ajuda. Si no hagués pogut fer la rehabilitació, no viuria amb una mínima dignitat a casa meva. Per què no preveuen gestionar per via telemàtica, més tenint en compte les dificultats evidents de mores en cadires de rodes? No sols es tracta de promulgar quantes més lleis millor, tanmateix s'han de preveure els mitjans necessaris per a la seva aplicació.
1: Si busques podcasts, no és aquí. Ni recuperar el que no vas sentir al seu moment. Aquí i ara, això és Ràdio Vila-sacra i aquesta és la màgia del nostre moment. Aquí i ara, així de clar, és la nostra exclusiva. Senzillament i sense tanta pantomima. Aquí i ara.
4: Envia el teu missatge a WhatsApp de veu al 648 65 26 21 o al contestador 972 51 12 68.
5: Pareu bé l'orella.

0: es
1: K25.
2: Perquè vivim un canvi d'època que capgira de dalt a baix com hem pensat el món fins ara. Perquè el nostre és un temps carregat de reptes nous que hem d'abordar col·lectivament.

L'ànima i el cor de la nostra costa. El que les guies de turisme no ensenyen, i només qui ho busca, ho troba. Segur que vol seguir bevent la cervesa que veu tothom? La Brava. Cervesa inspirada en la Costa Brava.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: En el mar dels infants, molta atenció a pares i mares. Els volem advertir dels perills que s'amaguen rere les conegudes com a fruitinovel·les. Uns colabrots protagonitzats per fruites, creades amb intel·ligència artificial, que es poden veure per plataformes com TikTok, rere els quals s'amaguen tota mena de violències. Sergi Bassoles.
2: Pomes, maduixes, plàtans i tota mena de fruites i hortalisses que cobren vida i protagonitzen autèntics colabrots.
3: Sospecha algo. La mía me estaba oliendo la ropa, pero no sabe nada esa frutita ingenua.
2: Es tracta de les ja virals Fruitinovel·les, un producte que presenta l'estructura clàssica d'un cereal amb la particularitat, però que els seus protagonistes són fruites aparentment innocents. Uns continguts generats amb intel·ligència artificial que arriben a milions d'espectadors mitjançant les xarxes socials.
4: Si este bebé sale una simple manzana roja como el otro mocoso, tú, él y lo que traes adentro se largan de mi mansión.
5: Augusto, ten piedad.
2: Uns continguts perillosos que rere una pseudoaparença d'innocència normalitzen comportaments i ideologies nocives.
6: Amb unes fruites que semblen molt simpàtiques per llançar contingut masclista, contingut racista, contingut suïcida.
2: Especialment preocupant, adverteix Marc Massip, psicòleg de l'associació Desconnecta, pels menors que majoritàriament visualitzen aquests continguts.
6: Si ets creient, resar, i si no, pots comprar el número de la rifa. Si els nanos veuen aquest tipus de contingut, pot passar que el nano no li tingui cap afectació, pot passar que sí.
2: Una Macedònia rere una pseudoaparença d'innocència infantil que amaga narratives extremistes i violentes que fomenten, segons els experts, la radicalització dels més petits.
7: A Ràdio Vila-sacra, cerquem i ens preocupem de la notícia que ens cal saber.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Un vehicle localitzat a Figueres destapa una trama de cotxes robats valorada en 640.000 euros. Els Mossos han recuperat 9 vehicles d'alta gamma sostrets a Dinamarca, Itàlia i França. La investigació també ha permès esclarir una presumpta denúncia falsa pel robatori d'un Porsche a Sant Feliu de Guíxols. Girona treu a concurs per 728.000 euros l'atenció telefònica del 092. El contracte actual acaba al setembre, però es prorrogarà per garantir el servei durant l'octubre fins que el nou entri en vigor al novembre. Obre un gastrobar a Figueres que prepara joves amb autisme per al món laboral. És un espai pont. El nou projecte neix com un espai d'aprenentatge professional i relacional per a persones amb neurodivergències. Plats tradicionals, receptes de mercat i productes de quilòmetre zero completen la proposta gastronòmica de l'establiment. Es troba al carrer Santa Margarida 9 de Figueres.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: No escoltar aquesta emissora sinó raons prou. Al quedar enganxat sentint sensacions, podries entendre més i millor tot plegat.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

Saps que hi ha malalties dels ulls que no donen símptomes però poden ser greus si no es diagnostiquen i tracten a temps? Consulta el web imo.cat, la millor garantia per als teus ulls.

Un batec invisible que connecta el món. Una veu que t'informa del que passa al teu voltant, que desperta la imaginació. Un pont entre generacions. La banda sonora de les nostres vides. La veu que es manté sempre al teu costat. La ràdio evoluciona, es transforma, però la seva essència sempre es manté. La ràdio local, sempre amb tu.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Mercat d'Olot busca donar una segona vida als aliments que fins ara acabaven a les escombraries amb el projecte Mimba. Aprofiten les restes de peix, carn i embotits de les parades per elaborar brous i també altres productes gastronòmics. Ens ho explica Berta Artigas Fontàs.
2: Una iniciativa que va néixer per reduir el malbaratament alimentari i també per fer front a un canvi d'hàbits en el consum, ho explica el cuiner implicat en el projecte Pere Planagomà.
3: El client el que vol cada dia doncs, són, en el cas del peix, doncs, les supremes netes, que no hi hagi espina, que no hi hagi cap. Tot aquest producte és producte bo, és producte de, susceptible de ser cuinat, però que és una llàstima que si el client no el vol, aquest producte hagi d'anar a la bessura, no?
2: A partir de les mimbes que genera cada parada del mercat es produeixen 6 productes diferents. Els caps i les espines del peix s'utilitzen tant per elaborar un brou com una sal impregnada amb garum marí, mentre que els ossos i els retalls de les carnisseries serveixen per preparar un brou d'escudella. El president de l'Associació de Placers d'Olot, Jordi Vilarrassa, assegura que feia temps que els preocupava haver de llançar aliments de qualitat.
4: Que és un mig comercial, no?, aquest projecte, que cada placer hi fica doncs, la seva merma que li sobra de gran qualitat, no?, com per exemple els ossos, el que es desfà, la merma doncs, que fa cada carnisser, la del peixater, la de la fruita i verdura.
2: A més dels 6 productes, el projecte també ha impulsat un llibre de receptes per fer-lo servir.
5: Ràdio Vila-sacra Empordà. 107.

0: WhatsApp.
1: Hola, us felicito perquè ha estat la meva banda sonora durant molts i molts dies, sobretot tornant de bolos, dins del cotxe sonava la vostra música. Per tant, moltíssimes gràcies i sou molt bona gent. Un petó!

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Detinguts dos homes a la Jonquera amb 24 quilos de droga amagats en un doble fons del maleter. El conductor va intentar esquivar un control policial i els dos arrestats han ingressat provisionalment a presó. Superen 400 les denúncies contra l'agència de viatges de l'Escala investigada per estafa. Els Mossos mantenen la investigació oberta i segueixen recopilant informació de nous casos que puguin sortir. La responsable encara no ha tornat ni un cèntim als perjudicats. Girona registra un augment de les morts per

0: l'ofegament, amb una desena de víctimes aquest estiu. A dies d'entrar a l'última quinzena de la temporada de bany, la demarcació suma 3 víctimes més en espais aquàtics aquest any respecte al mateix període de l'any passat.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Una mirada al patrimoni material, immaterial i humà de Catalunya.
1: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya. Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques,
2: dofins,
1: lleons marins i el nou Adventure Splash.
2: Sis tobogans plens d'emoció.
1: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i promocions i preus especials per a famílies a marineland.es.

0: Durant el temps que dura aquest anunci, el teu mòbil podria estar sonant. Qui sap? Pot ser que sigui l'amor de la teva vida o la feina que tant desitjaves. Potser, simplement, és la teva mare avisant-te que el dinar és a taula. O la trucada que et canviarà la vida.
1: Sí?
0: Evita les distraccions al volant. La teva vida i la dels que t'envolten pot canviar en un instant. Servei de Trànsit, Generalitat de Catalunya. Matí, migdia.

0: Sí.
1: I què?
2: Tot una aventura. Vols deixar-nos un missatge?
3: Jo tinc el costum que quan em trobo un professional, sigui un carnisser, un sabater, qualsevol ofici, i veig que fa l'ofici amb aquella estimació, amb aquella passió i ben fet, sempre li dic que el felicito. I això és molt bonic.
4: Per la màgia del moment. A Ràdio Vila-sacra, nyaca,
5: nyaca, nyaca. Ai, Paco. En el 107 de la FM...
6: Apunta bé.
7: La música de la teva vida.

informació, música, entreteniment. Què tenen en comú un banyolí, una figuerenca, un ripollenc i una botina? Valentia. Una manera de ser i de fer que uneix tots els gironins. Tant nostre com el Diari de Girona. Informem de valent. Opinem de valent. Donem veu a tothom de valent. Diari de Girona. De Girona. De valent.

0: que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?
3: Uf. Tens molta sort.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Vila-sacra 107.0 FM.
2: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?

0: Soc innovadora perquè el progrés és inconformisme, recerca i superació. Soc crítica perquè és el camí per avançar cap a una societat justa. Soc ètica perquè necessitem persones compromeses amb la millora de la societat. Soc plural perquè el món que ens envolta és divers. Soc pública, catalana i oberta al món.
1: És Ràdio Vila-sacra.

0: Diuen que els petits detalls marquen la diferència.
1: Ah, màquina!
2: Centre Veterinari Empordà. Visites i vacunació a domicili. Perruqueria canina a hores convingudes. Alimentació i complements. Salomó Prat i Pineda, carrer Méndez Núñez, número 3436. Telèfon 972-67-38-43 de Figueres.
3: Necessites recuperar els punts del teu carnet? Tant si encara te'n queden com si ja no en tens cap, recupera'ls amb Girona Punts. Fàcil i ràpid. Informa't de les condicions i procés tant per recuperar punts com per recuperar el permís íntegre. Girona Punts. 972-200-619. 972-200-619. GironaPunts.com. Amb la col·laboració de Cetrans.
4: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
5: Sentiràs la diferència.
6: Inverlegal Punès. Un advocat? Sí. Inverlegal Punès. Un assessor legal pels deutes? Sí. Inverlegal Punès. Un assessor fiscal per als teus impostos? Sí. Inverlegal Punès. Problemes amb el teu banc? Els solucionem. Truca al 972 30 63 13. Inverlegal Punès. 972 30 63 13. Solucions? Sí.

0: Fatima.
1: Els 60.
2: Ara, tota la música dels 50 als 70.
3: Que

0: Llar, la cadena de botigues d'electrodomèstics amb més de 50 anys d'història, on trobaràs les millors marques, els millors productes amb entrega immediata i finançament a la teva mida. T'esperem a les botigues on sempre tindràs l'assessorament dels millors professionals. Vine a Milar.
1: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
2: Vine a sentir.
3: L'agost els pastura i el setembre els madura.

0: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
1: Primer el van voler eliminar i després el van intentar col·lapsar. La realitat és que segueix més viu que mai. Més viu que mai.
2: És cavitíssim. Més viu que mai. Més
3: viu que mai. Més viu. Torna a connectar amb la vida.
4: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa't a barcelonaculinaryhub.com.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
2: El meu fill Albert no ha estat mai un bon estudiant. No li ha agradat mai l'escola. Però malgrat tot i amb l'esforç de la família hem aconseguit que arribés a fer primer de batxillerat. L'any següent es va matricular de segon i el mes de febrer, quan va trobar feina, ens va anunciar que deixava l'institut. Tot aquest procés ha estat un veritable calvari per ell i per nosaltres, els seus pares. L'any següent ens va sorprendre quan ens va dir que es volia matricular a l'IOC per acabar el batxillerat. Però no li va funcionar. No és prou disciplinat. Ara s'ha matriculat de segon de batxillerat, però no tenim la plaça segura, perquè ensenyament ha eliminat cursos. Els estudis nocturns es poden compaginar amb la feina i creiem que pot ser una nova oportunitat per al nostre fill i per molts altres, com ho ha estat al llarg dels anys. Desconeixo amb altres nois com el meu fill si els hi ha anat bé a estudiar a distància. És per això que demano el seu altaveu perquè ens escoltin i ens ajudin. Segur que no estem sols davant d'aquest gran problema. En una comarca tan poblada com la nostra, no pot ser que només tinguem dos centres que ofereixen batxillerat nocturn. I per acabar-ho d'arreglar, eliminant classes.
3: En el 107 de la FM.
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
5: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.
6: Som el fruit de la nostra terra, de la tradició i l'esforç. El fruit de les coses que estimem, de les que somiem. Som fruit de la nostra història. Cada gust, cada so, cada olor és la nostra essència. Una terra on no hem deixat mai de treballar. Un lloc on ens hem arrelat, on hem construït qui som a través de l'esforç, el sacrifici i la superació. Allà on alguns només hi veuen aigua, nosaltres hi veiem un mar de sensacions que ens permeten reviure aquell record més profund d'allò que estimem, l'Empordà.

La infinitat de tonalitats, formes i textures ens desperten el nostre instint més creatiu. Cada dia treballem per continuar esculpint la nostra feina, perquè tu n'ets l'essència, el fruit de la nostra història.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Col·legi de Treball Social proposa una nova eina diagnòstica que s'ha de permetre detectar més ràpid i millor la pobresa energètica. L'anomenat termòmetre social està pensat perquè els professionals el puguin fer servir durant les visites domiciliàries sense la necessitat de tenir coneixements tècnics de la matèria. L'entitat alerta que fan falta mesures urgents per frenar i prevenir una problemàtica que no para de créixer. Ens ho explica la Laura Cugat.
2: El principal objectiu del termòmetre social és anticipar i afinar la detecció de la vulnerabilitat energètica, sobretot a l'hora d'identificar aquells factors que d'entrada poden quedar més ocults, però que a la llarga poden causar un greu impacte. Es tracta d'una aposta del Col·legi de Treball Social desenvolupada per la Universitat de Huelva, Andalusia, que compta amb 15 indicadors estructurals, socials i de context. Alicia Fernández, treballadora social i membre de la Junta de Govern del Col·legi, destaca els més rellevants.
3: Els aïllaments tèrmics, la manca de climatització, habitatges molt antics, el fet que hi hagi persones dependents. També el context, depenent del barri, depenent de la ciutat on es visqui, no? El nivell de calor, de fred que es puguin viure en aquests contextos.
2: I molta atenció també amb la bretxa d'alfabetització energètica, que es dona quan la persona no comprèn o no sap interpretar els conceptes tècnics, fet que pot disparar el consum energètic. Des del Col·legi de Treball Social adverteixen que les reiterades onades de calor estan empitjorant les situacions de pobresa a la llar, tenint en compte que una de cada quatre persones es troba en situació d'exclusió social a Catalunya. Una condició que cada vegada afecta més col·lectius, com ara treballadors en actiu o gent gran amb pensions molt baixes, especialment les dones. Per tots aquests motius, Fernández ressalta l'abast que pot tenir aquest recurs.
3: És una eina que penso que és excel·lent per poder implantar polítiques de rehabilitació d'habitatges en quant a salut, en quant a dignitat de les persones moltes vegades, i alhora estem fent un consum responsable i dotar les persones de la seva llibertat de consum perquè puguin pagar-ho.
2: Des de l'entitat volen plantejar aquesta nova eina al Departament de Drets Socials a partir del setembre, insistint en la necessitat d'ampliar les polítiques actuals d'intervenció i prevenció.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
4: Corrupció d'uns i altres des de que tinc memòria. Manipulació informativa arreu, sigui el canal que sigui, sigui l'emissora que sigui. Guerres provocades per dictadors que van d'alliberadors i on sempre paga l'humil. En definitiva, caos sense remei. Bé, si hi ha un remei, Ràdio Vila-sacra és el que hi ha.
5: Home, sí.

Tant si t'agrada com si no, l'estiu s'acaba. O no. Sorteig de la grossa de la Diada. 2 milions d'euros per allargar l'estiu.

Si lligues de forma invasiva, malamente. Si fas servir les drogues per excusar una agressió, malamente. Si comparteixes contingut sexual sense consentiment, malamente. Si insisteixes, malamente. Si opines sobre els cossos de les noies, malamente. Si actues així, estàs agredint. Ni agressor ni còmplice. Atura les violències sexuals.

0: De oca a oca y tiro per què em toca.
1: Ara, obrim la carpeta de les entrevistes d'arxiu.
2: Gairebé tots els grups musicals reconeixen que gràcies a la ràdio la seva música es dona a conèixer i fins i tot es ven. Gràcies a la ràdio. Seguim parlant una mica més de ràdio perquè ens acompanya algú que té més de 500 aparells de ràdio. És un boig de la ràdio. Senyor Julià, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Felicitats per la seva col·lecció, que m'ha deixat a mi impressionat.
3: Gràcies.
2: Aquí tenim només unes mostretes de les més de 500 peces que vostè té. A veure, vostè és un apassionat de la ràdio com a mitjà o dels aparells de ràdio? Expliqui-m'ho.
3: Bueno, bé, jo diria que fonamentalment de la ràdio com a aparell, però diria que no podria ser un bon col·leccionista d'aparells de ràdio si no fos un amant de la ràdio com a mitjà de comunicació. Jo m'agrada moltíssim la ràdio, admiro la ràdio per als programes, sigui de notícies, sigui musicals, com a mitjà de comunicació de la ràdio.
2: I com va néixer la seva afició per col·leccionar aparells de ràdio?
3: Bé, la veritat és que exactament no ho sé, dintre de la vertent tècnica hi ha l'experimentació amb ràdio, ja sobre els anys 50 ja m'agradava moltíssim i un no sap com i es troba posat a dintre.
2: Suposo que no han arribat en aquest estat a les seves mans. Suposo que vostè ha tingut que curar una restauració en molts casos, no?
3: Sí, la major part d'ells, bueno, avui dia ja pràcticament és impossible trobar-los en l'estat. Rarament se'n troben en bones condicions. Sempre hi ha una excepció, però normalment els trobes realment en un estat bastant deplorable. I és clar, com més antic i més valuós és l'aparell, l'estat és més difícil, ha sigut difícil de conservar. I realment són moltes hores cada dia per posar-los en l'estat que es poden contemplar avui dia.
2: Jo suposo que la majoria d'aparells que integren la seva col·lecció són estrangers, oi?
3: Desgraciadament és així. Desgraciadament és així perquè l'època que la ràdio en aquí a Espanya s'hagués pogut desenvolupar era el període de Guerra Civil, m'imagino, i és clar, no hi havia materials. Però posterior a la Guerra Civil, efectivament, sobre els anys 40-50, la indústria espanyola de ràdio va ser molt i molt important. Desgraciadament això ha evolucionat i avui dia ja s'ha de parlar pràcticament només dels japonesos, inclús a nivell d'altres indústries europees o mundials.
2: I se n'adona que ara gairebé no es fan aparells de ràdio on només soni la ràdio?
3: Sí, sí, això és evident. Però bueno, jo crec que el que és fonamental és la ràdio. La ràdio continua siguent el mitjà pel qual en té l'aparell aquest.
2: Aquesta mostra, que podríem dir-ne, és una de les més importants d'Europa, no?
3: Bueno, la veritat és que no ho sé. Dintre d'Espanya suposo que sí que és important.
2: Vostè què fa per aconseguir més aparells per la seva col·lecció? Digui'm per on es mou, com contacta amb gent que té aquests aparells, com ho fa?
3: Bé, bueno, com totes les coses, és una labor de molt de temps, de molts anys. Alguns amics ja ens diuen als col·leccionistes, sigui de ràdio o d'altres coses, que som una espècie de rastrejadors, Evidentment no et pots faltar cap mercadillo i evidentment tots els brocantiers i tots els antiquaris. Encara que fonamentalment els aparells de ràdio es troben més que res dintre de lo que és la província de Barcelona, que era allà on va començar en principi la ràdio, i llavors com que no hi havia les facilitats que hi ha ara amb estacions potentes, doncs tenien que ser llocs on hi havia una propagació. En aquest cas Barcelona era un lloc molt bo per aconseguir parells. De totes maneres, n'hi han d'arreu del món. O sigui, últimament els últims han fet més de 6.000 quilòmetres amb mi per poder-los aconseguir.
2: Joan, suposo que els té assegurats, no?
3: Bé, no, la veritat és que no. A les companyies de seguros jo he fet algun comentari a vegades i és que és molt difícil donar preu. O sigui, no és una cosa que es pugui donar preu. No estan assegurats.
2: I algun dels seus tres fills ha heredat aquesta afició pels aparells de ràdio?
3: Bueno, fins ara no. Espero que algun dia sí.
2: Molt bé. Senyor Julià, Joan Julià Enric, felicitats per aquesta col·lecció. Vostè me la vendria, aquesta col·lecció? Ens la vendria a nosaltres?
3: No, evidentment no? Evidentment no, però bueno, si li fes il·lusió, molt de gust n'hi regalaria algun.
2: Home, no, jo és que el que volia demanar realment és quin preu tindria tot això.
3: No, bueno, és, la qüestió dels preus amb totes les col·leccions és una cosa que és molt difícil. Jo m'ho he plantejat moltíssimes vegades i la veritat no hi sé donar, no hi sé donar-hi una resposta. Jo crec que totes les col·leccions, ja quan tenen una certa importància, no es poden vendre. O sigui, han d'anar a parar amb un museu, s'han de cedir, té que haver alguna cosa d'aquest tipus, perquè el que seria realment llestimós és que es desperdigués.
2: Senyor Julià, gràcies i bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Felicitats per aquesta afició.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: La màquina del temps.

0: Parlant de Música, amb Margarida Arbàs.
1: El sometent. El sometent era un cos de defensa format per civils, que quan es tocava sometent havien de prendre com a arma qualsevol cosa que tinguessin a l'abast. Per això tant feien servir bastons com martells o clavaven bon cop de falç, com reflecteix el cant dels segadors. Durant la Guerra de Successió al tron espanyol, els sometents donaven suport al bàndol austriacista, derrotat el 1714. Per això Felip V, amb el decret de Nova Planta, els va prohibir i amenaçava de tractar de sediciós tothom que seguís la seva crida. Segons els interessos del poder del moment, s'ha recorregut al sometent o se l'ha il·legalitzat. Coses de la història. I com que en la història del sometent s'hi barregen llengua i música, n'havíem de parlar. Hi ha diferents teories sobre l'origen de la paraula sometent. La més consistent probablement és la que diu que té a veure amb so matent, és a dir, fent soroll. Es podia cridar sometent de diferents maneres, per exemple, encenent fogueres que es veiessin des de punts allunyats. Però la via més habitual era sonora, amb crits de via fora, toc de trompetes o, sobretot, repic de campanes, perquè la gent s'aplegués davant l'església. Igual que les campanes tocaven a morts o a bateig, quan es detectaven malfactors o calia cridar combat, les campanes tocaven a sometent. Però tot evoluciona, i ara el que es fa en alguns pobles, a part de tocar les campanes, és fer sonar per megafonia alguna peça musical que la gent del poble ja sap que serveix d'avís. Si en un poble de cop sona la Santa Espina o alguna cançó que no sabeu a què treu cap, vigileu. Pot ser que sigui l'avís que s'hi han detectat lladres. Són així els sometents moderns.
2: I parlant d'emocions...
3: Amb ganes d'una bona brasa? A Bonpreu i Esclat ho tenim tot a punt. Carn madurada pels paladars més gourmets. Xai tendre i gustós. Vedella de granges catalanes i els millors elaborats com les broquetes marinades. No et perdis les ofertes de carns de qualitat per gaudir d'una barbacoa de Déu. Foc, carn i bon rotllo a Bonpreu i Esclat.

0: Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.
1: Aquesta nit pot ser diferent, pot ser màgica, plena d'encant. És la teva nit i amb la música que més t'agrada.

0: entendre l'astrologia mai havia estat tan fàcil com ara. Montse Valldepérez ens presenta l'espai Astrologia per a tothom. Com ens afecten els astres, els elements, els signes, tot. I recorda, si vols contactar amb l'astròloga Montse Valldepérez, ho pots fer trucant al telèfon 647 93 41 72.
1: Que us quede clar, si voleu contactar amb la Montse, i que us quede clar que cada setmana la tenim aquí. I avui els deures es tradueixen a parlar de la lluna plena. Com això influeix? Ho sabrem ara mateix. Benvinguda, Montse Valldepérez, bon dia.
2: Bon dia, què tal?
1: A tu t'afecta la lluna plena, Montse?
2: Mos afecta a tots. Vull dir, qui digui que no l'afecta la lluna és que no té sensibilitat, perquè la lluna, penseu que la lluna és el planeta que tenim més prop i és el que ho regeix tot. La lluna regeix el món del camp, regeix també el mar, els pescadors ho tenen molt en compte, i regeix els sentiments, i tant que sí, tots ho notem.
1: Com ho notem? Estem una mica més sensibles quan tenim lluna plena? Bueno, jo tinc una amiga que li detecto de seguida que quan hi ha lluna plena, vull dir, perquè està molt més molt més susceptible, molt més alterada. Com mos afectaria la lluna? Quina sensibilitat solem tindre quan tenim lluna plena, Montse?
2: Mira, jo avui el que us he preparat és mirar com us afecta segons on fa el ple la lluna, perquè això, clar, és molt diferent si fa el ple la lluna en un signe d'aigua, en un d'aire, en un de foc o en un de terra.
1: Molt bé.
2: És molt diferent.
1: Sí.
2: Quan mos donaria més energia? Igual en el signe de Lleó, com són tots els signes de foc, que són Àries, Lleó i Sagitari, En qualsevol d'estos tres signes, més o menys faria el mateix, però sobretot en Lleó, Seran llunes com seran les llunes en un signe de foc, llunes més potents, Estes donen energia vital, alegria i ganes de divertir-nos, o sigui que mireu, però també fa que mos costi més dormir. Això també ho notarem, Menjarem o beurem convulsivament, sobretot vigileu el beure, Tindríem tendència a fer-ho tot sense fre,
1: Molt bé.
2: I si preparem un convit, per exemple, això són notes curioses, si preparem un convit o una festa en lluna fent el ple en un signe de foc, cal tenir en compte que la gent menjarà més i beurà més.
1: Ai, mare! Va?
2: Posaran la música més forta, segurament que tothom dirà, més fort, què tal, vinga a la festa, i no veuran el moment de marxar. O sigui, és allò que dius, quan se'n van, que això pot passar, la lluna en signe de foc pot passar en la festa, que la gent allò no acaba de marxar, i quan tens una festa a casa que tu dius, ja estic rebentada, ja no puc més, tinc ganes de que marxen, pues, clar, no els pots dir, bueno, que teniu casa, que a vegades, jo sí, hi ha molta confiança, sí que ho dic, que no teniu casa, vinga.
1: Què més? Pues,
2: llavors, si tenim en un signe, quan la lluna fa el ple en un signe d'aigua, que seria cranc, escorpí i peixos, aquí tindríem una lluna més emotiva, molt sensible. Penseu que cranc té com a regent la lluna, o sigui que és el propietari de la lluna, diguéssim. També molt romàntica, mos faria enamorar amb molta facilitat. Vale? O sigui que això quan fa el ple en un signe d'aigua. Si fa el ple en un signe d'aire, que serien bessons, balança i aquari, aquí se domina més la situació i es porta més fredament. No mos implicaríem tant, encara que no teníem la lluna plena, però mos donaria més seguretat a l'hora de prendre decisions, Sempre justificant les decisions. Això seria una cosa més moderada. Vale? I en signe de terra, quan faria el ple en un signe de terra, que és Verge, Capricorni, Taure, aquí se prendran les coses com a més científicament. Ja sabem com són els de signe de terra, que posen els peus a terra i d'allà tot ho volen justificar. Quan la lluna fa el ple en el signe de terra, doncs mostrarem amb més ganes de que mos mimen, això sí, que estiguem més per natros. No oblidem que la lluna estigui en el signe que estigui, en el fons destapa tota la nostra sensibilitat i el nostre magnetisme. O sigui que d'això no mos lliuraríem. Però veieu què diferent és segons on fa el ple la lluna?
1: Sí, sí, sí.
2: És molt diferent. és molt diferent. Uh-huh. Però això va bé que ho sapiguéssim, perquè tu mateix que dius, tinc una festa, doncs bueno, vigila de que la gent... Tu menjar, posa'ls menjar, que no passa res, que ja faran dieta la setmana que ve. Però el beure, doncs posa aigua. Posa molt aigua, bé. Perquè si no...
1: Perquè si no se pot armar la Mari Morena, en definitiva, no? Vale.
2: Què farà? Farà que no tinguéssim filtre en tot allò que diem, vale? O sigui que també hem d'anar una miqueta més en compte. Mm? Això en general, perquè clar, tenim el Sol i Mercuri allà juntets, els dos fent-se companyia, què farem? Tot el que ens vingui bé ho direm, i a vegades no es pot dir tot el que tens per davant. Uh-huh. O sigui que això ens podria perjudicar una miqueta. Mirem de filtrar una mica les coses que diem, eh? Perquè clar, tenim la sensibilitat de la Lluna i la gent se pot ofendre més fàcilment.
1: D'acord.
2: O sigui que aquesta setmana tenim feina, eh?
1: Si més no, ja et sabrem, si ens afecta d'una manera o d'una altra, perquè és, d'acord? D'acord, Montse? La propera setmana seguim?
2: Ah, sí, la propera setmana seguim, eh? Més coses i més aspectes de la Lluna, del Sol i de tots els planetes.
1: D'acord. Montse Vallé Pérez, moltes gràcies, que els astres t'acompanyen.
2: Igualment, adéu, bon dia.
3: En aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
4: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: trucant al 012.
1: I parlant d'emocions.
2: 72.
3: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
4: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolet per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra 107 FM.
6: Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere. Me quiere, no me quiere.
7: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
8: Ràdio Vila-sacra des de Bon Matí.
9: Aquesta és la diferència.
10: Pues no me n'entero.
11: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
8: Ràdio Vila-sacra des de Bon Matí.
9: Aquesta és la diferència.
11: Oh!
12: Ole!
11: Oh!
12: Ole!
11: Oh!

0: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio per qualsevol.
1: Fas un sopar amb nosaltres?
2: Sí!
1: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: Si vols una companyia com cal, Ràdio Vila-sacra no té igual. Amb només 10 minuts veuràs que som collonuts. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.
1: A punt per començar el curs? Tant si vas a l'insti com si vas a infantil o primària, a Emiliana trobaràs tot el material escolar que et puguis imaginar. Libretes, motxilles, escriptura, material de dibuix. I recordeu que Emiliana és un establiment adherit a la campanya del Val Escolar. Emiliana, a la carretera de Roses 34, a només 75 metres del pas a nivell. Un clàssic del material escolar a Figueres. On anem? A Emiliana.

Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i

0: 40.000 cors ja bateguen a l'Alt Empordà. No ho vols provar?
1: Cors que visiten parcs naturals com els aiguamolls o pobles petits però plens d'història.
2: Cors que veuen art a l'instant.
3: Cors que viuen en pau i harmonia en aquesta comarca tan bonica.
4: Visita l'Alt Empordà!
5: Esperit Empordà.
6: Comprar els llibres de text mai havia estat tan fàcil. A Abacus tenim les llistes de la teva escola perquè puguis fer la teva reserva al nostre web ràpid i sense cues. Podràs utilitzar el teu val escolar durant la recollida a la botiga. I recorda, et garantim el millor preu. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
7: Hi ha gent rica. Rica en esmorzars llargs, en dinars que s'ajunten amb el sopar, rica en abraçades i en bons moments. Rica, riquíssima en pau mental, en tranquil·litat.
8: Ràdio Vila-Sacra.
7: Sigues ric en vida.
9: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-Sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-Sacra. 107 FM i punt.
10: Nits d'amor.
11: Amb el suport de sexydream.es.

0: comença a haver-hi nivell.
1: Benvinguts a Radio Vila-sacra, emissora líder a casa de la Remei.

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
1: I parlant d'emocions,

0: I parlant d'emocions.
1: 34. Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya. Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques,
2: dofins,
1: lleons marins i el nou Adventure Splash.
2: Si estiu grans, plens d'emoció.
1: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i promocions i preus especials per a famílies a marineland.es.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Gemini, l'assistent d'assistència artificial de Google, ja ha superat els 1.000 milions d'usuaris actius mensuals. L'anunci fet per la mateixa companyia calma els seus inversors, que a les últimes setmanes han vist com els seus rivals, que són OpenAI i Anthropic, havien llançat models més potents, sobretot per generar codis informàtics. L'enduriment de la competència es veu reflectida a les accions de Google, que han caigut un 13% en els últims 3 mesos.
2: Notícies en xarxa.

0: 13 municipis de la comarca de la Selva participen en el projecte turístic Vescomtat de Cabrera. 13 pobles amb restes d'antics castells, muralles, esglésies, barris medievals i molta història tenen en comú haver format part d'un dels grans dominis feudals de Catalunya des del segle XI i durant 600 anys.
1: Any 1364. El vescomte Bernat II de Cabrera és decapitat per ordre de Pere III el Cerimoniós, rei de la Corona d'Aragó. Tot el vescomtat de Cabrera s'ha rebel·lat contra la corona. Ara, 3 anys després, les tropes reials avancen disposades a acabar amb la sublevació.
2: Els soldats de la corona s'aproximen a Montsoriu, senyor Busquets.
0: És un fragment d'un dels vídeos de recreació històrica que hi ha al nou centre d'interpretació del Vescomtat de Cabrera, un centre situat al castell de Montsoriu, Arbúcies. Vídeos que també us podeu descarregar al mòbil a través d'un codi QR que hi ha als diferents espais de les rutes.
3: El castell de Montsoriu era el cap i casal del Vescomtat de Cabrera, el símbol del seu poder militar.
4: Joaquim Mateu, arqueòleg del Museu Etnològic del Montseny.
3: Està considerat com el gran castell gòtic de Catalunya i a mi m'agrada dir als visitants que és un dels millors castells d'Europa, sens dubte. De fet, aquesta construcció va poder resistir un setge de més de 1.200 homes durant un any. A l'actualitat, el castell està obert tots els caps de setmana de l'any.
0: A Montsoriu hi comença una de les 5 rutes, la militar, però n'hi ha una de religiosa que, per exemple, ens porta fins al monestir de Sant Salvador de Breda, o una d'administrativa, al poble emmurallat d'Hostalric.
5: Imagina que a partir d'ara qualsevol tràmit important que es faci als dominis dels senyors de Cabrera hagi de passar per Hostalric.
1: Efectivament, el 16 de juny de 1327 arribà a Hostalric marquesa de Cabrera i feu de la vila un lloc privilegiat amb una organització municipal destacada.
0: Una quarantena de llocs a visitar. Un dels més privilegiats és el cim d'un penya-segat arran de mar a Lloret de Mar. S'hi conserva la torre d'un antic castell on s'hi va instal·lar al segle XI Sicardis, germana d'Ermessenda, filla dels comtes de Girona.
6: Ermessenda, germana, com t'ho podria explicar? A favor teu he renunciat al que em pertanyia. Tu, a canvi, has perdut el castell de Lloret. I és ara, que sóc aquí per viure i amb els meus fills, que entenc perfectament el teu enuig.
0: Més a l'interior, les rutes pel Vescomtat de Cabrera passen també per Susqueda, per Anglès, pels Estanys de Sils o pel Museu Etnològic del Montseny, Arbúcies. En aquest museu hi ha una exposició amb més de 150 objectes que s'han recuperat de les excavacions a Montsoriu.
3: Jo crec que l'acceptació és molt bona i la gent de la mateixa comarca i els turistes han començat a descobrir i valoritzar tot aquest món vinculat amb el Vescomtat de Cabrera. El potencial de creixement és molt gran.
0: Tota la informació la trobareu al portal web laruta.cabrera.cat.

0: Darrere d'un somni hi ha una llicència d'activitat.
1: Ràdio.
0: Darrere d'una nova vida hi ha una prestació per naixement. Darrere de moments importants en la vida de les persones, els professionals, les empreses, les famílies, hi ha una gestora o un gestor administratiu col·legiat. Amb La Meva Gestoria, sí.
2: Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. Gestors.cat.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Escolta Ràdio Vila-sacra, emissora líder a casa dent. Demà m'enxamparàs.
1: I parlant d'emocions...
2: 63. El bon entenedor, Ràdio Vila-sacra.
3: La fem entre tots.
4: No he trucat mai, em fa molta vergonya, però sí que volia dir que m'ha representat molt.
5: Per mi sou fantàstics, una gran família, uns grans amics que he descobert i m'han omplert de moltes qualitats que no tenia i espero, el que diem, poder connectar altra vegada com sempre fins ara.
6: Jo no em pensava que tindria tanta gent maca al voltant, tampoc m'esperava que entrés tant a casa de tothom i que hagués arribat a caure tan bé, amb uns més, amb uns altres menys, però això ha de continuar. I jo que sé, i que res, que us estimo moltíssim i que us estimo a tots molt i que estic molt contenta d'haver-vos conegut.
3: La fem entre tots.
7: Sona bé.
8: Ràdio Vila-sacra de l'Alt Empordà al món.

Si estàs interessat en salses del cor de la setmana. Uf. Si t'interessen les tendències virals de les xarxes. Vaja, quines parelles de famosos es trencaren després de vacances o amb quin patinet vas arribar fa 30 anys al teu poble per muntar la xurreria que ara tothom enveja? No, no és aquí. Aquí només sensacions. Què vols fer-hi? No es pot tenir tot.

0: la nit.
1: Si busques superdotats, savis i líders, no és aquí. Aquí només experiments radiofònics. Senzillament.

0: I parlant d'emocions...
1: 15.
2: Cap de setmana memorable?

0: La temporada alta, el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Salt celebra 35 anys amb més de 90 espectacles i una edició d'alt nivell internacional. Gemma Esteve.
1: Enguany hi haurà 22 estrenes absolutes, 4 d'internacionals, una fita inèdita en la història del festival. Destaquen companyies de referència de l'escena contemporània com la belga Peeping Tom, que estrenarà una nova versió de Les Salons, i Neat Company amb Everything Must Change, una proposta que combina teatre, dansa, música i arts visuals. Per a Lluís Puig, el director artístic, el festival està recollint els fruits de molts anys de feina.
2: Això ve una mica de la feina aquesta que anem explicant ja fa molts anys, de treball en xarxes europees, participació en trobades europees, etcètera, etcètera. Fa que tinguin més temporada alta present i t'ofereixin estrenes i estem molt contents.
1: La programació internacional inclou a més un plat fort, el retorn de Romeo Castellucci, que aterrarà a Girona procedent de París amb el seu mite de Faust. El festival reivindica també la creació catalana amb 66 espectacles, 19 de segell gironí i l'estrena de Vaca en Família de la companyia Malpelo. El temporada arrencarà el 3 d'octubre i ho farà amb Has Been, una proposta del dramaturg Martin Zimmerman i el coreògraf Sidi Larbi Sherkawi, que reflexiona amb humor sobre fer-se gran en el món de l'espectacle.
3: Tu pots ser part del canvi.
4: Xato!

0: Tant si t'agrada com si no, l'estiu s'acaba. Sorteig de la grossa de la Diada. 2 milions d'euros per allargar l'estiu.
1: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 14 de setembre del 2024.
1: Els testaments solidaris van en augment a Catalunya des del 2020. Només en els primers 6 mesos d'aquest 2024 s'han obert 108 llegats solidaris amb un valor de gairebé 34 milions d'euros destinats a entitats sense ànim de lucre. El 17% dels llegats solidaris de tot l'Estat es fan a Catalunya. Aquest 2024 es preveu un any una mica excepcional pel que fa als testaments solidaris, perquè en només 6 mesos pràcticament s'ha igualat la xifra de tot el 2023, quan es van obrir 204 herències d'aquest tipus, que van suposar 38 milions d'euros. Són dades del Col·legi Notarial de Catalunya, que és qui, a través de l'Observatori Notarial, té constància de tots els testaments que s'han obert al país, i no és fins llavors que se sap si entre els hereus hi ha alguna entitat sense ànim de lucre. José Alberto Marín és el degà.
2: No sabem exactament quants testaments s'han fet l'any 23 amb una disposició a favor d'una entitat sense ànim de lucre. El que sí que sabem és quantes persones que han mort havien fet, al moment de fer el seu testament, un llegat solidari.
1: Mans Unides és una de les ONGs que ha rebut aquest 2023 10 milions d'euros de testaments solidaris. Això és un 20% del pressupost anual de l'entitat. La Mireia Engerri és la persona que té els poders notarials de Mans Unides per acceptar les herències.
3: És molt impactant en el moment en el que vivim, que regna més l'egoisme que la solidaritat amb els més pobres i sobretot els que tenim més lluny. La veritat és que fa molta il·lusió i també fa pena no poder donar-li les gràcies.
1: Els testaments solidaris no són pas una cosa d'ara, sinó que venen de lluny. El que passa és que la tendència ha anat canviant i ara es deixen més béns i diners a les ONGs i entitats que no pas a l'Església.
4: Si voleu informació per donar herència, deixeu missatge al telèfon 656-197-062 i ens posarem en contacte. 656-197-062.

0: Bona nit. Passarel·la celebra el 40è aniversari. Come on, turn the radio on, it's Friday night and I won't be... Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.
1: Merci.

never surrender.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai,
2: ai.
1: I ara?
3: Ei, com estàs?
1: Amb Ràdio Vila-sacra, sempre perfecte.

0: Joan.
1: Hola, Sílvia.
0: Què fas aquest cap de setmana?
1: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil. Queda't amb el millor.
2: Seleccions Ràdio Vila-sacra. Tot és més bo. Aquest és el millor anunci del món. Un anunci que no té grans efectes especials. Ni actors famosos. Ni la típica cançó enganxosa. I tanmateix, és el millor anunci del món. Perquè el millor anunci del món és poder dir a uns pares que la leucèmia està curada. Ajuda'ns a continuar investigant enviant Imparables al 28027. Fundació Josep Carreras. Imparables contra la leucèmia.

0: per a qualsevol ocasió. El vols provar?
1: Vinga, va, posa'm un Sega 2 del Delta.
2: Demana l'original Sega 2 del Delta, la crema d'arròs del Delta de l'Ebre.
3: Què necessites avui?
4: Tota comunitat necessita un cor.
3: Un cor? Per què?
4: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
3: I reforçar la identitat?
4: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
3: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.

0: cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?
3: Uf. Després d'un matí de platja, res de sofà. Chaotic World. Totes les tardes tardeu a Croquits. El primer i únic per la mainada. A partir de 7 anys. Amb jocs, acrobàcies, sempre amb l'atenta mirada dels monitors i els pares prenent alguna cosa sota l'aire condicionat. El trampolí park més gran d'Europa us espera a tots. A la sortida Girona oest de l'APSEC. ChaoticWorldGirona.com. També Instagram.

0: quan vaig veure que tot això de la pandèmia, de la Covid-19, s'allargava més del que jo imaginava, vaig intentar averiguar, d'alguna manera, quantes persones durant la pandèmia s'havien suïcidat. O, ho diré d'una manera més senzilla, ho havien plantejat suïcidar-se. És una dada que, evidentment, no he trobat. No l'he aconseguit, no. Però el que sí que tinc clar és que Eduard Roure, catedràtic de psiquiatria per la UOC i màster en Ciències Humanes, el 2007 per Oxford, ens podrà orientar una mica més, no?, sobre aquest tema. En aquestes situacions tan complexes, què li passa en el suïcidi?
1: Què li passa al suïcidi?
0: Sí.
1: Pues mal comparat és el que li passava al càncer fa tres generacions. Quan jo era petit, era un eufemisme.
0: Un eufemisme? Per què?
1: Perquè la tesi que defensen els que creuen que no s'ha de parlar del suïcidi és que parlar del suïcidi pot ser un facilitador del suïcidi.
0: No.
1: Correcte?
0: Creu.
1: Podria ser un factor d'inducció. Clar, si aquest argument fos cert, que podem debatre fins quin punt pot ser cert, hauríem de preguntar-nos per què es parla de els mals tractaments i de les morts per violència de gènere. Bueno, perquè les morts per violència de gènere també es podria aplicar el mateix raonament. Si es parla de la violència de gènere i de les morts que hi ha per violència de gènere, potser estàs fomentant. I és cert que en aquest cas està claríssim. Si tu ets un maltractador i estàs amb la teva dona mirant la televisió i diuen que avui s'ha produït una nova mort per violència de gènere, saps què passarà?
0: Doncs així de cop i volta, no.
1: Quan tu miris a la teva dona, no caldrà que li diguis res.
0: És que no.
1: Tu la miraràs amb un somriure i ella està interpretant: ei, jo puc ser la propera.
0: Vaja.
1: Per tant, s'ha de parlar de les coses? Sí. L'altre tema és com es parla.
0: Està escoltant una notícia per la tele de que han matat una dona d'una pallissa i tu, que maltractes la teva dona, estàs sentat al sofà mirant a la teva dona i somriure-la, aquesta situació dins d'una pandèmia, actualment...
1: S'han agreujat. O sigui, estem en una societat sociopàtica. La qual cosa vol dir que el propi model de societat genera tendències psicopatològiques. I a partir d'aquí, en funció de determinats factors personals i temperamentals, això s'activa o no. Per tant, el problema no és si parlem d'un tema, sinó com parlem del tema del qual parlem. I aleshores, la tesi que hi ha en respecte al suïcidi és que parlar del suïcidi podria ser un inductor del suïcidi.
0: Però això deu ser la teva hipòtesi.
1: La meva hipòtesi no és aquesta, perquè aquesta hipòtesi es podria aplicar a la violència de gènere. La meva hipòtesi és la següent.
0: A veure.
1: La violència de gènere té un responsable o culpable conegut, que és l'home.
0: Bé, en el cas de que sigui l'home.
1: Com la majoria és que a l'home l'única cosa que té superior a la dona és la força bruta, doncs aleshores, en una situació extrema, l'home atenta contra la vida de la dona i, per tant, tenim un culpable conegut. El sexisme masculí. Els homes neuròtics o immadurs que agredeixen a les seves parelles. Ara bé, si es suposa, es calcula que hi ha unes 10 morts diàries com conseqüència del suïcidi, encara que les dates amb això, les dades, hem de veure fins quin punt són fiables, perquè també passa amb el suïcidi mal comparat al que passava amb la sida en el seu moment. La gent que moria per la sida, els familiars, tenien tendència a ocultar la informació, perquè morir per la sida implicava un determinat estil de vida de risc. Aleshores, si algú es suïcida, hi ha un sentiment de culpa de la gent que l'envolta, fins quin punt jo podia haver afavorit que això no passés. En definitiva, jo no hi he estat prou alerta per dificultar-ho o fins i tot per evitar-ho.
0: Ui, a veure un moment, Eduard. Tu ets un catedràtic en psiquiatria i un màster en ciències humanes. Jo sóc un pobre ésser humà que sóc limitat en moltes coses i una d'elles és entendre. A veure, la teva hipòtesi quina és?
1: La meva hipòtesi és la següent.
0: Poc a poc.
1: Així com la violència de gènere, tenim un culpable o un responsable conegut, que és l'home, qui seria el responsable dels suïcidis? La meva hipòtesi és que el responsable del suïcidi és l'estil de vida que portem en funció de la societat que tenim. I, per tant, teòricament, el responsable del suïcidi seria un estil de vida frustrant, no gratificant, molt competitiu i poc realitzador. I aleshores, cap on aniria la responsabilitat? Cap a les persones que dirigeixen la societat. Una cosa és que la societat genera un model d'infelicitat i l'altra és que tu, davant d'això, decideixis sobreviure o decideixis suïcidar-te. I aquí ve el tema.
0: Uf, tema complex i tema que hem d'anar a poc a poc, perquè m'estic liant que ja no sé on te tinc el cap.
1: Sortosament,
0: Poc a poc, Eduard, que ho entengui.
1: Igual que tot home o dona que ha desitjat que se li mori la parella, si per desitjar-ho ho hagués aconseguit, la raça humana estaria extingida, així de clar. Qui, en un moment determinat, ha fet bullying o ha patit bullying, com conseqüència d'això, forçosament es suïcidés, evidentment, l'índex de suïcidi seria molt més alt. Per tant, jo puc viure les coses d'una determinada manera, però també el que suïcida no suïcida perquè no vol viure.
0: El que suïcida no suïcida perquè no vol viure.
1: Una cosa és voler matar-te i l'altra és veure que et pots morir. La cosa canvia. I en condicions de normalitat, quan jo sóc amo de la meva vida, jo puc decidir perdre-la. Però quan jo la puc perdre com conseqüència d'un factor extern, paradoxalment la puc revaloritzar. Encara que també és cert que les tendències o la tendència autolítica, autolesionar-se, pot créixer. També és cert que les variables que poden produir el suïcidi, curiosament, són les mateixes que generen comportaments heroics. Per exemple, s'ha demostrat que molts comportaments heroics és conseqüència d'una formació reactiva davant d'una por excessiva. Abans de que m'agafin, em pego un tret al cap. Clar, aquest tipus de suïcidi no és que no el podrien comportar com un suïcidi des d'un punt de vista de la tendència suïcida, que és portar una vida gens gratificant, no veure sortir de la teva realitat, tenir un gran nivell de frustració existencial. Però també aquí, evidentment, podem arribar a la conclusió de que podem canviar de vida o podem acabar amb la vida. Si acceptem que l'home és lliure, et diré que els grans canvis es produeixen amb les grans crisis. I per això, i per sort, et deia que una cosa és tenir la idea suïcida i l'altra és portar-la a la pràctica. Idees dolentes o idees autodestructives en tenim tots. La diferència entre una persona que madura i una que es neurotitza és que la madura supera les idees destructives i troba vies constructives de tirar endavant a la vida.
0: A veure, a poc, perquè s'ha de ser catedràtic per analitzar tot el que ens has dit fins ara. Però a veure, jo vull comentar-te un cas d'un avi que durant la pandèmia, de 85 anys, es va intentar suïcidar per no contaminar a la seva família.
1: Aquesta seria, podríem dir, una decisió vital d'heroïcitat que a partir de certa edat les persones poden prendre. És cert que si jo ja he cobert la meva vida no té massa sentit, i aleshores jo crec que acabant amb la meva vida faig un bé a les persones que estimo, veus, aquesta seria una autodecisió de suïcidi, no per acabar amb la pròpia vida, sinó per afavorir la vida de les persones que t'envolten i a les que estimes. És cert que és una decisió crucial, infreqüent, segurament per això es fa esmena d'aquesta qüestió, però normalment els indicatius de suïcidi, més que salvar els altres, és el d'acabar amb una realitat que no ens agrada prou, independentment de les tendències neuropsicològiques que poden induir al suïcidi. I aquí sí hem d'anar amb cura, i per això no direm quines tendències són, perquè si no, les persones amb tendència hipocondríaca, com està passant ara amb el Covid, que abans un refredat, ostres, quina mala pata, ja m'he refredat. Ara no, ara un refredat dius, ostres, no tindré el Covid. I com s'han agreujat les tendències hipocondríaques, millor no parlar de determinats perfils molt generals, perquè masses persones es podrien trobar identificades. El que sí que hauríem de parlar és del que pot servir per prevenir la tendència suïcida.
0: A veure, Eduard, tot el que hem parlat m'ha deixat al cap que ben bé haig de reorganitzar-lo, però ara el que sí m'agradaria d'un catedràtic de psiquiatria i màster en ciències humanes és si tot el que estem visquent dins d'aquesta pandèmia ens passarà factura.
1: Ens passarà factura sobretot a nivell d'escala de valors socials, i espero que la factura que ens passi pugui ser positiva. O sigui, estem en una crisi de model de civilització i que hem de revisar la vida que portem, perquè la tendència suïcida té un factor psicopàtic psicosocial. O sigui, l'estil de vida genera insatisfacció vital, i la insatisfacció vital, aquest model excessivament competitiu, fa que els que no tenen èxit estiguin decebuts, i els que tenen èxit estan neurotitzats per no perdre'l. Per tant, no és un bon model facilitador de la felicitat. Les persones felices no suïciden, així de clar. Per tant, si creéssim una societat que afavoreix més la felicitat, aquesta seria la millor prevenció de la tendència suïcida.
0: En fi, Eduard, gràcies, i cervells com el teu són els que ens ajuden a entendre els que no tenim aquestes capacitats, doncs a que la vida, déu-n'hi-do la vida. Estem en contacte.
1: Estarem en contacte a través de les ones.
0: Sí, ones de Vila-sacra.
1: Positiva.

0: La nit.
1: En aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
2: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
1: Programació especial centrada en el benestar físic i mental.
2: Però això què vol dir?
3: Com més siguem, més farem, per descomptat.
2: Carai.
4: Per evitar l'efecte tafaner.
5: És impossible fer-ho tot.
6: Ara!
2: Ara!
6: Ara!
2: Ara!
6: Ara!
7: Això és de riure. No.

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: I parlant d'emocions...
3: 6.

0: I parlant d'emocions.
1: 94.
2: Quan la realitat és trista i avorrida,
3: el millor és inventar-se una bona història.
4: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries.

0: El secret de l'amor. Joan.
1: Hola.
0: Per tu quin és el secret de l'amor?
1: Per mi, que no se t'acabi mai.
0: Que no s'acabi.
1: Que no s'acabi mai.
2: Però com fas que no se t'acabi?
0: Clar.
1: Vos tenir molta paciència.
0: Vaja.
1: Sí, sí.
0: Paciència.
1: Paciència, donar-li...
0: temps.
1: La persona que estimes, doncs, el mateix que voldries per tu.
0: Uh-huh. Empatia.
1: Sí.
0: Que complicat, mare meva. Joan,
1: no.
0: Gràcies per la teva trucada.
1: Vale.
0: Ens quedem amb això. Merci.
3: Ràdio Vila-sacra. Una entre tant.

0: El risc de pobresa i exclusió social afecta un de cada tres menors a Espanya. A la Fundació La Caixa facilitem metodologies i recursos a més de 400 entitats socials per donar oportunitats als qui més ho necessiten i que puguin desenvolupar tot el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
1: Torna a connectar amb la vida.
2: I think we got it there, don't you?

0: si estàs interessat en salses del cor de la setmana. Uf. Si t'interessen les tendències virals de les xarxes... Vaja, quines parelles de famosos es trencaren després de vacances o amb quin patinet vas arribar fa 30 anys al teu poble per muntar la xurreria que ara tothom enveja? No, no és aquí. Aquí només sensacions. Què vols fer-hi? No es pot tenir tot.
1: Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma.
2: Ja has trobat Ràdio Vila-sacra i sentiràs la millora.

0: conformitat amb el que estableix l'article 3 de la llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Jo m'enyumelo perquè està molt bo.
0: Deixa un missatge.
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Diuen que els petits detalls marquen la diferència.
5: Ah, màquina!

0: La nit.
1: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
2: Abacus, sempre amb la cultura.
3: És
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo and Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gratuïtes.

0: să știu să caut. Noia mea-ți place.
1: Tant si t'agrada com si no, l'estiu s'acaba. O no. Sorteig de la grossa de la Diada. 2 milions d'euros per allargar l'estiu.
2: Tots ens trenquem el cap intentant arribar a tota la feina. Més hores, més tasques, més estrès. Però no cal fer més, sinó fer-ho millor. I això, ho pots aconseguir fent servir la intel·ligència artificial i les dades per decidir amb certesa i avançar més ràpid. Descobreix la formació que millor et prepara per al futur laboral a nucleo.school.

0: Bona nit.
1: Ho vivim tot minut a minut.
2: En general, la gent pensa que vivim en un món ple d'odi i de cobdícia. Però jo no ho veig així. A mi em sembla que hi ha amor per tot arreu. Sovint no és especialment distingit o noticiable, però sempre hi és. Pares i fills, mares i filles, marits i mullers, nòvios, nòvies, amics... Quan els avions es van estavellar a les Torres Bessones, que jo sàpiga, en cap de les trucades dels passatgers es parlava d'odi ni de venjança. En totes es parlava d'amor. No ho sé, però jo crec que, si us hi fixeu, veureu que l'amor realment és a tot arreu.
3: Ya sabes que tú para mí eres la chica más guapa y más linda del mundo. Y quiero decirte que cada vez que te miras sus lindos ojos, siento tocar el cielo.
4: Toma, cursilada.
3: Pero si tú me los miras a mí, mira, mi cuerpo se derrite. Se quiere.
0: Sintonitzes Ràdio Vila-sacra.
5: Miris on miris, i som.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Des del gener i fins al 16 d'agost s'han cremat a Catalunya gairebé 4.800 hectàrees, una superfície equivalent a uns 6.700 camps de futbol. L'objectiu del futur conveni és assumir la gestió forestal conjunta com una prioritat per combatre els incendis i l'impacte del canvi climàtic.
2: Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots.
1: Les administracions han fixat 8 eixos d'actuació per a aquesta nova era forestal. Les prioritats inclouen la protecció de tots els municipis a nivell tècnic i econòmic, el manteniment de franges per tallar la continuïtat dels incendis, un sistema unificat de dades compartides en temps real o protocols immediats de restauració per a les zones afectades. El president Illa ha deixat clar també que el negacionisme climàtic mata.
2: El negacionisme científic posa en risc les nostres vides. Catalunya és terra de ciència. Som un país, som un govern que protegim, promovem i ens regim i prenem decisions en base a la ciència.
1: El protocol fixa un termini màxim de 6 mesos per signar el conveni de cooperació institucional on es concretaran les inversions i els mecanismes per executar-lo. El govern ha anunciat també que triplicarà la gestió dels seus boscos, que sumen gairebé 93.000 hectàrees, passant d'administrar 600 hectàrees aquest any a 2.000 el 2029.
0: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.

0: Després de 20 anys, la Policia Nacional ha identificat una dona a qui van trobar morta amb signes de violència a Viladecans, al Baix Llobregat. És la coneguda en àmbits policials com la dona de Rosa. Aquesta identificació d'aquesta dona de 31 anys s'ha fet en el marc de l'operació internacional Identify Me, impulsada per la Interpol. És un cas que estava sense resoldre des que el cos es va trobar el 3 de juliol del 2005 amb indicis de mort violenta. La policia sempre ha sospitat que havia estat traslladat 12 hores abans al punt on va ser trobat. Elisa Rebuelo és portaveu de la Policia Nacional i explica que la identificació va començar a partir d'una possible coincidència d'unes impressions dactilars de les bases de dades turques.
1: La identificación de la mujer de Rosa se produjo gracias al cruce de datos entre la oficina de Interpol en Ankara y la oficina de Interpol en Madrid. La oficina de Ankara nos facilitó datos biométricos de una mujer que podrían coincidir con la mujer de Rosa y efectivamente tras el cruce de estos datos se consiguió identificarla. La mujer de Rosa es una mujer rusa cuya identidad fue posteriormente ratificada por las autoridades de ese país.
0: Aquest cas se suma al ja resolt el mes de març quan es va identificar una dona d'origen paraguaià, el cadàver de la qual es va trobar a Sant Julià de Ramis l'agost del 2018.
2: Pensa.
3: O millor escolta altres llocs o mira la tele que això no t'ho explicaran.

0: Perdona, qui ets? Què fas?
1: Tranqui. No em diràs que no m'ho estaves demanant? Si portes tota l'estona ensenyant-me les croquetes descaradament.
0: Tu el que tens és un morro que te'l trepitges.
1: No, jo que sóc és humà. I si em provoques, doncs pico.
0: Violent, oi? Doncs en el sexe això encara passa. Per una nova cultura del consentiment.
2: Generalitat de Catalunya.
3: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
4: Abonar-se a Saba és un win-win.
5: Un què?
4: Un win.
5: Un o dos?
4: Un win per tenir un abonament al teu pàrquing i un altre win per gaudir d'un 50% de descompte en les estades que facis en altres aparcaments de la xarxa Saba i Bamsa.
5: Apa, quin win!
4: Doble win, doble d'avantatges.
3: Abona-t'hi i consulta les condicions al pàrquing o a saba.es.
6: Bé, no?

0: Dobra, może zostać.
1: Informació, música, entreteniment. La xarxa.

0: ni.
1: 140.000 cors ja bateguen a l'Alt Empordà. No vols provar?
2: Cors que visiten parcs naturals com els aiguamolls o pobles petits però plens d'història.
3: Cors que veuen art a l'instant.
4: Cors que viuen en pau i harmonia en aquesta comarca tan bonica.
5: Visita l'Alt Empordà!
6: Esperit Empordà.

0: Insistir.
1: Grapejar.
0: Controlar.
1: Aïllar.
0: Humiliar.
1: Seguir.
0: Assetjar.
1: No en deixem passar ni una. Ni la meva forma de vestir.
0: Ni l'alcohol justifiquen cap agressió.
2: Contra la violència masclista, no en deixis passar ni una. Truca al 900 900 120.

0: Oferir i fer el que fa tothom, ho fa tothom.
1: Aquí sensacions.
2: I parlant d'emocions.
3: 42. Nits d'amor.

0: everywhere.
1: A l'Empordà, Ràdio de Vila-sacra, ja està.

Passarella celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarella.com.

0: helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, Diu et regala una experiència inoblidable des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia la tens des de l'aire.
1: No t'ho perdis.
2: Troba el teu pis fàcilment a pisos.com. Estàs a un clic de trobar-lo. Tria com el vols. Moblat, amb terrassa, pisos, a pisos.com.
3: Bé, no?
4: Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.

0: s'acaba un altre dia i comença a viure en el nostre record. En el meu, en el vostre i en el de les més de 20.000 persones que avui han creuat les meves portes. En els records de qui garanteix cada dia que tot funcioni perquè la resta s'ho pugui passar d'allò més bé. O de qui es pensava que no podria pujar enlloc per la seva diversitat funcional i va acabar gaudint com el que més. Ai, com podríem oblidar això? Si aquí sempre passen coses increïbles a cada racó. I el que encara és més increïble és que tota l'energia que fem servir per crear aquests moments és totalment sostenible. Com aconseguir dibuixar el somriure més necessari, oferint experiències úniques a famílies amb infants que pateixen malalties greus. O aconseguir que el record que t'emportes sigui l'única empremta que quedarà per sempre. Un dia així esgota qualsevol. Què puc dir? Gràcies a tots els que m'habiten, a tots els que veniu i a les persones que sempre hi sou. Gràcies per donar el millor de vosaltres. Espero cuidar-vos tant com vosaltres em cuideu a mi. I ara arriba el meu moment preferit. Un altre dia per davant per seguir creant records infinits. Estic orgullós de ser una bicorp i d'haver signat l'Agenda 2030 per garantir que el meu impacte repercutirà positivament en les persones i el planeta. PortAventura World. Made to be. Made to remember.
1: I parlant d'emocions...
2: 53.

0: Radio Vila Sacra, la del Empordà. I punt.
1: I parlant d'emocions.
2: 83.
3: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
4: Toc, toc.
5: Connecta't al territori.
6: Volem compartir petons que connecten.
7: Exclusives Ràdio Vila Sacra.
6: Connectem petons.
8: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
9: El secret de l'amor. Josep, 77 anys. Maria del Pilar, 77 anys. 7 anys festejant, vivint cadascú a casa seva.
10: Jo he jubilat, porto 5 anys de pit, bueno, una història de metge. O sigui, hi havia una doctora molt amable, em van tindre una confiança de temps, perquè hi anava bastant seguit, me quedava viudo, i després de viudo, Josep, sí. I què faràs ara sol? Dic, ah, no sé, però fa la feta que jo sol no vol viure. Em truca, em diu, escolta, Josep, truca aquest telèfon i digues que és de pas manera, que sóc la doctora Garrido, que t'envio amb aquest telèfon. O sigui que, a veure si contesten.
11: Jo me casé, me marxé a França, i la cosa no fue bien, i volví para España. Estaba viviendo con mis padres, por desgracia los dos se me murieron y estaba sola completamente. Iba la doctora Garrido y ella siempre me aconsejaba, tú no estás bien sola, tú no estás bien sola, tengo que buscarte a alguien. Y de la noche a la mañana me dijo que tenía un paciente que para salir a pasear, para acompañarlo y que probara, que no me costaba nada.
10: Truco la señora Pilar Cuenca y, ah, soy yo. Ah, pues mire, yo soy José Masip, de la doctora Garrido. Ah, pues sí, que estuvimos hablando de encontrarnos un día, ir a tomar café y conocernos. Y efectivamente, yo el diumenge em poso de gala, xinutxano, i jo crec una senyora elegantíssima que deia, dic, ui, papito, si és aquesta, jo no puc arribar a aquesta, que no t'ho creieu.
11: Jo pensé, bueno, serà ell, no serà ell. De momento no me hizo el tilín que le hizo a él.
10: Bueno, presento, soy José. Ah, pues eso es Pilar. Ah, pues, bueno, vamos andando un poquito y nos vamos a sentar en algún sitio y tomar algo. Y así lo sé.
7: Ràdio Vila Sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: Aquí Actua amb seny és la millor recepta.
1: Vine, Santi.
2: Benestar.
3: Necessitem només 9 segons per crear-nos un prejudici sobre una persona. Imagina't si, a més, és cega de naixement. Però si esperes una mica més, als 13 segons, veuràs que, potser, el teu prejudici no era del tot real. Canviem junts l'enfocament? Eurofirms Foundation, potenciant la inclusió laboral de persones amb discapacitat.

0: l'acord de sexydream.es.
1: Uf, quin dia a la feina. Xavi, tu de què treballes que no et queixes mai?
2: Soc professor d'autoescola. Em vaig apuntar al curs d'òrbita gironina i de l'autoescola FPC. Tinc millors condicions que la meva anterior feina. Per què no t'hi apuntes? Falten professors i professores. I si l'autoescola FPC et contracta, et bonificarà el 50% de l'import del curs.
3: Informa't en el 972-207-216 o a orbitagironina.cat.
4: Antonio, te quiero mucho. Cuando estás en la cama, eres un león.
5: ¿Y cuando se te pone a llorar, qué haces?
4: Cuando yo me hago la uso matrimonial con el Antonio Vera de Méndez, me pongo loca con él. Me pongo a llorar.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Una de cada dues residències de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. Un cens del periòdico constata que de 125 centres consultats, 58 només entenen a les zones comunes. La normativa obliga a mantenir la temperatura de l'establiment per sota dels 27 graus, però no exigeix climatització a les habitacions. La presidenta de la patronal de residències ACRA, Cinta Pascual, assegura que estan estudiant com fer front a les nits cada vegada més caloroses.
2: No és tan important el fet de l'habitació, que jo crec que l'habitació l'aire el lleves, lo poses, ells no estan acostumats a això, llavors nosaltres estem trobant aquesta estabilitat de dir tots els passadissos ben climatitzats, totes les habitacions amb ventiladors potents i que es pugui automatitzar. Estem en aquest procés ara de quin és l'ideal.
1: La situació a les residències també ha cridat l'atenció del Departament de Drets Socials, que ha estudiat amb la Universitat Pompeu Fabra l'impacte de la calor en les persones grans dependents. L'estudi conclou que durant els episodis de calor extrema la mortalitat augmenta més entre les persones que viuen en residències que entre les que viuen a casa. El Departament de Drets Socials està prenent mesures i aquest estiu ha fet 195 inspeccions a residències.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.

0: només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, així de clar.
2: Ei, truqueu.
3: Agafa el telèfon i truca.
4: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
5: La nit.
6: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
7: Et volem escoltar.
8: Una pregunta. ¿Los quedan premios? ¿Han recibido alguno alguna vez? ¿Qué autoridad les da dar premios? ¿Y en base a qué dan premios los que dan premios? ¿Alguien lo ha pensado alguna vez? ¿Quién decide algo tan personal como dar un premio? ¿No os parece ridículo ya el hecho? Quizá tan ridículo como la música actual, que suena toda igual y es un auténtico tostón. Bueno, vosotros a lo vuestro y si podéis responderme mejor. Un saludo.
9: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
3: Truca!
9: Repetiràs.
10: On eres tu el dia de l'eclipsi?
11: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vila-sacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
12: Jo també.
13: Jo també. Jo també.

0: comissió. Ah, Barcelona.
1: Un pessic de pensament.
2: És la llei. És la llei. És la llei.
3: El diccionari jurídic amb Maria Núria Rebetlle.
1: Fiança. Què és? Respon Sergi Atienza, advocat penalista.
4: Una fiança és una quantitat de diners que un jutge instructor pot establir que la persona imputada hagi d'abonar per tal de satisfer la responsabilitat civil derivada del delicte. Això no és més que diners, al cap i a la fi. I aquesta quantitat es pot demanar bé una fase inicial, just després de la detenció, per tal de fer que la persona imputada es lliuri d'un ingrés a presó.
1: Quins barems es fan servir per fixar una fiança?
4: Jo recordo el cas del Marena, doncs, que es demanaven unes responsabilitats civils, unes fiances doncs, molt similars als diners que s'estaven jutjant, que eren els que faltaven dels fons públics. En altres casos, doncs, delictes contra les persones doncs, acostumen a estar relacionats a aquestes quantitats amb el dany, amb la indemnització que la persona víctima del delicte doncs, tingui dret a rebre.
1: Per tant, una fiança no sempre és per eludir la presó, no?
4: No. Es pot marcar com a condició sine qua non, que es diu, com a condició per eludir la presó, però acostuma a estar lligada a satisfer la responsabilitat civil derivada del delicte.
1: Per què serveixen, doncs, les fiances?
4: Tots o la majoria dels delictes comporten un dany a una persona i, bueno, també a part les multes que se'n puguin derivar, però generalment són els danys que s'han causat. Si són, doncs, un robatori força, si s'han robat 30.000 euros d'una caixa d'un banc, doncs aquests 30.000 euros seran la responsabilitat civil que les persones que han causat aquest robatori hauran de satisfer.
1: Què passa si no consignes la fiança?
4: El jutge pot valorar que aquesta persona doncs, té un risc de fugida i es pot decretar presó i pot instar el procediment executiu de la peça personal doncs, d'embargament i d'investigació patrimonial per tal d'embargar els béns.
1: Una fiança vol dir que sempre es dipositen els diners al jutjat?
4: Hi ha casos d'embargaments doncs, d'immobles i que es fixen en taxació al valor d'aquests immobles i es pot fer un embargament preventiu perquè no es pugui vendre. Generalment el que es demana, però, és que la gent aporti els diners.
1: En resum, el jutge instructor és qui imposa una fiança que es pot consignar al jutjat en efectiu a través d'avals. És una mesura cautelar que serveix per reparar els danys provocats a terceres persones i, per tant, la quantitat depèn de la gravetat del delicte. Si la fiança no es fa efectiva, el jutge pot reclamar l'ingrés a la presó de l'imputat o embargar-li els béns. Una fiança consignada al principi d'un cas, si finalment es demostra que aquella persona no és culpable, se li retorna.

0: Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions. Ràdio
1: Vilassar. És història.
2: Senzillament.
3: T'imagines un lloc on descobrir, on explorar? Un lloc on llegir, aprendre i compartir? Tot això i molt més a la teva biblioteca. bibliotecavirtual.diva.cat

0: Radio Villa Sacra.
1: Radio Villa Sacra.
2: Oui.
3: Yeah.
4: Bona nit. Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Hola, bon dia. Vaig anar a un lloc i almenys com a 6 persones van dir que t'escoltaven i com et trobaves i dic... Mira, una, jo els dic ràpid, tu no es diu Montse, l'altra noi que es diu Lluís, el marit d'una que es diu Montse, tots aquests ho escolten, són tallers i tot, mecànic, eh? No, i ho escolten sempre, eh? Està, jo ja els he dit perquè vaig dir, ho diré per antena que ho escolteu i feu el favor de trucar i no sé, ja què faran. I ja ens veurem demà.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
8: Truca!
7: Repetiràs.

0: del món.
1: Mira, com el meu avi.
2: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: pretendre superar mitjans històrics de primera línia, que tenen molt de pressupost, que tenen grans professionals repartits pel món, que tenen capacitat tècnica fora de qualsevol abast econòmic per qualsevol quiquismiquis com nosaltres, per exemple, o pretendre fer de periodista des d'una pàgina de Facebook que segueixen quatre tiquismiquis més, com per exemple nosaltres, i anar d'estrella de la informació i la creativitat sense més fonament que les ganes d'aparentar, és, des de la nostra modesta opinió, fer el pipiolo. Pensem. Potser per això, mentre hi ha qui segueix fent el pipiolo, tot i conèixer la realitat que ens envolta quant a capacitats i possibilitats davant dels grans, nosaltres, i sempre des del nostre modest punt de vista, que pot estar equivocat per descomptat, només ens dediquem a seleccionar sensacions de tota mena produïdes al llarg de la història, incloent, com és natural, l'actualitat, i compartir-ho amb els que, qui potser fins a la gorra de l'habitual i fins a la gorra del de sempre, busquen petits moments experimentals plens de curioses sensacions i tria el detall. Pensem.
1: Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.

0: I parlant d'emocions.
1: 89.
2: Les infermeres són essencials pel nostre sistema de salut, però només ocupen el 5% dels càrrecs de responsabilitat. A Catalunya hi falten infermeres, tot i que amb la seva aportació augmenta la qualitat de vida. Reivindica el que és essencial. Reconeix les infermeres. Entra a diadelesinfermeres.cat.
3: Infermeres?
2: Infermeres.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Som creadors de contingut. Si tens ganes d'aventura, acompanya'ns en aquest viatge.

0: I parlant d'emocions.
1: 8.
2: L'hora de la gent gran. Un espai radiofònic per tu,
3: per tu
2: i per tots.
3: Escolta'ns,
2: t'agradarà. Amb molta il·lusió. Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
4: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.